aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: tornat a ser com aquell nen. Creu-me, no fan falta les paraules. Hi ha silencis que fan més valent.
1: Activa el mode estiu. Escolta i canta.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts.
1: I que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem. No farem vacances per vosaltres. Per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu.
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Escoltes ICAT.
1: At least it is true. A man has no control.

0: les dones no sempre han caminat amb comoditat per la nostra literatura. Des d'aquesta secció volem posar un granet de sorra més, recuperant la vida i l'obra de 7 autores del nostre país que no sempre han estat prou reconegudes.
1: Veus indispensables, 7 escriptores que tenen molt a dir. Maria Antònia Oliver.
0: Maria Antònia Oliver i Cabré fou escriptora, traductora, guionista i col·labora en la premsa escrita. Forma part de la generació literària dels anys 70, del col·lectiu Ofèlia Dracs, i va donar vida a la primera investigadora privada catalana, l'Elònia Guiu. Activista i gestora cultural, la seva trajectòria està impregnada de rebel·lia i feminisme. Margarida Aritzeta, escriptora, llicenciada en Història Moderna i doctora en Filologia Catalana, és qui ens acompanyarà per parlar de la vida i obra de Maria Antònia Oliver, amb qui va compartir Generació, el grup Ofèlia Dracs i molta literatura.
2: És una de les escriptores joves
1: que Margarida Aritzeta
2: debutà a la literatura dels 70.

0: No només escrivint les obres pròpies, perquè amb això no es podia guanyar la vida, però treballa com a guionista, treballa com a traductora, treballa a la ràdio, treballa a la televisió, treballa als periòdics, treballa a l'estructura del Congrés de Cultura Catalana. És a dir, és una persona que toca 50.000 tecles amb una energia, amb una decisió i amb un cap claríssim que fa enveja només de plantejar-s'ho.
1: Nascuda a Manacor l'any 1946, Maria Antònia Oliver i Cabré sempre es va sentir atreta per la literatura, però en destaquem l'apropament a les rondalles menorquines que va escoltar des de ben petita. El seu oncle avi Joan li contaven les rondalles de mossèn Antoni Maria Alcover, però també d'altres inventades per ell. Precisament, un llibre de rondalles de mossèn Alcover era l'únic en català dins de l'enorme biblioteca del seu pare. I per a Maria Antònia significa llegir en català, una llengua que va aprendre dels seus pares, avis i amics. Anys més tard, l'aprendria fora d'hores lectives en un curs a Maina Moll. Fruit d'aquestes arrels, neixen dues de les seves novel·les, Cròniques de la molt anomenada Ciutat de Montcarrà, l'any 1972, i El vaixell Diràs i no tornaràs, el 1976. Però la seva primera novel·la es publica l'any 1970, Cròniques d'un mig estiu. Maria Antònia Oliver tenia 23 anys.
0: Sí, les Cròniques de mig estiu, una de les seves primeres novel·les és sobre un noiet que fa de conserge, que fa de grum en un hotel de Mallorca, i aleshores la seva visió del que són els turistes i del que pot arribar a suposar, doncs, quan allò es faci gros. Sí, sí, té una visió de futur tremenda.
1: Una altra obra a destacar unida a les rondalles, al folclore de Mallorca i a la vessant sobiranista de Maria Antònia Oliver, és Crineres de foc, publicada el 1985.
0: Cultura catalana, que és la de barrejar literatura fantàstica amb les rondalles mallorquines i una mica també amb la idea de construcció de país, és a dir, que té una novel·la que es diu Crineres de foc, que Crineres de foc utilitza tota una sèrie d'elements trets del folclore de Mallorca, però Crineres de foc és la història de la lluita dels catalans per la seva llibertat, però sobretot és la lluita de les dones per aconseguir la seva habitació pròpia, no? I llavors utilitza tota una sèrie de figures, algunes que són fins i tot transparents perquè existeixen a la vida quotidiana. Hi ha un personatge que és la Maria Aurèlia Campmany, que les persones de l'època ho veiem claríssimament que està parlant d'ella, no? Transforma la idea de la sala de les nines de Llorenç Villalonga en una sala de les nines revolucionària. Les nines es revolten, les nines transformen la seva funció i el seu paper al món. És a dir, que Crineres de foc és una novel·la d'època, és una novel·la on es descabdellen moltíssims fils de modernitat.
2: Maria Antònia Oliver, veus indispensables.
1: Maria Antònia Oliver es casa amb l'escriptor Jaume Fuster, també membre del col·lectiu Ofèlia Dracs, i l'any 1969, quan en Jaume acaba el servei militar, es van casar i es traslladaran a Barcelona. Formaren un gran equip i, pòstumament, l'any 2023, la Magrana publicava la seva història d'amor, Paraules al sol, una novel·la epistolar inèdita on l'escriptora s'inspira en les cartes d'amor entre ella i el seu marit, quan aquest, per motius polítics, fou destinat a l'illa de Cabrera per fer el servei militar. Els protagonistes, sota els pseudònims d'Olivia Guillot i Lluís Picó, ens narren en les seves cartes la impotència davant d'una separació obligada i dibuixen un país on la llengua i la llibertat són assetjades amb l'objectiu d'anihilar-les.
2: Veus indispensables.
3: Sí, també m'agradaria tornar enrere i sortir ara de capitania per anar a buscar-te a la residència i prendre un cafè amb llet a mitges, o beure vi negre al cinquè brau, o sentir els Beatles des de la foscor càlida i flonja, apassionant i apassionada del Picadero. I els nervis m'actuen ara, immers en el record com aleshores. Desitjo que la roba desaparegui per retrobar la intimitat nua del cos que s'estremeix de plaer. No és així.

0: ni ho tornarà a ser. Hem viscut poc temps junts, però ja tenim un garbuix de records nostres que tenallen aquelles illes gestuals dels meus poemes. No ho tornarà a ser mai més. Però és absurd plorar per un record perdut quan tens un futur de joia per omplir de nous ritus. I el cinquè brau esdevindrà qualsevol tasca de Barcelona, i el picadero la nostra cambra d'un pis encara no somiat, i els cafès amb llet a mitges podran continuar mentre esperem nous assajos de noves obres.
1: Guillem Jordi Graells i Oriol Pidecabanyes van publicar amb el títol de Generació Literària dels 70 les entrevistes a 25 escriptors i escriptores, entre elles Maria Antònia Oliver. D'aquí neix el nom de Generació dels 70, on també hi trobarem Jaume Fuster, Montserrat Roig, Margarida Aritzeta o Jaume Cabré. Un llibre que va patir la censura de l'època i fou retirat de la venda. No es publicaria fins l'any 1976. Formaven part d'una generació de joves que començava en un ambient acadèmic i encara sota la mirada del franquisme, una època on sorgirien grans amistats i sinergies literàries, joves que volien construir un món a la seva mida, un món diferent del que estaven vivint. Maria Antònia Oliver va deixar la universitat als 6 mesos. La política clandestina i escriure van ser la seva prioritat.
2: Sí, sí, perquè forma part d'un grup, d'una generació, d'una
3: Margarida Aritzeta,
2: que a més a més tenen un compromís polític profund en la seva vida social, en la seva vida cívica, en la seva actuació cívica. Vull dir, la Maria Antònia Oliver i el Jaume Fuster i uns quants amics seus són militants d'esquerra, són militants del PSN, del Partit Socialista d'Alliberament Nacional dels Països Catalans.
1: És en ple franquisme que Margarida Aritzeta coneix Maria Antònia Oliver. Coincideixen inicialment a través de la política clandestina i anys més tard es retrobarien al col·lectiu Ofèlia Dracs. La recorda amb tota l'energia que desprenia i amb el seu llegat.
2: Fer moltíssimes coses i suposo que va fer moltes coses i moltes de divulgació i d'agitació cultural, no? Que això també era important a l'època, i això pren temps de l'escriptora. Vull dir que una altra persona dedicada allò a la Torre de Bori diu, jo faig la meva obra i d'una manera exquisida i em dedico només a anar perfilant la meva obra, hauria pogut fer les obres completes una enciclopèdia, no? Però toca 50.000 tecles, perquè és que a més és una època que no hi ha lectors, venim del franquisme, la gent no s'ha desacostumat de llegir en català, i aleshores hi ha tota una sèrie d'accions de divulgació de la literatura i de la cultura que requereixen una presència, requereixen conrear gènere, escriure gèneres populars, treballar en uns canals com són la ràdio i la televisió que comença llavors, amb guionatge, amb programes de divulgació, taules rodones, conferències pels pobles. Clar, tot això pren moltíssim temps de l'obra pròpia, però tot aquest temps alhora fa creixer el volum i la importància de l'obra pròpia quan l'escrius.
3: Escriptores que van deixar un llegat literari i que reivindiquem de nou. Maria Antònia Oliver, veus indispensables.
1: Ofèlia Dracs es va fundar als anys 1976-1977, i darrere de Dracs hi trobem les inicials dels seus fundadors: Miquel Desclot, Carles Reig, Josep Albanell, Jaume Cabré i Joaquim Soler. Inicialment s'havien reunit per escriure una sèrie d'articles a la revista Canigó sota el nom de Trencabel. Després va sorgir una novel·la col·lectiva i finalment, amb aquesta col·laboració, va néixer el col·lectiu Ofèlia Dracs.
2: I Ofèlia Dracs és un grup que sorgeix a la fi dels anys 70 i
3: Margarida Aritzeta,
2: que dura durant els anys 80-90. És un grup generacional, un grup que en aquest cas, lligat a la novel·la negra, va començar fent gènere perquè, t'he comentat abans, perquè no hi havia la pràctica de llegir i perquè tots els membres del grup aleshores eren joves, veien la necessitat de recuperar el públic lector, perquè eren lectors, perquè traduïen, perquè llegien traduccions i pensaven que la literatura catalana s'havia de posar a nivell de la literatura europea, tal com havien lluitat i reivindicat Manuel de Pedrolo i Maria Aurèlia Capmany, entre altres. Vull dir que eren els seus referents i els seus amics, no? Llavors, Ofèlia Dracs, doncs, hi ha la Maria Antònia Oliver, hi ha el Jaume Fuster, en Jaume Cabré, en Quim Carbó, en Joan Rendir, tota una sèrie, Quim Monzó, hi havia per una època la Carme Riera, vull dir que tota una llista de persones extraordinària que van crear doncs una manera de fer i una manera d'entendre la literatura, però la literatura lúdica també, és a dir, cadascú tenia la seva obra, però com a Ofèlia Dracs es van plantejar de fer coses que la gent pogués llegir, de dinamitzar el gènere, i van fer, entre altres, doncs, un recull de novel·la negra, i d'aquí, Negra i consentida, i d'aquí va sortir l'Elònia Guiu en les tres novel·les de la Maria Antònia Oliver.
4: Elònia Guiu és la primera dona detectiva catalana i apareix per primera vegada al relat On ets, Mònica? Dins del recull de contes de gènere negre, Negra i consentida, del col·lectiu Ofèlia Dracs. Però serà Estudi en Lila, publicat el 1985, on debuta com a protagonista.
2: Sí, Estudiant Lila és el debut de l'Elònia Guiu, de la primera detectiva de l'estat espanyol, una detectiva feminista, femenina, una detectiva molt decidida, una detectiva, a més, que té un ajudant que és un home, que és en Quimet, i que obre camí a totes les altres detectives que vindran i que obre camí a la saga de tres novel·les que va escriure, que van ser les tres novel·les de l'Elònia Guiu. L'Elònia Guiu, que a més és una persona coqueta, que es col·lecciona pintallavis, però que és decidida i absolutament incapaç de deixar-ne passar una que suposi un atac a les dones i als drets de les dones, no? És, en aquest sentit, és superradical, és vegetariana, en una època que això encara no es portava, i a més planteja no només tot el tema del feminisme, i en aquesta novel·la Estudiant Lila, per exemple, doncs un dels eslògans que hi havia al carrer i que funcionava com a pintades a les parets contra violació, castració, doncs és un dels temes, un dels motius de la novel·la, doncs no només això, sinó que a més planteja totes les reivindicacions no només de dones, sinó de gènere, que aquest és un concepte que encara triga 15 anys a sortir, a plantejar-se a nivell general. A ella li interessa els plantejaments no només del feminisme, sinó del gènere, els drets dels éssers humans, sigui quina sigui la seva realitat sexual.
3: Veus indispensables.
5: Vestida de punt en blanc, vaig fer l'entrada triomfal al despatx. En Quim obria uns ulls com plats. On vas disfressada així? Segur que avui has esmorzat un entrecot o un filet mignon de carn de cocodril. Què té a veure, escola, amb ses tèmpores? Amb aquest vocabulari no enganyaràs ningú, nena, encara que et vesteixis de senyora Pona. Entens l'informe? Sí, però abans escolta'm. Vestida així em fa l'efecte que algun sant s'ha trencat el coll i jo diria que és sant vegetarià. I de no, la meva ideologia no té res a veure amb la meva indumentària. M'he vestida així per anar a demanar assessorament per fer unes inversions. I el vocabulari vast només el faig servir amb gent com tu. Que t'ha tocat la rifa? Vols més rifa que tu, rei?
3: Veus indispensables. Maria Antònia Oliver.
4: Curiosament, escriure novel·la negra no entrava inicialment en els projectes de Maria Antònia Oliver, qui li havia de dir que la seva Elònia Guiu seria pionera.
2: No, això no havíem parlat.
3: Margarida Aritzeta.
2: Encara no n'escrivia, ella no n'havia escrit, jo tampoc no n'havia escrit, i totes dues eren molt bones lectores de novel·la negra, perquè ens agradava molt la novel·la negra nord-americana i la llegíem de manera apassionada, però la novel·la negra nord-americana de la cua de palla d'aquell temps resulta que és masclista, és misògina, és violenta, és agressiva, i llavors és tot allò que nosaltres, doncs, no volíem reproduir, ni tan sols no ens agradava de veure davant dels ulls, no? Per tant, dèiem, aquest tipus de novel·la, que m'agrada llegir-la, però no la farem mai. I fins al moment que li dona la volta com un mitjó, i aleshores l'Elònia Guiu segueix el model de la novel·la negra nord-americana, però resulta que fa absolutament el contrari del que fan els herois de la novel·la negra nord-americana, que sí que és contra l'agressió, el pacifisme, contra la violència, el feminisme, contra... és a dir, que li troba la part contrària de tots aquells estereotips que mai a la vida no volia haver de tocar, no? Per tant, troba la manera de fer-ho girant-la.
1: Maria Antònia Oliver va trobar en la novel·la negra un espai per reivindicar el feminisme i atacar la corrupció. Deia que inventar-se una història per explicar les veritats era una mentida piadosa.
2: Llavors, si alguna cosa li agrada de la novel·la negra és la part de denúncia social, de denúncia de la corrupció, de denúncia de la injustícia, de denúncia d'aquest món podrit que en aquells moments, sobretot els últims anys del franquisme, els primers anys que comencen a escriure la Maria Antònia i companyia, resulta que no es podia explicar si no era a través d'una novel·la, a través de la ficció. I tot i així, esclar, ja no hi ha censura, la literatura no se censura com a l'època de Pedrolo, però encara és complicat explicar segons quines coses, no? Llavors la literatura serveix també per passar comptes amb tot aquest podriment, en tota aquesta injustícia, en tot aquest món que es vol canviar.
1: L'Elònia Guiu protagonitza 3 novel·les.
2: Estudiant Lila, Antípodes i L'ocel que fa l'ànec. Sí, són les tres novel·les de l'Elònia Guiu, absolutament actuals, i plantegen tot el problema de les màfies, del tràfic de persones, de l'abús infantil, però a més de la destrucció que comporta la massificació del turisme, la gentrificació, és a dir, que són absolutament actuals.
1: Estudiant Lila, amb la desaparició d'una adolescent embarassada i l'estafa d'un marxant d'art, hi trobem temes com la violació i el tràfic d'art, d'armes i de drogues. Antípodes, publicada el 1988, agafa el fil del final d'Estudiant Lila i l'autora en situa a Austràlia. La prostitució i el tràfic de dones són els eixos centrals de la novel·la, on hi trobem un nou personatge, en Henry, amb un perfil marcadament masclista.
3: Veus indispensables.
5: La droga adulterada? Potser. L'Oni, ara el tenia davant meu, dret, suat. És millor que ens n'anem ara mateix. Podria ser una trampa. O poden venir d'un moment a l'altre a endur-se-la. S'aixugava la suor. Se sentia tan culpable, pobre Henry, que no em vaig atrevir a dir-li tot el que pensava. Perquè pensava que ell en tenia la culpa, esclar. Si en comptes de voler descobrir tot l'entrellat del tràfic de dones i de la droga s'hagués dedicat simplement a cercar Anna Cristina, però ben mirat, no era això el que havia fet. Les coses no sempre venen així com volem.
1: El sol que fa l'ànec tanca la trilogia. La desaparició de la Júlia portarà l'Elònia a Alemanya, Mallorca i Barcelona. El tema central, la pederàstia. I destaquem el paper d'una cançó tradicional mallorquina, que és la pista clau del misteri. Tot amb una Elònia al capdavant molt més madura.
5: No anaven tan pintades com a nit, però déu-n'hi-do. Duien unes minifaldilles exagerades per la seva edat i sobretot per les seves cuixes, que demanaven a crits una liposucció. I uns escots més que generosos, que mostraven un pitam balder i deseixit. Semblaven contentes, fins i tot felices. Però què era la felicitat? Vaig pensar. I de seguida em vaig treure aquella paraula del cap i em vaig penedir d'haver passat una nit en blanc per culpa seva. Se va armar un fardo al carrer? Si l'hubieses vist? No es va fer pena el macarró, fíjate. Però els de la panda no les van voler dir res. Bueno, es van dir que el tio era un pelat que no es queria fer de macarró i que havia caído perquè devia anar borratxo. I de tu no en van parlar, ni nosaltres ni ningú del carrer que t'havia vist com l'estomacaves. Vas estar sensacional, Lònia, va dir una que no coneixia. Sí, feien les altres.
3: Veus indispensables. Maria Antònia Oliver.
1: les obres que cal destacar de Maria Antònia Oliver és Joana E., guardonada amb el Premi Prudenci Bertrana.
2: Joana E. tracta el tema
3: Margarida Aritzeta
2: de la marginació de l'homosexualitat, de com a través d'una família, de l'exemple d'una família, doncs un d'alguna manera es va, com t'ho explicaré. A veure, Joana E., sempre la Maria Antònia Oliver ha dit que és una novel·la inventada, que és una novel·la que no té res a veure amb la realitat. A nosaltres, en petit comitè, la gent d'Ofèlia Drac ens havia dit que Joana E. doncs era una història que ella havia conegut directament a través d'una família i a través d'un jove homosexual absolutament reprimit, però a més de la seva mare i d'un món que no es podia explicar. Llavors, amb Joana E. el que fa és exterioritzar tots els dimonis d'aquesta societat prohibida, d'aquest món que no es pot explicar, d'aquest món que no es pot viure, d'aquest món, i aleshores fer-ne com una mena de catarsi, com una mena de cant a la llibertat, que és una novel·la preciosa. És una novel·la molt, molt lírica, però alhora és una novel·la molt dolorosa. Sí, és d'una duresa i d'una fatalitat tremenda, no?
3: Veus indispensables.
5: Riuries de valent, mon pare, si poguessis saber tot l'embolic que he organitzat amb la cúria i amb la llei per poder-me casar. Hi han hagut de calar el cap, i sé que això t'agradaria. I sé, també, que intentaries amagar que t'agradava perquè no eres tan valent com mon mare, que no se n'hauria amagat gens. Tots dos, a la vostra manera, trencàveu motllos. Però ella, a més, era insolent i passava a gust. Això meu no ha estat només trencar un motllo, ha estat un verdader escàndol. Un escàndol que ells han intentat amagar perquè els hauria fet quedar malament. Però tothom sap la veritat, o gairebé tothom. I ningú no ha dit res en contra. Perquè és un escàndol fet dins de la legalitat més estricta. Fragment de Joana E. Maria Antònia Oliver.
1: La relació entre Maria Antònia Oliver i Margarida Aritzeta fou intensa, amb moltes hores compartides, on la literatura i la vida s'entrellaçaven.
2: Ara estic pensant en una foto que vaig enviar al Festival de Novel·la Negra de l'ABC Negra d'aquest any, que es parlava d'Ofèlia Dracs i es parlava de la Maria Antònia Oliver i de Jaume Fuster, que tenim una foto que som molt joves totes dues i cada una té un còquer i estem totes allà totes dues, cadascuna de nosaltres amb el nostre còquer. Vam tenir moltes afinitats, sobretot quan començàvem, però ell havia començat abans i per tant ella va ser d'alguna manera una referència, un camí, una guia, tot i que la seua poètica no és alguna cosa que es pugui imitar i que es pugui copiar, perquè ella porta tot el món de les rondalles mallorquines, ella porta tot el món de les illes i fins i tot el vocabulari, aquesta música que té al parlar de Mallorca, que això és absolutament incopiable, que això no es pot imitar, però sí que tenim moltíssimes hores de debat, de discussió, de prendre pam sobrassada, de prendre ginet, de prendre ginet, de fer fins a les tantes de la nit parlant del bé i del mal. Llavors vam parlar molt de literatura. Jo no sé si el jovent d'ara ho fa això, però parlàvem molt de tècniques, de manera de plantejar, de traduccions. Clar, ella tradueix a Virginia Woolf, ella tradueix el Moby Dick, ella tradueix Frankenstein. Aleshores, aquestes traduccions el que porten és discussió sobre formes de vida i sobre models. Clar, ella tradueix, ella llegeix, i això la porta a Joana E., Jane Eyre, que per això es diu Joana E., no? Per tant, aquest món de les traduccions que ella feia per guanyar-se la vida, doncs resulta que eren un aliment intel·lectual per la colla i per la gent que érem amics en aquella època. I clar, i de la mateixa manera que ens divertíem i anàvem a buscar rovellons, doncs després ens tancàvem i parlàvem d'això, de la perspectiva narrativa o de la cambra pròpia de la Virginia Woolf, no? És una època molt, molt intensa i a més molt interessant. Jo penso que vam aprendre molt els uns dels altres. Sobretot el que vam aprendre és, clar, ara hi ha escoles d'escriptura, però vam aprendre a llegir-nos i sobretot a criticar-nos i aguantar les crítiques, a revisar-nos i reinterpretar allò que fèiem en funció de la mirada dels altres. I això, bé, això no es paga.
1: El trasplantament de cor el 1997 i la mort del seu company Jaume Fuster el 1998 crearen un silenci literari que recuperà publicant Tallats de lluna l'any 2000. Com molt bé ha explicat Margarida Llitzeta, era una dona que tocava moltes tecles, però que bé que les tocava. Un exemple és la traducció que va fer de Moby Dick, que va rebre el Premi a la Traducció al Català de la Generalitat de Catalunya. Va conrear el teatre i també els guions cinematogràfics. Fidel al seu amor per la llengua i el seu desig d'escriure, el seu llegat continua ben viu.
3: Maria Antònia Oliver, veus indispensables, set escriptores que tenen molt a dir. Aquest podcast l'han fet possible Mònica Socies, Raquel Martínez i Josep Maria Soler, amb l'assessorament de Margarida Aritzeta, escriptora, llicenciada en Història Moderna i doctora en Filologia Catalana. Veus indispensables, una producció d'Ona la Torre per a la xarxa Més.
6: T'ha agradat aquest podcast?

0: ¿Sabías que los peixos pallasso pueden transicionar de sexe? El principi de Buscando a Nemo no és gaire diferent a la realitat, amb la diferència que generalment els peixos pallasso no formen parelles sinó petits cardúmens. Cada grup sol ocupar una anèmona o un grup, i es compon d'una femella, sempre la dominant, un mascle reproductiu i diversos mascles menors sense dret a reproducció. Al marge d'aquest detall, el procés és semblant. Els mascles netegen acuradament l'anèmona i quan la zona està a punt, la femella disposa els ous, que són regats després per l'esperma del mascle reproductiu. Una sola posada pot tenir de 300 a 500 ous. La cura de la posada recau sobre el mascle, que haurà de netejar i vigilar els ous contra possibles intrusos. Però si un depredador s'hi acosta, és la femella, més gran i agressiva, la que sol defensar el niu. No obstant això, si la femella mor, el cardumen es queda sense líder i comença un procés molt curiós. El mascle reproductor comença a acumular estrògens i transiciona a femella en poc temps. Es converteix en la dominant del cardumen i el mascle següent en la jerarquia es transforma en el mascle reproductor. Aquest procés se'n diu hermafroditisme protàndic. És a dir, encara que l'animal al llarg de la seva vida pot tenir dos sexes, apareixen de forma seqüencial i primer sempre és mascle.
1: De 6 a 7, l'hora del podcast.
2: Una piscina buida. Un rectangle de silenci. Però en pocs segons tot canvia. L'aigua s'agita. Els braços es mouen. Els cossos llisquen. A simple vista, tot sembla esport i esforç. Però quants litres hi ha sota la superfície?
3: Bon dia, Laura.
4: Bon dia.
3: Bon dia, Albert.
5: Ei, què tal?
3: Benvinguts i benvingudes, estimem les mates.
4: Avui el repte és d'aquells que fan esplaix a la ment. Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica?
3: Aviam, primer haurem de veure quant mesura una piscina olímpica, no?
4: Ah, ja veig que aneu aprenent, al llarg dels capítols.
5: Home, i tant.
4: Ara ja no dieu, ja no us llanceu a dir números així a la babalà, eh?
5: No m'exposo tant, però crec que són uns 50 metres de llarg.
4: Sí. Piscina olímpica, jo crec que sí. Oients, també aneu pensant, aneu apuntant la vostra estimació, De moment anem bé, perquè no tenim ni idea encara, només tenim una dada. Clar, aquí tenim el llarg, però per saber volum de l'aigua, quantes mesures necessitarem?
3: Home, l'amplada.
4: Clar, haurem de saber.
3: I la fundària.
4: I la fundària, perquè necessitem volum. Per tant, ara aquí seran tres mesures, no? L'amplada, quan diríeu?
5: Podríem pensar en els carrils. O sigui, mínim 3 del podi, no?
4: Clar,
5: van arribant i surt allò, la bandera i el nom.
4: Vale.
3: Sí, però
5: hi ha més.
4: Clar, quants competeixen en una mateixa tongada?
5: Només de 6.
3: Sí, segur.
4: Vale, després conteu que deixen un carril als extrems perquè el que aneda per l'extrem no li vingui la onada i li perjudiqui en la velocitat, sempre deixen un carril lliure per la dreta i per l'esquerra. Per tant, hi haurà dos més dels que digueu que competeixen. Per tant, si dieu que competeixen 6 persones, contem que hi ha 8 carrils.
3: Sí,
4: més o menys, podríem fer això, potser n'hi ha 10. Però, vale, contem que més o menys hi ha 8, 10 carrils.
3: Però tu saps, Laura? O...
4: Jo sí, però us estic fent que ho deduïu vosaltres.
3: I anem bé o...
4: La primera norma d'un bon profe que gestiona bé és mai dir el resultat.
3: Vale.
4: Jo sempre faré que ho deduïm junts, perquè si jo ja et dic quan és, ja no pensaràs més.
3: Clar.
4: Per tant, jo sé, però aneu bé, o sigui, és una bona estimació. 6 competint, més un per banda i banda, i aneu a 8, ok. Ara, l'altre que hem de pensar és quan mesura d'ample un carril.
3: Aviam, el demanis vam dir que un metre quadrat és que estàs ample, no? Però potser has d'estar més ample del compte, sí. Perquè...
4: Clar, perquè pots anar de fent crol o fent papallona, que els braços els portes
3: clar,
4: com
3: sí,
4: més oberts,
3: sí.
4: I en un entreno de natació, sempre pel mateix carril, la gent un va i un torna, vull dir que hi han de...
5: Podíem posar-li 2 metres,
3: sí,
5: fins i tot, que potser és massa.
3: No, jo crec que no, està bé.
5: 2 metres, però...
4: Està bé,
3: està
5: per
3: bé,
5: carril.
3: Sí.
4: Vale, per tant, si poséssim 2 metres per carril i contem que hi ha 8 carrils,
5: posa-li 16 metres,
4: sí. Vale, jo crec que us heu quedat un pèl curts, perquè jo crec que potser cada carril és una mica més, però bueno, anem a veure si algú que està a la piscina, que la seva feina està cada dia a la piscina, ens pot donar més informació. Volem dades reals. Estem aquí amb la Paula Ramírez, medallista olímpica de natació artística. Bon dia, Paula.
6: Bon dia.
4: Avui estem parlant d'aigua, de piscines. Tu quanta aigua diries que hi ha en una piscina olímpica?
6: No tinc ni idea.
4: No, eh?
6: No sé si m'hi dic.
4: Però a veure, potser ens pots donar alguna
6: milions
4: dada.
6: Milions de litres.
4: Milions de litres, eh?
6: Passo d'un milió. No pot ser, no?
4: Ah, no sé. Tu que,
6: una mica menys d'un milió.
4: Vale.
6: No, sí, no t'ho diré.
4: Mira, ara el proper dia que vagis a l'entrenament no podràs deixar de pensar en això, eh?
6: Ostres, completament.
4: Potser ens pots donar alguna dada de les dimensions. Potser en volum no, però potser les dimensions del que fa de llarg, d'ample...
6: Sí.
4: Això sí que ho saps bé, no?
6: Exacte, sí. Mira, el que es coneix com una piscina olímpica,
4: sí?
6: que seria més... per natació, són 50 metres de llarg,
4: vale.
6: Però he de dir, bueno, d'ample diria que són 21 o 25, depèn de la piscina, però en el meu cas, que jo faig natació artística,
4: vale,
6: que és el mateix cas del waterpolo, es talla la piscina a 30 metres de llarg.
4: Vale.
6: Però normalment competim en piscines olímpiques, l'únic que posen doncs, una decoració o un tall a 30 metres.
4: Vale, però l'aigua ocupa tots els 50 metres.
6: Exacte, sí.
4: Vale.
6: I de profunditat, que no ho he dit, en principi són 3 metres de profunditat.
4: 3 metres, eh?
6: Sí, 3 metres mínim, en el nostre cas.
4: Clar, aquestes piscines no fan allò com les de l'estiu, que entres caminant i després es va fent fonda. Aquestes són totes iguals, oi?
6: Sí, exacte.
4: Vale.
6: Més que res perquè nosaltres tenim prohibit tocar terra...
4: Clar.
6: I els nedadors de natació normal i corrent, diguem-ne, tampoc toquen terra, òbviament, però a més sembla que no, però bucegen bastant abans d'anar per la superfície.
4: Vale. Molt bé, per tant, bueno, ja hem après també que no totes les piscines són igual, o sigui, de fet la piscina tècnicament sí que és igual de gran, però us la van adaptant per depenent de l'esport. Molt bé.
6: Exacte, sí.
4: Llavors, amb aquestes dades que has dit, 50 metres de llargada... per 25 d'amplada, per
6: sí.
4: 3 de profund. Això
6: sí.
4: Són 3.750 metres cúbics, eh? Pensa que en un metre cúbic hi ha 1.000 litres, eh?
6: Ai, la mare de Déu!
4: Per tant, això són 3.700.000 litres. Sí.
6: Mare verge!
4: T'havies quedat...
6: Fort.
4: Curta i tot de triple, eh? Per tant, ara el proper dia sí que quan entris a l'aigua diràs, uau, estic aquí entre 4 milions de litres d'aigua.
6: Ostres, quina bestiesa.
4: Clar, així entenem perquè quan hi ha sequera i aquestes coses es posen tant amb lo de les piscines.
6: Clar, clar.
4: Molt bé, molt bé.
6: Clar.
4: Vale, Paula, i una altra pregunta.
6: Sí.
4: Quan han de fer una competició de natació, sempre hi ha el mateix número de carrils?
6: Sí, jo diria que sí. Clar, en el nostre cas, nosaltres no entrenem amb carrils, tenim la piscina sense les cuixeres que li diem, però normalment són 8 carrils principals, a més dels 2 carrils que tenen a l'extrem que normalment no hi neden.
4: Vale, i però no hi neden per allò de que torna l'aigua i podria fer anar lent, no?
6: Exacte, crec que és per reduir les onades.
4: Clar, això és física pura, eh? Això és molt científic, tots els esports aquests. Molt bé, i escolta'm, en un entrenament, vosaltres també nadeu així llargs o sempre esteu fent les coreografies i tot?
6: No, només nosaltres per escalfar sí que nadem i també utilitzem la natació per, o sigui, a part de l'escalfament per agafar una mica de físic, per no estar fent sempre la coreografia perquè també tenim moviments molt lesius i llavors... També fem natació, a vegades, per exemple, en apnea o atenció, natació així més potent, tipus sprints,
4: uh-huh.
6: per poder agafar potència i després traslladar-ho al nostre esport.
4: I una altra cosa molt matemàtica i molt geomètrica del teu esport és les coreografies són molt geomètriques. Quan fan les vistes com zenitals, no?, amb les càmeres des de dalt, que us poseu totes, doncs no sé quantes sou, però doncs, tipus que feu tipus una flor. Com calculeu els angles exactes? O sigui, que no es desvia ningú ni un angle, eh?
6: Bueno, entrenem moltes hores al dia. Sí, nosaltres som 8 dins de l'equip i tenim el que nosaltres diem formacions, que són aquesta posició, aquests patrons que dibuixem, que normalment doncs, li diem 1-2-3-2, que és com una forma de caseta, o 2-2-2-2, o en anglès, que es diu quadrat dins de quadrat, que és com una posició doncs això, més semblant a una quadrada, o un rombo, o a vegades com un quadrat simple, una rodona, una línia, una diagonal, dos diagonals, un triangle.
4: Jolín.
6: I de fet, sí, sí, i de fet fem servir la nostra mesura és normalment un braç.
4: Val.
6: I ja sabem que no totes tenim la mateixa llargada, però com som més o menys similars de cos, doncs la nostra distància entre persones sempre sol ser un braç o mig braç.
4: Clar, llavors tu, una abraçada així amb braç, quan saps que avances?
6: Sí, és una abraçada amb el nostre cos vertical, o sigui, quan estem amb la cara fora, que estem així,
4: vale, sí,
6: amb braços i la part més artística, amb una abraçada avancem màxim un metre.
4: Vale.
6: A menys que fem una abraçada llarga i ens tombem una mica de canto,
4: vale,
6: que ens fem servir per fer canvis de posicions així més amples o algun moment així que hem d'avançar més, que podríem, depèn del temps que estiguem fent la patada i aprofitant, diguem, el moviment de les cames, podríem arribar a fer 2 metres.
4: I ja ho teniu superinterioritzat, no és que estigueu ni comptant segons ni res, o sigui, o tu durant tot l'espectacle vas comptant en el teu cap?
6: No, segon no, és veritat que ja tenim, nosaltres anem amb números, o sigui, cada música es pot comptar, ara ja estem entrant en temes músics, no? Però,
4: no, bueno, però tot té connexió aquí.
6: Sí, sí, la majoria de coreografies, les músiques les comptem de l'1 al 8 o de l'1 al 6 o hi ha
4: vale,
6: que són de l'1 al 3, diguem, depèn del ritme de la cançó, uh-huh, no? Bueno, ara no entrarem en tecnicisme de música, però, per exemple, si comptem de l'1 al 8 aquesta cançó, perquè és una cançó pop amb un ritme bàsic, jo sé que he d'avançar de l'1 fins al número 5, saps? Llavors faig 1, 2, 3, 4, 5.
4: Vale.
6: Aquí ja sé que m'he de frenar i això ho tenim molt establert, o sigui, ho anem entrenant cada dia perquè hi ha noies de l'equip que són més fortes que jo, llavors la seva patada es propulsa més,
4: vale,
6: ho hem d'anar entrenant i igualar-nos al màxim.
4: Realment, quantes matemàtiques hi ha darrere de tot el que fem, el dia a dia?
6: Bueno, sí, sí, sí. No, de fet, el nostre esport ha canviat en aquests últims 3 anys, diria que ja s'ha canviat. Ha canviat el sistema de competir,
4: uh-huh,
6: i abans nosaltres només portàvem una coreografia i hi havia uns jutges que puntuaven com de bé la feies i l'execució i tal,
4: uh-huh,
6: però ara, per puntuar la dificultat d'una manera més objectiva, ens han fet tot un reglament que defineix cada moviment que existeix en la història de la natació artística, quin tant percent o quin número de dificultat li donen. Per exemple, això val 0,5, això val,
4: vale,
6: 0,2, això. Llavors, nosaltres, abans de competir, una setmana abans hem d'enviar la nostra coreografia, que pots imaginar a l'Excel que això suposa,
4: uf,
6: cada moviment 0,2, 0,3, 0,5,
4: vale,
6: 0,4, amb la suma total del nostre percentatge de dificultat, o el nostre número de dificultat.
4: Déu-n'hi-do, llavors, Déu-n'hi-do.
6: Sí, sí, i nosaltres ja li diem que és enginyeria de la sincro, perquè estem tot el dia entrenant l'entrenadora amb un Excel o una pissarra per poder apuntar el nostre nivell de dificultat i les nostres puntuacions.
4: Està bé.
6: Sí, sí.
4: I una última pregunta, que abans amb la medalla jo m'he quedat... Clar, on la tens? A casa la tens guardada? No ho expliquis, que encara algú... Però...
6: Encara algú entrarà. No, perquè sàpigues com se'ns va... Bueno, vam fer les medalles de bronze que tenien alguna mena de defecte i se'ns estaven fent malbé molt ràpid, que no hauria de passar,
4: vale,
6: se les han emportat.
4: Ostres!
6: O sigui, la meva medalla torna a estar al Comitè Olímpic.
4: Bueno, però te la tornaran, no?
6: Arreglada. Espero i desitjo.
4: Déu-n'hi-do. I escolta'm, així com d'estimació, quan creus que pesa la medalla? Pesa molt? Pesa poc?
6: Pesa.
4: Pesa,
6: jo,
4: eh?
6: Jo diria que... És més, crec que pesen més les d'or, perquè n'he agafat alguna que he pensat, mare meva, com pesa. I la meva jo crec que pesa una mica menys, però no, jo no crec que arribi als 2 quilos. Bueno, no, jo crec que pesarà un quilo i poc.
4: Com un paquet d'arròs, la medalla.
6: Sí, sí, és que Déu-n'hi-do el que pesa,
4: eh? Déu-n'hi-do, però és petita... És petit, vull dir, t'hi cap a la mà, a la palma del palmell de la mà, o no?
6: És just com un palmell de la mà.
4: Ara també, quan te la tornin, pesa-la un dia i ens ho envies, eh?
6: No, el dia que me la van penjar vaig al·lucinar. No m'esperava que aquesta medalla... Perquè les meves altres medalles són precioses, però no pesen tant, però la medalla olímpica no m'esperava.
4: Escolta'm, doncs moltes gràcies, Paula, per haver-te deixat aquí l'atracament matemàtic. Ara ja els hi has d'explicar a les companyes, eh? Els hi expliques lo dels milions d'aigua, de litres d'aigua.
6: I tant.
4: Doncs moltíssimes gràcies, Paula.
6: Moltes gràcies a tu.
5: està clar que no tenim la percepció dels volums tan grans.
4: Vale, és que això és molt interessant. Realment estimar els volums és molt difícil. Però, clar, si comencem a pensar en unitats, ens situarem millor. A veure, recapitulem. Per tant, la piscina hem quedat que feia 50 metres de llarg per 25 d'ample i per 3 de profunditat. Vale, tot això en metres, per tant, són 3.750 metres cúbics. Però, clar, ara penseu que en un metre cúbic hi caben 1.000 brics de llet, perquè cada bric és un litre, eh? I, per tant, en una piscina olímpica hi ha 3.700.000 litres d'aigua.
3: Quina bestiesa, m'hauria quedat en una banyera.
4: Ah, mira, bona pregunta.
3: Però si no t'he preguntat res.
4: Però és una bona pregunta per fer la gent del carrer. Si creu que sap quanta aigua hi cap a la seva banyera de casa. Torno a sortir, anem a preguntar-ho.
3: Som-hi.
4: Estem aquí en un bar, hem agafat quatre que estan prenent algo. La pregunta que us faig és: quanta aigua creieu que hi cap en una banyera?
7: 100 litres.
8: 50.
9: 40.
10: 300.
4: Oh, molt bé, una des de 30 fins a 300. I com calcularies el volum? Més o menys una estimació de llarg, quan podríem dir?
11: Llarg per ample per alçada, no?
4: Vale, llavors tipus de llarg.
11: Metre i mig.
4: Vale, si un nen petit es queda estirat i bé, no? Un adult no hi caps estirat. Per tant...
12: No,
13: jo sí.
4: Metre i mig. I d'ample? Una banyera d'ample?
14: Un metro. És que vaig semblat de dutxa.
4: Mig metre. Vale, llavors això seria tipus... 1,5 per 0,5 són 0,75. I per 0,5 més, 350, sí, 400, vale, i 4, o sigui 0,4, com si haguéssim metres cúbics. Però en un metre cúbic hi caben 1.000 litres. Per tant, serien 300 i pico litres, dieu, eh? Ara, quan trigueu a dutxar-vos? No banyera, eh? Ara dutxa.
15: Si és al matí, vaig a la feina, en 5 minuts estic fora, i si és dutxa relax, potser 15.
4: Vale.
16: Jo una cançó i mitja.
4: Una cançó i mitja, molt bé, la unitat de mesura.
16: 3-4 minuts.
17: Jo en faig dos.
4: En aquesta dutxa ràpida de 5 minuts, més o menys, quanta aigua creieu que gasteu?
18: Depèn de si tanques l'aigua quan t'ensabones.
4: Vale.
18: No sé, 50 litres.
4: Clar, pensant que la banyera completa que hem calculat abans serien tipus 300, vol dir que s'ompliria, si et dutxessis amb el tap posat, que s'ompliria un quart, tipus 10 centímetres. Està bé?
18: Sí.
4: Vale, una bona estimació. Per tant, que si esteu 5 minuts, s'ompliria 10 centímetres, que podrien ser els aquests 50 litres. Molt bé. Doncs moltes gràcies.
19: A vosaltres.
3: I si pensem en evaporació, quanta aigua perd una piscina en un dia d'estiu?
4: Uf, això és interessant, eh? Aproximadament crec que es perden 7 litres per metre quadrat al dia. La superfície, ara aquí estem parlant de superfície, és la superfície de dalt. I la superfície seria de 1.250 metres quadrats, perquè serien aquells 50 per 25, val? Això serien, si ho multipliquem per 7 perquè es perden 7 litres per metre quadrat, serien 8.750 litres evaporats al dia. O sigui, cada dia perden les piscines quasi 9.000 litres. És bèstia, eh?
5: I això
4: és
5: cada molt, dia, molt quina despesa d'aigua.
3: Però això és les olímpiques, no entenc?
4: Sí, sí, clar. Ara, si féssim la piscina del poble, que té menys superfície, doncs llavors no. Però déu-n'hi-do, eh? I aquí és com veiem que les matemàtiques també ens ajuden a prendre consciència ambiental, perquè realment són nombres molt grans.
3: I si mai sumes totes les piscines de Catalunya?
4: Deuen sumar una barbaritat. O sigui, primer hauríem de fer una estimació de quantes piscines hi ha a Catalunya.
3: A Sant Cugat trenquem la mitja.
4: Ja, però és que al final és important tenir la noció d'això. Quan després hi ha sequera i diuen que la gent no ompli les piscines i tothom, ai, no ve d'aquí la meva piscina. Però no, és que si comptes quants litres t'estàs enduent i si això ho fa tothom i mirem quantes piscines, o sigui, és que realment és molta, molta aigua. Que això també és xulo, després d'aquests números tan grans, comparar-los amb coses que facin sentit, que el que dèiem l'altre dia del sentit numèric, de veure quanta aigua es necessita perquè pugui beure l'aigua amb la gent d'una població. I això és el que llavors et fa dir, ostres, vale, doncs millor que no ompli la piscina, perquè realment amb l'aigua de la meva piscina podria abastir tot el poble. o durant un dia, o quants dies, saps? O sigui, aquestes coses són les que et fan després tenir criteri per prendre decisions.
5: És xulo perquè hem connectat com una cosa d'esport, una qüestió esportiva, una qüestió com ecològica, no? I al final el rerefons d'estimació i de mesura hi segueixen en els dos contextos.
4: Exacte. I sí, sí, això és molt important per anar fent connexions amb la vida quotidiana. Moltes vegades la gent que es pregunta, oh, les matemàtiques, no sé què, és com si fos un món superabstracte. Ja, però ser un bon matemàtic és això, no quedar-te només amb l'abstracció, sinó saber extreure-ho i portar-ho a la vida quotidiana.
3: A la vida quotidiana. Sí, és una qüestió esportiva, ecològica i social, perquè les dades, si les sabem llegir, ens connecten amb els grans temes del món.
4: Exacte. Vale, doncs si mirem què hem après avui, moltes coses, eh? Però així com a grans titulars, ens podríem quedar amb que una piscina olímpica conté 2,5 milions de litres d'aigua. És molt bèstia, eh? Després, una altra cosa és que els volums grans són difícils d'estimar sense tenir referències clares, i quan els has estimat és difícil de fer-te la idea del sentit numèric que té allò. Per tant, com sempre, hem d'anar construint cada vegada més coses. Ara ja tenim un nou aprenentatge, que és que en la piscina olímpica hi ha 2,5 milions de litres d'aigua. I per últim, també podem veure que les matemàtiques són com el volum. Les conversions i les taxes ens ajuden a entendre l'impacte real, i al final tot això ens fa tenir més criteri per prendre decisions, per anar per la vida al final.
3: Això ha estat tot per avui. Som la Cristina Mur,
5: l'Albert Saumell
4: i la Laura Morera, qui et recorda que l'aigua és vida, però també és volum.
1: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat, the heat.
7: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens...

0: precipitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
1: Avui va de l'Ofèlia. T'has parat a pensar en la simbologia de les flors i plantes que ens envolten? En Shakespeare s'inspirava moltíssim amb les flors i en diverses obres seves es pot veure. A la pel·lícula Ofèlia, que és una versió moderna de Hamlet, es veu molt present el llenguatge de les flors. La protagonista viu en un món de fantasia, un món fosc i màgic alhora, i fa servir les flors per connectar amb la naturalesa i com una manera de demostrar els seus sentiments. L'Ofèlia es comunica amb flors, sigui per demostrar amor, o por, o valentia. Al final de la pel·lícula, Ofèlia reparteix flors i plantes als protagonistes, on els deia el que significaven per ella. Et poso uns exemples. El romaní, que és bo per la memòria i serveix per dir que te'n recordis els teus actes i les seves conseqüències. El fonoll, que vol dir adulació, i la colombina, que és l'engany i la traïció. Les violetes són la lleialtat i la modèstia. Les margarites blanques simbolitzen innocència i les margarites grogues volen dir amistat i felicitat. Ja deus saber que van trobar el cos d'Ofèlia sense vida al bosc, a dins de l'aigua surant envoltada de flors. Una imatge que s'ha convertit en inspiració per a molts artistes. La passió de Shakespeare per la botànica ha servit per inspirar a crear jardins que parlen de les flors que mencionen les seves obres. Ho sabies? Doncs es diuen tal qual, els jardins de Shakespeare. I mira, el més visitat al món el trobaràs al Central Park, a Nova York. Apa, et deixo que vagis a mirar floretes i et proposo que activis la teva creativitat per dir-li un missatge a algú amb flors. I jo et regalo una hortènsia, que és el símbol de l'agraïment. El meu agraïment a tu per estar a l'altra banda. Gràcies per ser i estar.

0: Sabies que hi ha un fenomen natural anomenat el riu que bull? Es troba a la selva amazònica del Perú, prop de la ciutat de Puerto Maldonado. Aquest riu, descobert pel geofísic peruà Andrés Russo, té una peculiaritat sorprenent. Les seves aigües arriben a temperatures de fins a 91 graus centígrads, prou calentes per bullir i causar cremades greus. El que és intrigant és que no és a prop de cap volcà actiu ni d'una font geotèrmica evident, cosa que ho fa un enigma científic. Els habitants locals han conegut aquest riu durant generacions, usant-lo fins i tot per preparar te o per cuinar, i ho consideren un lloc sagrat amb propietats curatives. Russo, inspirat per les històries de la seva infantesa, va investigar-ne l'origen i va trobar que la calor prové d'un sistema de falles geològiques subterrànies que escalfen l'aigua a gran profunditat abans que emergeixi a la superfície. Aquest procés és estrany perquè generalment l'aigua calenta associada a l'activitat geotèrmica està vinculada a regions volcàniques, però aquí no n'hi ha evidència. Aquest riu té uns 6,4 quilòmetres de longitud i varia en amplada i profunditat, però la seva temperatura és constant en gran part del recorregut. No obstant, no tot el riu bull. Hi ha trams on l'aigua es refreda prou perquè animals com granotes o peixos hi puguin sobreviure. Aquest contrast el fa encara més fascinant. Actualment, el riu està amenaçat per la desforestació, cosa que posa en risc tant el seu misteri com el seu ecosistema únic.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
3: Avui us recomano Bosc Balena Boira, de Josep Lluís Badal. L'objectiu d'aquesta secció és recuperar els clàssics, i de vegades tenim la sort que el clàssic és ben viu. És el que passa amb Bosc Balena Boira, de Josep Lluís Badal, un tríptic de contes editat meravellosament per Leonard Montaner. Badal és la veu dels morts, i ho dic en el millor dels sentits. Hereu de Melville, Flaubert, Gogol i tants d'altres, agafa les veus dels clàssics i les converteix en una de pròpia. Un cant únic que no sentireu enlloc més. A Bosc Balena Boira recupera tres contes de tota la vida: La caputxeta vermella, La flor romanial i La vella dorment, i els fa tornar a la seva bellesa salvatge original. Amb un llenguatge riquíssim, recargolat i fascinant, el que fa Badal només és a l'abast d'uns pocs, una combinació de fons i forma que és com contemplar un núvol empassant-se una muntanya. Dins d'aquest núvol trobareu personatges com la K, que viu en un bosc amb el seu pare mort i la seva àvia viva. La bèstia, a qui mai acabareu de veure del tot. La cabra perica i el gos home. I el malvat regidor, que només parla amb adverbis acabats en ment. O la iaia maga. Escolteu com descriu Badal aquesta bruixa d'arrels eslaves. Passada la cendra hi havia una cabana. La cabana, la iaia maga. No era vella, no era lletja, només ho semblava. Era una dona que reia. Tenia una sola cella perquè no s'arrencava els pèls de sota el front, com no es depilava el bigoti moixí. Tenia un nas oriental que deia que li havia prestat un flamenc rosat, uns pits bellíssims que treia sovint a prendre el sol i que rentava amb aigua del rialor, i dues cames més nerviudes i resistents que les d'un llenyataire. Podia perseguir una llebre saltant de marjal en marjal i tornava respirant tranquil·la com si dormís, amb les ungles gruixudes com els claus d'una crucifixió, brutes de pèl i sang. Només li feia vergonya el seu únic forat nasal. També se'n reia. En deia que per aquell forat podia estornudar tan fort que els mosquits i els reis no gosaven apropar-se a ella, que aquell nas podia pondre un ou. Quan va veure la mare, la va reconèixer.
2: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo.
4: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Les relacions assertives ens procuren millor autoestima.
6: Les relacions assertives es caracteritzen per la capacitat de comunicar-se de manera clara, directa i respectuosa tant en l'expressió de les pròpies necessitats com en el respecte a les necessitats dels altres. Aquest tipus de relacions contribueixen a una millor autoestima perquè fomenten el respecte mutu, la comprensió i la confiança. Desenvolupar habilitats d'assertivitat pot ajudar a millorar les nostres relacions personals i professionals, així com el nostre benestar emocional.
4: Salut activa.
7: Jesús Vieites, psicòleg referent de benestar emocional i salut comunitària de l'àrea bàsica de salut de Palamós.
8: A través de l'estudi d'aquest de Harvard que van comentar l'altre dia, i ho sabem, de la importància de les bones xarxes socials que ens procuren doncs, també aquest benestar, aquesta salut més integral. Per poder establir aquestes bones relacions entre nosaltres hem de parlar de l'assertivitat. L'assertivitat és una actitud, és una forma de relacionar-nos amb els altres, és una forma de relacionar-nos també amb nosaltres mateixos i que es confronta amb altres dues maneres de relació, que pot ser la passiva més submisa o l'estil més agressiu. L'assertiu és aquesta capacitat de diàleg amb el demés, amb la voluntat d'entendre's, en el respecte, en el pensar que l'altre pugui tenir raó i que tu la teva raó no és tant i que hem d'entrar en aquest punt de diàleg. I des de la voluntat de respecte mutu i d'arribar sempre a acords que finalment comporten un benestar comú.
4: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa.
9: Ràdio Vilafant 107.3

Notícies, magazines, esports, música, entreteniment. 107.3 FM. Ràdio Vilafant.

0: 93FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
1: 8 i 3 minuts. Molt bon dia a tothom a les portes d'aquest nou cap de setmana que ja tenim per endavant, preparat. Estem a punt d'obrir doncs aquestes portes. Ho farem al llarg d'aquest 24 de juliol. I des d'aquí, des de Ràdio Vilafant, un dia més encantats de compartir amb tu doncs la nostra programació d'estiu en el Dia Internacional de l'Autocuidat, de cuidar-nos a nosaltres mateixos. Avui és el Dia Internacional també del tequila. Doncs aquesta beguda, que de tant en tant, doncs... Per què no? Confessa-ho. Ja ho has provat alguna vegada, Una beguda, doncs, que fa que, doncs, mira, paeixis bé el menjar, també, Perquè la veritat és que és intensa, és... Bueno, podríem dir com aquestes begudes catalogades com l'orujo, no? Una miqueta així seca, L'has de barrejar a vegades amb una mica de sal i llimona, diuen, En fi... Avui és un d'aquells dies que es poden celebrar moltes coses. Celebrem doncs que estem a punt d'entrar en un nou cap de setmana. Celebrem doncs que hem acabat una nova setmana. Celebrem que Sant Vicenç, Sant Víctor, Santa Cristina, Santa Aquilina, Santa Mercè Prat. I podem celebrar aniversaris, qualsevol efemèrides que tinguem a nivell familiar. El refrany del dia diu que els més valents cauen de cul. I això vol dir, doncs, això una miqueta, no? Que a vegades ens hem d'arriscar per fer les coses. Objectius que a poder ens fa por, no? Diuen, no, és que els més valents, doncs, has de tirar endavant. Si caus, et tornes a aixecar. La cita del dia diu que la vida és en color, però la realitat és en blanc i negre. És veritat, Veiem amb molts de colors, però és veritat que a vegades ens fan decidir si un costat o l'altre, Mercats a la Bisbal d'Empordà, Celrà, les Planes d'Hostoles, Platja d'Aro, el Port de la Selva, Portbou, Porqueres, Salt, Sant Esteve d'en Bas i Sils. I aquest és el repàs una miqueta que fem on te trobarem mercats, una mica de Santoral. I nosaltres el que direm ara és que al punt de 3:15 tindrem l'informatiu local i comarcal, a les 9 l'obert per vacances, i d'11 a 1 tindrem un espai, doncs, com sempre, de Ràdio Fórmula per passar el matí de la millor manera possible. Ja ho saps que a ti t'acompanya un servidor Ivan Llerpes. Aquesta setmaneta, ja la setmana que ve, arrenca segurament el directe el nostre company Toni Guerrero. Ha estat descansant una miqueta als matins i ara doncs tornarà a la

0: Aquest mes, Quadis Ebro t'ho posa fàcil. Per la compra d'un dels nostres models de la gamma Ebro S400, S700, S800 o S900, te l'emportes amb l'assegurança a tot risc gratis. Promoció vàlida fins al 25 de juliol. Quadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlguema 2 de Figueres.
1: Cançons d'aquestes estiuenques dels Exits amb Inner Circle. Hem tingut el Sweet i ara tenim el Move Your Body. Aquesta també és una d'aquelles clàssiques que no pot faltar a la nostra radiofórmula d'Exits d'aquest matí de 24 de juliol, eh? Amb els Eiffels 65.

Move Your Body. Movem una miqueta l'esquelet, poquet a poquet, si t'acabes d'aixecar, no et vagis a lesionar. I poquet a poquet agafar el ritme per entrar de la millor manera possible el cap de setmana. Nosaltres ho fem amb música, Jennifer López.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Hombres que, un dels clàssics d'ells, amb aquesta proposta que diu Devuélveme mi chica.

0: Hombres que amb el seu Devuélveme a mi chica, una de les cançons clàssiques que recuperem també des d'aquí, des de Ràdio Vilafant. Per cert, demà dissabte s'inaugura ja la 19a edició del Festival Sons del Món, a la Ciutadella de Roses, i amb un gran cap de cartell com és Pablo Alborán. Déu-n'hi-do,
1: Bonito.
0: Jarabe de Palo, bonito.

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.
2: Casey and the Sunshine Band. Aquí tenim aquesta proposta musical coneguda com és el Give It Up.

que l'estiu sona moltíssim, que es balla molt. Una versió que es va fer el 2019 sona així, aquesta revolució sexual de la Casa Azul. Així continuem amb els èxits des de Ràdio Vilafant FM. Què? T'ho estàs passant bé? Sí, eh?

0: きましょう。
1: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
2: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
1: Inscripcions a www.vilafant.cat.
3: I a continuació un altre d'aquells èxits que no pot faltar de la Laura Branigan amb el seu Self Control.

0: Notícies, magazines, esports, música, entreteniment. 107.3 FM, Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Bon dia i benvinguts i benvingudes a una nova edició de l'informatiu local i comarcal, avui divendres 24 de juliol del 2026. Càritas reforça la regularització de persones per facilitar la inserció laboral a l'Alt Empordà. El sector de les cures alerta de la precarietat de les treballadores sense regularitzar. Girona continua la cua de Catalunya en producció d'energies renovables. El CAP de Castelló d'Empúries consolida les activitats de la natura com a eina de salut. I el temps, amb Lluís Mi Pérez.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Càritas a l'Empordà ha reforçat aquest any el seu servei jurídic per tramitar prop de 400 expedients de regularització administrativa amb l'objectiu de facilitar l'accés al mercat laboral de persones que ja viuen a la comarca. Segons l'entitat, moltes empreses continuen buscant treballadors per cobrir vacants en sectors com l'hostaleria, la restauració, la neteja, la logística o l'atenció a les persones, mentre centenars de persones no poden optar a aquestes feines perquè encara no disposen de la documentació necessària. La memòria de Càritas del 2025 també posa de manifest un augment del 38% dels itineraris d'inserció laboral i un increment del 22% de les persones ateses pel programa Sense Llar, evidenciant les dificultats d'accés a l'habitatge i a una ocupació estable a la comarca.
2: Una cuidadora resident a l'Alt Empordà denuncia haver treballat durant anys sense permís de treball i amb jornades de fins a 22 hores diàries, una situació que posa de manifest la precarietat que encara viu part del sector de les cures. El cas, recollit per Càritas Alt Empordà, arriba mentre moltes residències i empreses de la comarca continuen buscant personal per cobrir vacants. L'entitat reclama agilitzar els processos de regularització perquè les persones que ja viuen al territori puguin accedir a una feina amb contracte i drets laborals, alhora que es dona resposta a la manca de professionals en aquest àmbit.
3: Les comarques gironines continuen sent de les que menys energies renovables produeixen a Catalunya, segons l'últim informe de l'Observatori de les Energies Renovables. La demarcació no disposa de cap parc eòlic en funcionament i ocupa l'última posició en producció d'energia solar fotovoltaica i hidroelèctrica. L'informe també assenyala que la generació en biomassa i biogàs és molt reduïda. Els experts adverteixen que Catalunya encara ha d'accelerar la implantació de noves instal·lacions renovables i de sistemes d'emmagatzematge de bateries per avançar en la transició energètica i reduir la dependència dels combustibles fòssils.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: El CAP de Castelló d'Empúries ha consolidat les activitats de rem, vela i passejades pels aiguamolls com a eina per millorar el benestar físic i emocional dels pacients. Més d'una cinquantena de persones ja han participat en aquestes propostes de prescripció social, adreçades principalment a persones amb ansietat, estrès, dol o insomni. L'objectiu és complementar l'atenció sanitària amb activitats vinculades a la natura i a l'entorn més proper. El projecte es desenvolupa amb la col·laboració de diverses entitats del municipi i busca que els participants incorporin aquests hàbits saludables al seu dia a dia, afavorint també les relacions socials i la qualitat de vida. I tanquem aquesta edició de l'informatiu amb el temps amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
4: Bon dia. Una situació molt tranquil·la amb la que desperta aquest divendres a les comarques de Girona, després de les tempestes severes i tot que van descarregar ahir en alguns indrets de la Cerdanya, de la Garrotxa, del Ripollès, com no van arribar aquestes ventades i alguna tempesta fins a la Costa Brava. Tot això és història i, de fet, gran part d'aquest divendres el temps serà més tranquil, amb alguns núvols baixos no gaire importants enganxats a la costa, i aquesta tarda, novament, alguna nuvolada creixerà cap a la Cerdanya o al Ripollès amb algun xàfec, però la veritat és que de moment avui no hi haurà tanta possibilitat de ruixats com ahir. Sí que el cap de setmana tornarà a embolicar-se la troca. Demà al matí alguns núvols i ruixats al voltant del Cap de Creus. Demà a la tarda cap a l'interior gironí, Déu-n'hi-do al voltant de Girona capital, per exemple, la tempesta que esperem la tarda del dissabte. I diumenge a la tarda també noves tempestes que sobretot cauran amb més ganes entre el Ripollès, la Garrotxa i la Selva. Precaució, perquè alguna de les tempestes serà intensa. També baixa la temperatura el cap de setmana. N'estem pendents a la xarxa.
0: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. It's a kind of magic.

0: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
1: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
2: Vinga, que anem cap al punt de les 9 del matí. Estàvem gaudint de Queen, estàvem gaudint de King of Magic i ara, doncs, gaudirem d'Elton John amb el seu Sacrifice. Amb aquesta cançó ens anem cap al punt de les 9. Us deixem amb L'Obert per Vacances. A les 11 tornem.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Arnau Vilam. El Congrés ha tornat a rebutjar els objectius d'estabilitat del govern espanyol per elaborar els pressupostos del 2027 amb els vots en contra del PP, Vox i Junts. Tot i això, el Ministeri d'Hisenda continuarà la tramitació dels comptes amb el repartiment del dèficit pactat amb la Comissió Europea sense el marge addicional previst per a les comunitats autònomes. D'aquesta banda, el govern lamenta que aquestes deixin de disposar de 5.800 milions d'euros mentre Junts i el PP justifiquen el seu vot per la manca de credibilitat i els incompliments de l'executiu. El president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia aquest divendres un viatge institucional al Vietnam i Singapur per reforçar les relacions comercials i institucionals amb els dos països. Durant la visita es reunirà amb representants polítics, empreses i aerolínies i participarà en un fòrum empresarial. El govern vol impulsar les exportacions, atraure inversions asiàtiques i afavorir la internacionalització de les empreses catalanes. I Adif informarà demà de quan es pot restablir la circulació de trens de la R2 i R11 que es manté tallada arran de l'esvoranc a les obres del soterrament a Montcada i Reixac. Els tècnics continuen sense trobar afectacions als habitatges propers al barri de Vallbona de Barcelona, tot i que es continuaran monitoritzant mentre n'investiguen les causes. El subdirector de construccions d'Adif, Arturo Pastor, ha assegurat que no hi ha risc pels veïns de la zona. L'escoltem.
2: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo. Tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras. No tenemos ningún problema de riesgo. No ha habido movimientos después del incidente. Las causas. Las causas estamos todavía trabajando, investigando a ver qué ha ocurrido. Tenemos que averiguarlo.
1: A més, des d'avui s'obre una oficina d'informació per a les persones afectades. I pagesos de Ponent iniciaran avui les mobilitzacions d'estiu amb un tall a la C14 a Tàrrega, a l'Urgell, entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Reclamen mesures urgents per reduir els danys de la fauna cinegètica, especialment dels conills, i un canvi en la gestió de les zones CEPA, que consideren que també incrementen el risc d'incendis. Les protestes es repetiran els diumenges i s'alternaran amb els talls a la C12 a Maials, al Segrià. I l'Audiència de Barcelona ha rebutjat per segona vegada la petició de llibertat del pare acusat de maltractar el seu nadó i manté la presó preventiva. La defensa havia recorregut una primera negativa del juny, però el tribunal ha desestimat novament la sol·licitud amb l'oposició de la Fiscalia. En la mateixa causa, la mare de l'infant, que ja està en llibertat provisional, ha declarat aquest dijous i ha explicat que va fer consultes a internet sobre fissures anals abans de portar el nadó als centres sanitaris.
0: Notícies en xarxa.

pista d'emocions David Bowie en directe. Així hem recuperat aquest tema, Heroes, que és dels més celebrats del cantant britànic. De fet, Heroes, la cançó, du el mateix nom que el 12è àlbum de David Bowie. El treia l'any 1977 i, de fet, és el segon llançament d'una trilogia, la trilogia de Berlín. El va produir junt amb Brian Eno. Aquesta cançó és una de les més conegudes. Té a veure o explica la història d'amor entre dues persones que es coneixen al mur de Berlín, separat en aquell moment, no?, per aquesta barrera física.

No cal que us digui que és una de les cançons que estan incloses, o tot l'àlbum, de fet està inclòs en aquell llibre dels 1001 àlbums que has d'escoltar abans de morir. De tot l'àlbum ens quedem amb aquesta cançó homònima, Heroes. Per què hem començat a escoltar aquest tema de David Bowie? Primera, perquè ens agrada moltíssim, perquè guanya molt en directe, per això hem triat aquesta versió, potser no tan radiofònica, però molt xula en directe. I tot plegat per parlar-vos d'una sèrie. I és que avui la pregunta del dia, el tema del dia, va sobre sèries que heu de veure a l'estiu. I nosaltres, bé, jo n'he repescat una que ja havia vist en el seu dia quan la van emetre per TV3. Us explico. Es diu Herois, Heroes, tal qual, sí? És una sèrie de 4 temporades creada per Tim Krink. Fins aquí tot bé, tot normal, eh? De fet, la començaven a emetre la televisió nord-americana l'any 2006. Sembla que TV3 la va començar a emetre un any després, del 2007. Van ser pioners, de seguida la van doblar al català i la van emetre al 2007. Ara l'hem repescat i us la vull re-recomanar perquè està a Netflix. 4 temporades, passen ràpid, i també us aviso que, atenció, perquè és una sèrie molt bona, però que a finals de la segona temporada la van deixar com a penjada perquè va coincidir, no sé si recordareu, amb aquella vaga de guionistes. Hi va haver una vaga de guionistes a Hollywood per protestar per les condicions laborals, i com que van quedar paralitzades totes les sèries a què estàvem enganxats i va haver com una baixada d'argument, no? Va costar de tornar a agafar ritme, però fins a finals de segona temporada és una sèrie més que acceptable. Què ens explica Heroes, Herois? Doncs ens explica, sense fer massa spoiler, com gent arreu del món va descobrint que tenen poders sobrehumans, poders sobrenaturals. Lluís, el nostre tècnic, tu l'has vist, Heroes, Herois? Sí, l'has vist. T'agrada? Diu que sí, que sí que mola. I tothom mola molt, i tothom té un personatge preferit, perquè clar, els poders canvien depèn del personatge, i normalment van associats a personatges que no t'ho pensaries mai, no? Per exemple, hi ha una animadora d'institut que té el superpoder de que és indestructible, es tira de dalt baix d'una torre, d'un edifici, passa a través passant a través de les flames enceses, no?, d'un incendi, i es torna a recomposar els ossos, fa clic, clic, es torna a posar a lloc i se li curen les ferides, és indestructible. Clar, és una animadora d'institut, allò tota fineta, tota cookie, no? I això fa molta gràcia. Després també hi ha

0: personatge asiàtic que pot parar el temps i l'espai i viatjar en el temps i l'espai, però n'hi ha que preveuen el futur, i això és com una maledicció perquè preveuen normalment les coses dolentes que han de passar en el futur, totes aquelles catàstrofes i desgràcies. N'hi ha d'altres que, sense saber-ho, tenen una força extrema producte de la seva mala llet quan s'enfaden. Alguns que poden, vaja, un que pot llegir la ment, uns que poden volar, i en fi. I ara que ve la pregunta. A part de que us recomano la sèrie, que val molt la pena, i té personatges que t'encarinyes moltíssim amb ells, i té molta intriga, perquè clar, que al darrere hi ha una possibilitat de destruir el món, si no hi hagués una catàstrofe a punt de venir, no seria tan interessant. Però a part d'això, jo us pregunto, quin superpoder us agradaria tenir si poguéssiu triar per ser herois? Que després també hi ha els dolents, els villans, també. Doncs amb aquesta pregunta, i parlant de sèries, parlant d'herois, li traslladem a l'Enric Rubió de Cardedeu. Cardedeu, Enric, bon dia.
1: Molt bon dia, com estem?
0: Bé, et pregunto, quin superpoder voldries tenir si poguessis triar un superpoder? Dels que he dit o algun altre?
1: Ostres, doncs no sabia dir-te. M'has enxampat, Mira, jo potser, hòstia, viure molts anys, perquè sóc un fanàtic de plantar arbres i sé que mai arribaré a veure els granses, llavors, hòstia, poder envellir al costat d'un roure que hagi plantat, això seria ben parit.
0: Mira, no està mal, no està mal. Bé. Seríem, sí, però amb condicions, envellir.
1: Sí, home, i tant, com a mínim com el roure.
0: Molt bé. No va de superpoders, però sí que va de sèries. Avui la pregunta que us fem, la sèrie de l'estiu.
1: Doncs sí, avui estic segur que us pensareu, amb aquest tema del dia l'Enric no podrà tirar gaire enrere la història, oi? Doncs tururut.
0: Clar, sí? Ai.
1: Clar, sí, perquè ens plantem fa gairebé 80 anys, just a l'Equador del segle XX, quan als Estats Units van inventar les sèries d'estiu. De fet, van inventar-ho com un espai per emetre episodis inèdits o inclús pilots que no havien vist mai la llum. Així va ser el cas de GA Summer Originals o Sneak Preview del 1956, o 4 anys més tard, el 1960, la New Comedy Showcase, que va ser tot un clàssic de reciclar pilots de comèdia i va ser un grandíssim èxit. Però alerta, perquè aquí a casa nostra, Núria, Catalunya, ho hem patat pel que fa a sèries, que ja tots plegats, com bé has comentat, ho diguem al llarg d'aquests mesos, tot i que originàriament s'emetien durant l'any.
0: Sí.
1: Una de les primeres, i estic segur que recordaràs, jo les vaig revisionar fa 2 anys, van ser les sempre fantàstiques Teresines. Les tietes catalanes de referència, que tot i fer-ne només, alerta, que això molta gent no ho sap, 13 capítols i una sola temporada.
0: Sí,
1: va ser molt poc i van passar a ser tota una icona catalana.
0: Perquè llavors també, Enric, no estàvem acostumats a sèries d'aquestes de 1000 temporades i 13 capítols ja ens semblava molt. Clar.
1: Allò que diuen, lo bo breu, 2 vegades bo, no?
0: Sí.
1: I així és, i va revisionant. També Poblenou va tornar a metre's a l'estiu, tot i que per serials d'estiu que tots coneixereu i encara tots veiem any rere any, o molta gent, tenim del 1999 l'imitable i sempre venerada Plats Bruts, i un capítol, de fet, dedicat a la platja brutal, que sonava així. Escolteu, a veure si us sona. Tu te'n recordaves d'aquest capítol?
0: És que és un capítol molt divertit, en què surten amb tanga, en fi, fa més mil i una,
1: tanga,
0: és tremendo.
1: Deixa'm posar aquesta, sí, espectacular, en López i en Ramon, amb, bueno, un tanga, un fil de pescar, sí. Crec que les seves 6 temporades i 73 capítols són els més ben aprofitats de la història. Però a Catalunya, on fem viva a nivell cinematogràfic aquella frase de Lluís Llach que diu "no oblidem cap nom, caldrà fer memòria per no repetir el pas d'una història", també vam poder gaudir del primer gran serial d'època d'aquí a Catalunya, estrenat el 2001 i res més, en més d'una ocasió a partir de llavors. Sonava així. T'aboca records? Et sona, Núria?
0: Saps que no, saps que ara en tens en quadro, no?
1: Temps de silenci, temps de silenci.
0: Temps de silenci.
1: Sí. Déu-n'hi-do, I fa anys, sí, 2001, però enguany, i degut a les noves corrents, un videopodcast està acaparant tota o molta atenció i està fent les delícies de, com deien, d'oients i telespectadors, ja que s'emet per ràdio i també per televisió. A veure si em saps dit on és aquesta sintonia. Aquesta jo crec que sí, avui vaig agafant,
0: no.
1: A veure. Ja us ho diré jo. La Renaixença, i com dirien ara, visca el batlle! d'en Peyu. Per tant, estem tenint noves corrents i ara és una sèrie...
2: Gràcies a l'Ecopodcast, és el que dius
1: sí,
2: tu.
1: Sí, sí, sí. Ho emeten pel 33, ja et dic, ara no recordo si es diu 33, però el 33 de tota la vida per tots, també es pot trobar per internet i sona per la ràdio també sovint a diari. Per tant, doncs, és un videopodcast que televisiu que hi ha molta gent ara que està enganxat, sí, sí.
0: Déu-n'hi-do, no m'has tret de Nissaga de Poder, que és una de les bèsties d'aquestes sí, d'estiu. Sí.
1: Va, Foli, estació d'enllaç, de pas.
0: Ai, vinga, va. Vegim. Sí. Déu-n'hi-do. Tu ets més d'humor o més de sèries dramàtiques, però?
1: A l'estiu, més d'humor.
0: Val, sí. Val. Val, doncs ja està.
1: Bueno, és que estem revisionant ara amb la meva parella, estem revisionant sí. Jetlag, per exemple, que jo no l'havia vist sencera, i és fantàstica, Jetlag, increïble. Ara sí, haig de dir que crec que mai cap sèrie ha destrossat tant l'idioma com aquesta, eh? Increïble, si ho revisioneu, o sigui, flipareu en colors, i flipareu no està ben dit, però vaja, a mi em sagnen les orelles, però bé, m'ho passo molt bé veient-ho.
0: Ja forma part de l'humor també, que feien servir. Sí. Molt bé, la seva teatre. Que xulo, molt bé. Doncs vinga, avui preguntem això, que ens recomaneu sèries per veure a l'estiu, però que poden ser de tot de les èpoques, d'aquí i d'allà i de tot arreu. Ja està, és una bona opció, molt bé. A part d'això farem altres coses. Com podem participar, Enric? Com sempre, recorda'ns-ho.
1: Doncs vinga, tothom cap a Instagram, seguiu-nos, que nosaltres us estimeu molt, vosaltres sabem que també, així que Obert Vacances, busqueu Obert Vacances sense el par al mig, i allà doncs comenteu el reel que pengem sempre sobre el tema del dia, participeu a l'enquesta, envieu-nos comentaris, i també teniu un número de WhatsApp on ens podeu enviar àudios, que ens encanta passar-ho just a la mitja part del programa.
0: Doncs avui va de sèries, recomanació de sèries. Enric, des de Cardedeu, moltíssimes gràcies.
1: Salut, bon programa.
3: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Parlant de destrossar la llengua, que ara ens deia l'Enric amb aquesta sèrie Jetlag, doncs avui tindrem, ens redemirem una miqueta, perquè ens espera l'espai sobre la llengua catalana, que fem el català dormit, així l'anomenem, que ens porten des de la nova ràdio de Reus, parlant sobre això, aquells anglicismes moltes vegades que podem substituir per paraules plenament catalanes. Parlarem d'un acte solidari a Rosselló, perquè allà organitzen un trofeu de natació a favor de les cardiopaties congènites. Després anirem de excursió al Castell de Tamarit, que és obligatori si visiteu la Costa Daurada. Farem una excursioneta a la muntanya, tot just al voltant de Montblanc, per anar cap a l'ermita de Sant Joan. Dins les recomanacions, no només us recomanarem sèries, que també, sinó també jocs de taula, molt interessant. Jocs de taula o jocs de cotxe, jocs en definitiva per jugar a l'estiu. I atenció, perquè començarem amb una primera entrevista de luxe. La cantant Luz Casal ve a demà a Tarragona, la tenim aquí en concert a Tarragona, passat fent de gira per tota Espanya, i ens ha concedit uns minutets d'entrevista. Per tant, avui, per ser divendres, comencem la primera entrevista amb A Punt d'Agenda amb Luz Casal, als micròfons de l'Obert per Vacances.
3: Obert per Vacances.

0: Abans d'entrar en matèria, però, entrem en matèria amb el que fa, pel que fa a la informació destacada de tota Catalunya. La primera parada d'aquesta ronda informativa la fem a Girona. Girona FM, Seit Esbai, bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: A punt pel cap de setmana, ja.
1: Quin remei.
0: Oi.
1: Ja toca, no?
0: Ja toca. Doncs mira, si heu d'agafar transport públic, a veure què us passa, perquè la primera notícia que ens portes és els usuaris gironins de la R11, no?, que es queixen de poca informació, tot plegat per als retards que provoca l'esvoranc de Montcada.
1: Doncs mira, de fet ens ha passat ara mentre arribàvem aquí a Girona, que ho dèiem amb un company, dèiem, sabem com arribem però no quan tornarem.
0: Yeah.
1: De fet, si ens ubiquem ahir, doncs la majoria no estaven al cas que hi havia la incidència i se sorprenien de fet de saber que no podien arribar amb tren a Barcelona. Els qui anaven cap al nord també estaven sorpresos i resignats en veure que els combois arribaven tard o que alguns fins i tot s'havien suprimit. Escoltem a dues de les persones afectades.
2: No estem al cas, però bueno, vull dir, no ens estranya, no ens estranya, perquè bueno, la informació que t'arriba aquí, uita, jo acabo d'arribar fa 5 minuts, miro d'aquí, em diu, uita, tren a les 8:58 o 53, anul·lat. Al cap de 5 minuts diu, uita, ara és estimat, i anul·len el posterior, vull dir que bueno, que tot plegat. Lo raro és que vinguin puntuals.
3: I us han explicat que era per el que havia passat.
4: No expliquen mai res. És molt raro que te diguin alguna cosa, eh? Sempre a veure què ha passat, què ha passat.
3: I sempre estem al cas del que ha passat a Barcelona o...
4: No. Ja ens ho explicarà.
3: Ja,
4: exacte.
3: Qui ens ho ha d'explicar, això?
1: De fet, l'alternativa de l'AVE s'ha notat especialment al matí, si bé han estat pocs els usuaris de Rodalies que l'han pogut agafar, perquè habitualment solen anar bastant plens.
0: Doncs sí. Sens dubte, el tema ferroviari s'ocuparà un altre estiu. Jo crec que més d'una portada de l'Obert per Vacances. Va, però parlem de coses més agradables, de festivals, Sons del Món.
1: Doncs arriba la seva 19a edició amb un concert de Pablo Alborán a la Ciutadella de Roses i, de moment, més de 22.000 entrades venudes. De fet, la cita s'allargarà fins al dia 10 d'agost amb una quinzena de propostes, entre les quals la de Rosana, que celebrarà 30 anys de carrera, Niña Pastori, Joan Dausà, Sergio Dalma, o també un concert conjunt amb Lacs amb Bustó i Gossos. També s'han programat 5 concerts en cellers de l'Alt Empordà.
0: Música, però també poesia.
1: Home, i és que s'ha presentat la 33a edició de Nit de Poetes, que en aquest cas farà un homenatge a Quima Jaume. De fet, serà el divendres 18 de setembre, a les 9 del vespre, se celebrarà aquesta 33a edició de la ja tradicional Nit de Poetes al Pati de les Magnòlies de l'edifici de la Generalitat, aquí a Girona.
0: Ens ho portem, 18 de setembre, ja haurà passat l'Obert per Vacances, aneu fent agenda per la tardor, que també ve de gust, clar que sí.
1: Només faltaria.
0: Seguit Esbai, des de Girona, moltes, moltes gràcies, bon cap de setmana.
1: Igualment, Núria.
0: La propera parada la fem a Rubí. Paula Iglesias, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. També preparada pel cap de setmana?
5: Aquí tenim més ganes de cap de setmana, crec que a Girona, eh?
0: Segueix en peu, el tema de la flama de la fuita de gas. En aquest cas, per dir-nos que a la plaça de Sants de Barcelona ja s'ha pogut apagar, però va estar més de 12 hores cremant, veritat?
5: Doncs sí, recordem que la deflagració va tenir lloc dimecres a la nit i la flama ha estat visible fins ahir al migdia. Els bombers han treballat amb l'objectiu de refrigerar la flama, però no d'extingir-la directament, ja que això hagués incrementat el risc de dispersió de gas. A mig matí la flama es va apagar i ja s'ha donat l'emergència per controlada. Segons ha explicat Albert González, cap d'intervenció dels bombers de Barcelona, la fuita ja està totalment neutralitzada i no hi ha risc d'explosivitat del gas.
6: L'emergència ja estaria, des del punt de vista de gas, totalment sota control i finalitzada, i estem a l'espera de la resolució per al restabliment de l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública. Però diguem, estem, ja s'han iniciat els treballs, diguem, perquè vingui aquesta grua de gran tonatge per extreure-la.
5: Ara el que cal és moure la màquina perforadora de les obres que ha provocat l'incident, ja que està en situació inestable i cal retirar-la. Com ha explicat González, el carrer de Sant Antoni ja queda restablert i les altres comunicacions quedarien preventivament tallades fins que no es faci l'extracció de la màquina. Pel que fa a l'accés de comerços i vianants o cases que estan just a la vora, com que ja no hi ha aquest risc de gas, també es donarà accés lliure.
0: I anem també fent agenda amb un futur més immediat. Del 15 al 21 d'agost, festes, la Festa Major de Gràcia.
5: Doncs sí, Núria, se celebrarà, com bé has dit, del 15 al 21 d'agost, amb més de 900 activitats gratuïtes repartides al llarg dels 7 dies, amb una programació que aposta per una oferta inclusiva, amb activitats sobre feminisme i ecologia. Entre les principals novetats s'estrenarà un espai específic amb programació per a infants, adolescents i famílies, i a més 5 carrers compartiran una mateixa temàtica decorativa per primer cop en 10 anys. Segons la presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia, Lina López, aquesta iniciativa demostra el treball conjunt entre les diferents comissions. Enguany la festivitat donarà suport a l'Associació Catalana de la Síndrome X Fràgil amb la venda de marxandatge solidari.
0: I encara una darrera notícia que ens ho parlava, que la Generalitat va confirmar ahir 4 nous casos positius de pesta porcina africana.
5: Doncs sí, tots estan dins la zona del risc, dels quals 2 a Barcelona, 1 a Castellbisbal i 1 a Molins de Rei. El total de positius des de l'inici del brot ascendeix fins als 372 senglars. Des del primer cas detectat a finals de novembre s'han analitzat 9.837 senglars, dels quals 9.465 han estat negatius. Segons el balanç setmanal del Departament d'Agricultura, en els últims 7 dies s'han capturat 325 senglars dins la zona infectada.
0: Moltíssimes gràcies, Paula Iglesias, des de Rubí. Una abraçada i bon cap de setmana, companya.
5: Bon cap de setmana, Núria.
0: La propera connexió ens du cap a terres a lleidatanes o a Ulleida. Quim Gassó, bon dia.
7: Bon dia.
0: I seguim ampliant la notícia que ja veníem donant des de fa uns quants dies, en aquest cas per dir-vos que han decretat presó provisional sense fiança per al jove acusat de matar una dona de 75 anys a Soses.
7: Sí, la jutgessa ha investigat el detingut de 18 anys per un delicte d'homicidi. El jutjat d'instrucció número 3 del Tribunal d'Instància de Lleida va enviar aquest dijous a presó provisional comunicada i sense fiança al jove de 18 anys detingut amb la relació de la mort violenta d'una dona de 75 anys a Soses. La magistrada va acordar aquesta mesura després de la declaració de l'acusat, a qui han obert una causa per un presumpte delicte d'homicidi. El procés havia passat els últims 3 dies a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Lleida, on també va ser sotmès a diversos interrogatoris. La investigació, recordem, es va iniciar el dissabte al vespre, quan la víctima no va tornar a casa després de sortir a passejar amb el seu gos, i la preocupació va créixer al poble quan l'animal va tornar sol i sense corretja al municipi. Poc després de les 9 de la nit, els equips de recerca van trobar el cos de la dona en un camp de panís a la sortida de Soses en direcció cap a Aitona. La víctima presentava ferides al coll compatibles amb una mort violenta i la investigació dels Mossos va culminar dilluns a la tarda amb la detenció del presumpte autor, un jove que es trobava establert al municipi de forma temporal i treballava al camp.
0: Per altra banda, us direm que Lleida tanca el primer semestre amb menys delictes, però amb més denúncies per incivisme.
7: I la principal conclusió és que els robatoris a l'interior de vehicles, entre d'altres, cauen a la meitat mentre creixen els delictes contra la seguretat viària. Aquest és el balanç que van presentar aquest dijous els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana durant la reunió de comandaments celebrada a la Paeria. Les dades policials corresponen als 6 primers mesos de l'any indiquen que entre gener i juny s'han registrat 5.269 fets delictius, el que representa un 4,6% menys que en el mateix període del 2025. La reducció es concentra principalment en els delictes contra el patrimoni, que baixen un 9,6%, i el descens més destacat és el dels robatoris, que cau a la meitat, passant de 800 i escaig a uns 400. En canvi, els delictes contra la seguretat viària augmenten un 20%, sobretot per conducció sobre els efectes de l'alcohol i per persones que circulaven sense permís o amb documentació falsa.
0: I com a darrera notícia us expliquem que la Paeria, el Ajuntament de Lleida, ha ordenat el tancament temporal i preventiu del camp d'esport. Sembla que han trobat presència de legionel·la.
7: Correcte, la decisió es va prendre arran de les analítiques realitzades durant les auditories que l'Ajuntament impulsa després d'assumir-ne la gestió directa d'aquest mateix equipament. El consistori ha explicat que la instal·lació romandrà tancada mentre es duen a terme els tractaments, les reparacions del sistema d'aigua i els controls tècnics necessaris per garantir que les instal·lacions compleixen totes les condicions sanitàries.
0: Moltíssimes gràcies, Quim Gassó, des de Lleida. Uau. Una abraçada.
7: Adeu.
0: I bon cap de setmana.
7: Adeu. Bon cap de setmana.
0: Marina Pérez Got, tu no marxes encara, bon dia.
8: Encara no, però marxaré, t'abandonaré, eh?
0: Aniràs a la platja de la Rabassada, possiblement, no?
8: Hi he anat aquest matí, ja hi he anat. Avui, abans que posin els carrers, jo ja sóc...
0: La Marina ja ve banyadeta de mar, ja ve saladeta a la ràdio. Doncs hauràs vist aquest nou dispositiu que ha estrenat la platja de la Rabassada, un dispositiu acústic per ajudar al bany a les persones invidents.
8: Sí, de fet ja és bastant visible, els usuaris podran entrar a l'aigua de manera autònoma i segur a través d'un sistema de balises que donaran informació sonora. Abans d'entrar a l'aigua, els usuaris rebran una pulsera. Aquesta tindrà 3 botons que els orientaran a través d'àudios mentre es banyen. Fins i tot podran contactar amb el servei de socorrisme. Rocío Calcerrada, tècnica de l'ONCE, diu que els usuaris hauran de fer un entrenament previ per reconèixer els sons.
9: Tendrán que hacer un entrenamiento, sobre todo también auditivo, para saber identificar los diferentes tonos que puedan tener cada baliza, para que estén orientados en todo momento y sepan en qué punto están del mar, digamos. Entonces, previamente habrá que hacer un entrenamiento con las pulseras y reconocer muy bien los sonidos.
8: Aquest servei és gratuït, no cal reserva prèvia i està disponible cada dia de 10 del matí a 8 del vespre fins al 15 de setembre. A més, de Tarragona, també a Cunit, s'ha posat en marxa.
0: Molt bé.
8: Et sembla bé?
0: Em sembla bé. I ja?
8: No, tio.
0: Parlem de l'eclipsi, vinga,
8: va. Sí, vinc a parlar molt de l'eclipsi avui, perquè així com indica la portada del diari de Tarragona, Prades restringirà els accessos al municipi el mateix dia 12 d'agost. Només podran entrar unes 6.000 persones i tancaran carreteres i camins per evitar aglomeracions. En aquest mateix sentit, l'Ajuntament de Cambrils disposarà de 2 aparells LinkSound cedits pel Consell Superior d'Investigacions Científiques, el CSIC, que acostaran l'eclipsi total de sol a les persones cegues o amb discapacitat visual. Els dispositius tradueixen la intensitat de la llum solar en freqüències de so, convertint el fenomen astronòmic en una experiència auditiva. I un últim apunt, Núria, una recerca de la Universitat Rovira i Virgili indica que els pòsits de cafè poden convertir-se en matèria primera per produir biocombustibles.
0: És que només surten coses positives del cafè.
8: Si tu dius...
0: Ja ho dic.
8: Endavant.
0: Marina Pérez Gon, moltíssimes gràcies i bon cap de setmana.
8: Bon cap de setmana.
10: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

I arriba ara la primera entrevista de la jornada, que per ser divendres ve en forma de punt cultural. I de fet és una entrevista que té sintonia o música pròpia.

0: El passat 10 de juliol la val poder veure i escoltar i gaudir a Manresa. Tenim la sort de que demà, dissabte, ve aquí a Tarragona a les 10 de la nit al Teatre Auditori del Camp de Mart. De fet, si ens esteu escoltant des de qualsevol lloc de Catalunya, val molt la pena venir al festival d'estiu del Camp de Mart, no només per l'espai, també per la programació que ofereixi. Per què no? Demà podria ser una bona cita. Tenim Luz Casal aquí a Tarragona presentant una gira que es diu Me voy a permitir, i fa parades, un parell de parades a Catalunya, però en fi, està viatjant i rodant per tota Espanya, després comença a girar l'Amèrica Llatina. Luz Casal, que ens va poder dedicar uns minutets per explicar-nos com està sent aquesta gira tan, tan especial.
1: Luz Casal, buenos días.
2: Hola, bon dia.
1: Bon dia. Con ganas de venir a Tarragona, ¿cómo va la gira?
2: Pues la gira va muy bien, hemos hecho ya 40 conciertos, nos queda todavía un buen número importante hasta el final del año, y la verdad que muy satisfechos, tanto los que hemos hecho en España como Francia, Bélgica y Suiza, sí, muy bien.
1: ¿Para la América Latina te vas también o no?
2: Sí, en octubre. Sí.
1: Lo digo porque el disco está lleno de referencias, ¿no? Y de canciones que nos llevan para la América Latina. ¿Cómo es este Me voy a permitir? ¿Qué nos cuentas?
2: Bueno, a ver, ¿qué se puede contar de algo que te cuesta años, que te cuesta meses grabar? En fin, que están volcados ahí cantidad de cosas, ¿no? Cantidad de cosas personales, cantidad de búsquedas, de sonidos determinados, hacer un álbum es siempre complejo. Cuando lo acabas tienes la sensación de haberte vaciado completamente. Afortunadamente pasan unas semanas y ya vuelves a tener como ganas de empezar de nuevo, ¿no? Pero es un álbum que tiene 5 canciones que son versiones, porque en un principio pensaba hacer un disco homenaje a las compositoras y autoras mujeres, pero bueno, al final, entre que empiezas con una idea, la desarrollas y llegas al final, pasan muchas cosas por el camino, y una de ellas pues fue darme cuenta que tenía canciones nuevas y que quería mostrar ese presente mío, ¿no? Así que al final es una combinación de dos aspectos, el aspecto de intérprete y el aspecto más complejo, que es de autora, compositora, productora, etcétera.
1: Y al final te ha quedado una cosa como muy ecléctica, ¿no? En que se ve...
2: Bueno, así soy yo. Yo creo que cuando quieres expresar muchas cosas, no una temática única, tienes que hacer uso de diferentes ambientes, de diferentes ritmos, de diferentes formas, ¿no? De hacer canciones. Entonces, en eso creo que cualquiera que haya seguido mi discografía desde el principio lo he mostrado así. O sea, no se puede decir que este álbum sea ecléctico solamente, lo son los 18 anteriores, ¿no?
1: ¿Hay un mensaje pero común en las canciones de este
2: álbum? Bueno, siempre me gusta tener, aunque haya canciones, digamos, profundas que expresen sentimientos profundos o decepciones o lo que sea, siempre me gusta tener la sensación de que dejo la puerta abierta, ¿no? Que siempre hay como una esperanza, ¿no? No me gusta volcar nada más que las cosas, digamos, problemáticas, ¿no? O sea, yo creo que siempre hay canciones optimistas, o al menos, si no completamente, sí ofreciendo una parte para que la gente se quede con buena sensación, aparte de las que haya vivido a lo largo de la escucha, ¿no?
1: Composiciones propias, también versiones que vienen a ser un homenaje, ¿no? A esas compositoras que admiras.
2: Sí, incluso a cantantes, ¿no? En el caso de compositoras, más que compositoras, autoras, sería el caso de Amalia Rodríguez, que no ha sido una mujer que haya escrito muchas letras, y en el caso de intérprete sería la versión de Todo Cambia, que hizo famosa Mercedes Sosa, sobre todo, ¿no?
1: Vaya.
2: Entonces son son maneras también de decirle a la gente que me sigue o la gente que acude a escuchar mis canciones que hay mujeres que son importantes en mi formación, ¿no? Mm-hmm. Y luego pues está el respeto, ¿no? Yo creo que puedes vivir un presente muy activo, pero saber de dónde vienen las cosas, ¿no? No solo tu talento vale, está también la reflexión y el aprecio y el agradecimiento a los que han estado, y sobre todo en este caso a las que han estado antes que tú.
1: ¿Y en qué lugar está Carla Bruni, que es la única colaboración así en vivo del álbum?
2: Sí, bueno, Carla Bruni tiene una explicación muy clara. O sea, yo necesitaba al cantar esa versión de Charles Aznavour, uh-huh, dirigida a una mujer, necesitaba que hubiera una mujer cantante. Uh-huh. Y me parecía que además una mujer que tuviera una cierta sensualidad en su voz, y ella la tiene sin ningún tipo de duda. Uh-huh. Y ha sido el colofón de toda la grabación del álbum, porque es muy pro, muy profesional, sí, es muy atenta, muy educada, y estuvo en el estudio fantástica, pero fantástica. O sea que fue, como digo, el colofón, el final de la grabación, y me quedé con un muy buen sabor de boca y le estoy muy agradecida.
1: Qué chulo. Te vamos a ver con pantalones de cuero, pero también cantando fados también, ¿eh? Que te va el fado muchísimo. De cuero. No lo digo porque estará tu parte más rockera, pero también es eso, te vamos a ver con canciones más delicadas, incluso cantando fados que te encaja perfectamente.
2: Sí, verdaderamente yo creo que en este momento de mi vida el agradecimiento y la confianza que me ha dado mi perseverancia. Desde el primer álbum he grabado canciones muy distintas, canciones que para definir lo que yo soy como cantante, sobre todo, aparte de otras cosas dentro de la música, es que he necesitado para expresar cosas distintas, sensaciones distintas, sentimientos distintos, estilos distintos, y desde el principio así lo demostré, con lo cual ahora pues tengo como una cierta gratificación, ¿no? De darme cuenta, ¿no? De manera cierta que lo que hice desde el principio hasta el día de hoy ha merecido la pena, a pesar de algunos sinsabores y algunos, ¿sabes? Como necesidades de explicarme todo el tiempo por qué haces una balada y luego haces un rock and roll, por qué no en este álbum hay menos rock y hay más no sé qué, ¿sabes? Entonces, bueno, pues tengo esa satisfacción, por un lado, de haber hecho hasta el día de hoy lo que me ha dado la gana, lo que necesitaba, por otro lado, y dentro de esa amplitud de registro, pues ser aceptada, ¿no?
1: Bueno, a raíz de esto que estás contando, viene muy muy a cuento con el título del álbum y de la gira, Me voy a permitir, ¿no? Es sí, porque yo lo valgo y porque yo lo quiero.
2: Sí, no, pero que puede parecer una arrogancia, pero no. Básicamente yo lo interpreto, y así era el propósito, de una cierta ironía o un cierto sarcasmo en el título, para mostrar sobre todo en la letra que de la canción que da título, Me voy a permitir, que hay aspectos míos que no necesariamente son los más bonitos, y que mostrarlos no me da ningún tipo de pudor. O sea, si soy macarra, en fin, puedo dejar pasar el tiempo a la Bartola y pintarme los labios y no hacer nada más, ¿no? O sea, muestro de manera muy, a mi modo de ver, muy inequívoca que se puede tener cierto, ¿sabes?, tener la cabeza alta ante ciertos defectos que por más que intentas arreglarlos no lo consigues.
1: Te sale el punto punky, ¿eh, Luz?
2: Sí.
1: Bueno, sí. El punt punt de la Luz Casal i també el Delicat, que segur que els veurem en directe als concerts ben cuidats en directe. La música per davant de tot, ens explicava en els seus concerts, en la seva posada en escena. Luz Casal, que és una boníssima excusa per viatjar cap a Tarragona per venir demà a veure-la en concert aquí a les 10 a l'auditori de
0: al Camp de Mart. Me voy a permitir, aquest és l'àlbum que presenta, però ens ha xivat que evidentment hi ha cançons que les ha d'incloure, cançons clàssics, clàssiques i conegudíssimes de tota la seva carrera. I com passa en aquests casos, si visiteu Spotify, per exemple, trobareu la llista de les cançons del repertori que acostuma a presentar en els seus concerts i veureu quines són aquests grans hits que també podreu cantar. Tot i que l'àlbum darrer és molt, molt, molt recomanable, també és per incorporar en el vostre repertori. Amb Luz Casal hem començat avui aquests primers minuts de l'Obert per Vacances, però ara seguim amb més qüestions i parlem sobre llengua. Parlem sobre llengua en el sentit d'un podcast que ens arriba des de la Nova Ràdio, El Català Adormit, i és que sovint no ens n'adonem, però moltes vegades quan parlem, i jo ho faig molt, utilitzem paraules manllevades d'altres llengües, sovint de l'anglès, i no cal. De fet, ens ho demostren a la David Fernández i la seva col·laboradora filòloga, l'Agnès. Amb ells recordarem que és més senzill del que sembla parlar bé el català.
3: Espera, Agnès, no menges encara. Vull penjar un post abans que ens arribin les braves. Segur que interessa als meus followers, això.
4: Veig que avui vens molt connectat, David.
3: És que si no penjo ara, després ja no veurà ningú.
4: Doncs mira, si vols fer-ho en català, pots penjar una publicació, que encara que no sigui un post, també la veuran els teus seguidors.
3: Veus? Seguidors sí que la dic de tant en tant, aquesta.
4: És que funciona molt bé, a vegades ens ho compliquem nosaltres mateixos tot.
3: Doncs avui la publicació arribarà als seguidors.
4: Penja el que vulguis, però mengem-nos les braves abans que no es refredin.
3: Escolta, Agnès, com ho tens aquest cap de setmana? Quedem per fer un brunch?
4: Podem fer un esmorzar de forquilla o un esmorzar dinar, si és molt tard, en tot cas.
3: Ja, però és que això de brunch queda molt més modern, no?
4: Potser sí, però en català també sabem esmorzar tard.
3: Doncs va, dissabte, què et sembla si quedem per fer un esmorzar de forquilla?
4: I portem la gana, que això no ho ha traduït ningú.
3: Agnès, ja has vist l'story que acabo de penjar?
4: No.
3: Doncs l'he penjada ara, fa 5 minuts.
4: Jo en diria, David, una història.
3: Agnès, història? Tothom en diu story.
4: Sí, però història tothom l'entén i no costa gens de dir.
3: És veritat. I si et dic la veritat, mai m'ho havia plantejat.
4: A vegades les paraules més senzilles són les que passen més desapercebudes.
3: Escolta, Agnès, no sé pas què passa avui. Acabo d'obrir el correu i ja m'han arribat 4 missatges dient que he guanyat un telèfon d'última generació. I això que ni tan sols hi havia participat. Tot això fa pinta d'espam, eh?
4: Doncs ja pots anar amb compte, perquè, a més, en català tenim una forma més nostrada per referir-nos-hi.
3: És veritat, ho diem tan sovint que ni m'havia plantejat que també deveu una manera de dir-ho en català, no?
4: I tant, en diem correu brossa.
3: Correu brossa, aquesta sí que està ben trobada, eh?
4: Perquè al capdavall és això, missatges que no has demanat, que t'omplen la bústia i que moltes vegades només busquen enganyar-te.
3: Ara què penso? El meu gestor de correu té una carpeta que es diu precisament així, correu brossa, clar.
4: Veus? La paraula ja hi és, només cal acostumar-nos a fer-la servir quan en parlem.
3: Doncs aquests 4 correus aniran directament al correu brossa.
4: I sense cap remordiment, tu.
3: Ni un, que per una vegada la brossa ja sap on ha d'anar. Mira, ja has vist aquest vídeo? S'està fent viral, té milers de likes.
4: A qui en canviaria una de paraula?
3: Ja hi som. Quina paraula canviaries?
4: Els m'agrada. És una traducció que ha relat molt bé, no ho trobes?
3: És veritat. Jo ja gairebé sempre ho dic així, però mira, ara m'ha sortit like.
4: Bé, no costa massa pensar-hi. En canvi, això de viral sí que és correcte, és clar.
3: M'agrada. Mira, una vegada que dic les coses ben dites, ja toca.
4: Bé, la llengua també sap relaxar-se, David.
3: Mira aquest influencer. Recomana aquesta gelateria i hi ha cua fins al carrer.
4: Escolta, David, que no costa pas gaire dir-ne influenciador.
3: Ah, mira, influenciador, no sona malament.
4: I explica perfectament què fa.
3: Doncs mira, avui el que farem serà seguir el consell de l'influenciador.
4: Però si el gelat no és bo...
3: La culpa serà meva, llavors.
4: Exacte. Les paraules poden influir en els comportaments, però els gustos ja són una altra història.
3: Has vist aquesta samarreta? Fa molt vintage.
4: David, també pots dir que és d'estil retro.
3: Ah, retro és correcte en català.
4: Sí, o antiga, si realment ho és.
3: No, antiga no, que el dependent encara s'enfadarà si dius que és antiga.
4: Doncs retro fa el fet i continua sonant bé.
3: Doncs va, em provo aquesta, va, que és de tipus retro.
4: David, avui no hi ha manera de decidir-nos. Què et ve de gust, una pel·lícula o una sèrie?
3: Ai, m'és igual, proposa alguna cosa. Agafa la plataforma aquella de streaming que sempre mires.
4: Sí, mira, en català està ben dit així. Només que s'ha adaptat i ho hem d'escriure a streaming, amb la E al principi i un accent a la primera I tancat, evidentment, que la I sempre porta accent tancat.
3: Mira, una que encerto, que bé. Mentre vaig buscant, vaig fent scroll, és que hi ha tantes opcions que no s'acaben mai, eh?
4: Doncs pots dir que vas fent lliscar la pantalla o que et vas desplaçant pel catàleg, què et sembla?
3: És ben bé això, fa estona que em desplaço i encara no he triat res.
4: Potser perquè tens la llista al núvol, i no pas al cloud, eh? I et surten totes les recomanacions de sempre.
3: Doncs sí, ho tinc tot desat al núvol, les fotos, els documents i ara també els dubtes.
4: Però aquests no ocupen gaire espai.
3: No, però fan perdre molt de temps a l'hora de triar una pel·lícula.
0: La Inés i el David amb aquestes converses tan divertides, amb un espai, un podcast que ens arriba cada divendres per despertar el nostre català, despertar el català, així es diu, aquesta peça, aquests molts apunts informatius i útils sobre la llengua catalana per utilitzar-la correctament. Divendres vinent, més. I ara passem a altres qüestions de la nova ràdio. Marxem cap a Ràdio Rosselló. A Ràdio Rosselló tindrem un altre exemple de com l'esport pot ser solidari, i és que Rosselló acull demà dissabte a partir de 3:45 de la tarda el trofeu Cor Petit. Es tracta d'un trofeu de natació en què hi participen nedadors de tot Catalunya i que s'organitza per recaptar fons per l'Associació de Cardiopaties Congènites. Una cita super establerta al calendari de l'estiu en aquest municipi, a Rosselló. Marxem cap allà, cap a la Segrià, amb Ràdio Rosselló, i allà saludem la companya Laura Alcalde. Laura, bon dia.
5: Hola, bon dia, Núria.
0: Tot a punt, ja tens, estàs preparada per competir? Tu no!
5: Jo crec que jo millor que m'ho miri, i faci alguna fotografia, perquè lo de passa, nedar...
0: passa igual que a mi, sí.
5: És molt exigent, realment.
0: És que realment és un trofeu, És que, sí, és solidari, però hi ha exigència al darrere, és una competició, com deies.
5: I jo crec que la natació és un dels esports que potser, clar, no estan en el nostre dia a dia, potser tant com d'altres, però és un esport molt exigent i que requereix de, escolta, molta preparació i sobretot molta resistència, que a mi em manca, Núria.
0: Molt bé. A veure, amb què ens expliques això? Com anirà el de demà?
5: Mira, estic molt ben acompanyada perquè avui és el dia previ a aquest trofeu, com molt bé explicaves, el trofeu Cor Petit. Avui m'acompanyen, diguéssim que l'ànima mater d'aquest trofeu és el Fidel Florença. Hola, Fidel, què tal? Molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
5: Tot a punt per demà?
6: Tot a punt.
5: Tot preparat, Ens acompanyen també el Macià, que el tenim aquí, el protagonista. Hola, Macià. És que el Macià està jugant per aquí fa una estoneta. Hola, Macià, què vols dir, bon dia o no? O prefereixes parlar després? Ara està una mica cansat, perquè ens han xivat que aquesta nit ha fet una mica d'acampada i la ressaquilla és el que té, Tinc el seu germà gran aquí a la vora, també el Magí.
7: Hola.
5: Què tal, Magí?
7: Bé.
5: Preparat, perquè tu sí que n'hi des demà,
7: Sí.
5: Sí, i ja fa uns quants anys, no?, que hi participes d'aquest trofeu.
7: Sí.
5: I què fas? Va, explica'ns-ho. Fas aletes, no?
7: Sí, faig aletes.
5: Que es diu així ràpid i fàcil, però no és fàcil anar amb aletes, no?
7: Ja.
5: Com ho fas tu?
7: Bueno.
5: Primer te les col·loques, això, per començar.
7: Les col·loco.
5: I després què? Quina diferència hi ha? Ja vas molt més ràpid, no? Entenc?
7: Sí.
5: Sí, I aquí és on t'agrada, lo de la competició. A veure, anem a pams, Fidel, perquè explica'ns una mica com neix la idea d'organitzar aquest trofeu Cor Petit. Hem de recordar que, en aquest cas, el teu fill petit, que és el Macià, pateix d'una cardiopatia congènita, no? I a partir d'aquí una mica, doncs, us hi fiqueu dins aquest món i una mica, des de, en primer lloc, entenc que des de la diagnosi amb el patiment i a partir d'aquí anar convivint amb la història, no?
6: Sí, a veure, neix perquè com a club natació Mena feia anys que ja fèiem un trofeu de natació clàssica i arran de la cardiopatia del Macià, del diagnòstic i tot plegat, doncs convertim aquest trofeu en un trofeu solidari per recaptar fons, com bé s'ha explicat a la introducció, i es feia almenar aquest trofeu en els seus inicis, però el Macià viu a Rosselló i per tant és el seu poble i és on té els amics, on té la gent, i doncs cap aquí baix, cap a Rosselló,
5: cap a nedar a la piscina de Rosselló, que ara fa 5 edicions que es fa.
6: Cinquena edició, sí, la cinquena edició, no com a cor petit, un trofeu de natació a maletes, però, ostres, quin nom més bonic i més tenint i fer-ho cap a pensant en el Macià, doncs ficar-li el cor petit.
5: Què li passa exactament perquè ho poguéssim entendre?
6: Té una teratologia de falot, són tres diagnòstics en un, i llavors doncs això, se li va tindre que reconstruir el cor només pocs mesos de néixer, i tenim sort de que tot ha anat molt bé, tenia un bon pronòstic i doncs, bueno, no vam tindre que córrer al naixement a fer l'operació, i doncs això, i ara doncs, ja ho veus, no pare, no està quiet.
5: No està quiet, no pare, baixa i puja, i fa una vida relativament pròpia a la seva edat, no? Que té 3 anys, 4, perdó.
6: 4, sí, sí, fa vida normal, o sigui, no, fa les seves revisions, evidentment, perquè és un procés que doncs, durant tota la seva vida el tindrà, i haurà de tindre diferents intervencions dins la seva vida, però en aquests moments està com una màquina.
5: El veiem, el veiem. Escolta'm una cosa, clar, més enllà del diagnòstic, el que dèiem, no?, que és dur i difícil, conviviu amb aquesta història i a partir d'aquí arriba el moment en què dius, escolta'm, anem a organitzar, anem a posar-li el nom a aquest trofeu Cor Petit i anem a fer-lo solidari per l'Associació de Cardiopaties Congènites. Hem de dir que la gent que s'ha inscrit per nedar, la inscripció ja és solidària 100%, els 5 euros que han pagat són tots per aquesta causa.
6: Normalment és un trofeu que sempre el fem gratuït, però a partir d'això i de tindre la idea de recaptar un fons, doncs van ficar 5 euros de doncs, la inscripció, i tot el 100% dels diners recaptats van cap a l'associació. És igual que el club pròpiament també fa un donatiu, i si algú vol fer un donatiu durant el dia o dies previs, doncs benvinguts seran.
5: Com es prepara el trofeu per demà? Perquè demà això arrenca a partir de les 15:30 de la tarda a la piscina de Rosselló, no?
6: Sí, arrenca doncs, amb unes setmanes d'antelació fent la proposta als clubs, invitant a clubs que vinguin, a participants, a fer publicitat, i doncs a partir d'aquí doncs això és una cosa que els que estem al club com jo doncs ho portem de la mà, no ens costa res organitzar un trofeu perquè ja ho tenim per fa molts anys i l'experiència ens porta, i és més doncs la publicitat i donar peu a que la gent doncs vingui cap aquí i participi, i sigui, sí que és un trofeu, sí que hi ha participació, sabe, i tothom va a guanyar, no? Però és obert a tothom, tothom pot participar i està pensat perquè com a mínim els que participin i no guanyen el trofeu no pugin al pòdium, s'emporten una medalla commemorativa, i fem un esport que és diferent, que és la natació amb aletes, per a qual cosa hi ha velocitat, hi ha, és molt més bonic de veure, un més espectacle, perquè a part hi ha una prova que no dins el trofeu, però sí que vindran els companys del natació hospitalet, que són semiprofessionals com aquell que diu, i ells nadaran també amb monoaleta. Llavors això és molt més espectacle,
5: que també és, ajuda. És a dir, com una sirena, una monoaleta.
6: Sí, és una monoaleta, és com una sirena, i és volar.
5: Volar, pràcticament. El Macià vol dir coses. Què passa, Macià? A veure. Ah, espera, que li diu un secret a l'orella. Clar, és que les coses de... Ah, bueno. Ara tindrem una indisposició, però no passa res, cap problema. Escolta, Magí, tu nedaràs. Estàs preparat o no? T'has entrenat molt o no?
7: Sí.
5: Sí? Pues escolta'm una cosa. Explica'm ben bé què faràs demà a partir de les 3:30 de la tarda. El primer que faràs serà ficar-te crema, no? Això per començar.
7: Sí.
5: I després què?
7: Venir a córrer.
5: Perquè clar, hi ha moltes categories demà, no?
7: Sí.
5: Sí. I per tant, a tu et tocarà nedar en algun moment. I què faràs? Què fas abans de llançar-te a la piscina, vull saber? Respires fons i tires o com?
7: Nosaltres primer nos esperem perquè nos diguin coses que nos tenen de dir preparats. I quan nos fiquem preparats, nos preparem tot, i després quan diuen ja, nos tirem i nadem.
5: I nadeu tot seguit? És a dir, feu més d'una piscina o hi ha algun límit o no? Com ho fas tu?
7: Encara no ho sabem, no ens ho han dit, no ens ho diran demà.
5: En aquell moment, clar. I hi ha més nens de la teva edat o més o menys de la teva edat o nenes que també neden demà?
7: Hi haurà... No hi haurà molta gent i tot. Hi haurà nens que nedaran de la meva edat, de no la meva edat, de...
5: Grans, petits, és una mica de tot, eh?
7: De tot, sí.
5: Tu com ho portes amb el teu germà? Tu n'ets bastant conscient de que ell té aquest problema i per tant l'acompanyes i molt i ja estàs molt pendent, entenc, no?
7: Sí.
5: Sí, eh? Ara em deia el Fidel que, fora d'antena, no? Que quan veuen algú, hi ha moltes més persones, de fet hem recollit algunes dades, Núria, que és que sí, precisament que pateixin cardiopaties sí, congènites a Catalunya entre infants i adolescents, hi ha 20.000 infants i adolescents que pateixen una cardiopatia congènita i, de fet, la xifra global són més de 60.000 persones afectades per aquesta patologia. Per tant, em deien que quan veuen algú que té com una mena de, no, cicatriu a la part del pit, el mateix Magí li diu: papa, mira, igual que el Macià, no? O d'alguna manera identifiqueu no? Aquest tret característic del cos d'algú, no?
6: Sí, és un tret que té això, doncs, que es veu, que es veu, no? I sobretot ara a l'estiu, que tothom està a la piscina, a la platja, doncs encara es veu més, no? I doncs això, i els nens, doncs, ho tenen familiaritzat de casa, i quan ho veuen, te criden, te diuen ell, també.
5: També, eh? Ara m'ho ha explicat molt bé el Magí, hi ha diferents categories, ells esperaran l'ordre per llançar-se a nedar, però hi ha una gran participació. De quantes persones estem parlant? Ho esperem?
6: La veritat és que no ho sé, perquè fins l'últim moment es pot inscriure. Llavors, sé que aquí hi ha gent de Rosselló que m'ha dit, jo nosaltres vindrem, d'Almenar, nosaltres vindrem, però no s'han inscrit. Els que sí que s'han inscrit és un club, el Club Natació Hospitalet, que cada any ha vingut, és dels clubs que, pues, bueno, que ens apoyen, ens ajuden i formen també de la festa, no? Perquè ells ho consideren una festa, poden vindre fins aquí, les Terres de Lleida, participar. I llavors ells venen a 25 persones, 25 esportistes d'aquest club, i després esperem que, pues, que se n'arribi als 75, 80 participants.
5: Doncs una gran festa que comença cap a les 15:30 aproximadament de la tarda. Sí. I allarguem fins a què?
6: No, és una prova, sí? Ràpida. El que busquem és que sigui espectacle, natació amb aletes, l'espectacle és la velocitat.
5: Per tant, llavors, hi haurà públic allà veient,
6: Hi haurà gent, que perquè s'ha fet publicitat i sempre les familiars,
5: i perquè no ens enganyem, el dissabte a la tarda nosaltres què fem? A la piscina? No,
6: sí,
5: ens queda una altra.
6: I és això, la gent que està aquí, que no se'n va fora a la platja, doncs se queda aquí i és un espectacle, no? I llavors això, són proves curtes, per tant són proves molt ràpides i que el que busquem és això, no? Que busquem espectacle, a part perquè la gent que estigui a la piscina, doncs, gaudeixi d'aquest moment.
5: Doncs espectacle i solidaritat, escolta'm, rodó, Núria, crec que és una cita imperdible demà aquí a Rosselló a partir de les 15:30 a la piscina.
0: Doncs vinga, us deixo que us aneu a remullar una miqueta més. Fidel Macià, Magí Florença, moltes gràcies, que vagi molt bé demà.
6: Gràcies a vosaltres.
0: I a Laura, moltíssimes gràcies també, companya.
5: Gràcies a vosaltres, que vagi bé.
0: La Laura, alcalde de Ràdio Rosselló, que ens ha proposat, ens ha portat aquesta segona entrevista tan fresqueta i, a més, tan solidària. I és una de les moltíssimes mostres que tenim arreu de Catalunya de com l'esport s'uneix amb la solidaritat i, a més, esport molt vinculat a l'estiu. Falta mig minutet per arribar, no, 3 minuts i mig, ara sí, ho hem dit bé, per arribar a les 10 del matí. Així que fem una petita parada a l'obert per vacances, però quan tornem us proposem tot de rutes. De moment, la primera, cap al Castell de Tamarit, i recordeu que us preguntem també quina és la vostra sèrie ideal per veure aquest estiu.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant.
2: Saps aquest lloc on sempre tornes?
3: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
2: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
4: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
5: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
6: Omple les nits d'estiu de surrealisme. El Teatre Museu Dalí de Figueres torna a obrir les seves portes en horari nocturn de l'1 al 23 d'agost, de 9:15 fins a la mitjanit. I aquest any presenta una novetat molt especial. Una instal·lació artística en un dels patis interiors on Salvador Dalí és el protagonista absolut. Gaudeix d'una experiència visual i sonora per endinsar-te més encara en l'univers dalinià. Reserva la teva entrada en visita lliure o guiada a salvador-dalí.org i viu unes nits excepcionals.
7: Uau, quina furgoneta!
8: L'he llogat a Iberfurgo.
7: Està com nova, ni sembla de lloguer.
6: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Arnau Vilà. El govern i els comuns presentaran dilluns una llei per facilitar la creació d'habitatge protegit. La proposta permetrà convertir oficines, hotels i locals en pisos sense modificar el plantejament urbanístic, així com ampliar edificis o dividir immobles. Les mesures seran voluntàries, tindran una vigència de 4 anys i podrien generar entre 15.000 i 20.000 nous habitatges. El president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia aquest divendres un viatge institucional al Vietnam i Singapur per reforçar les relacions comercials i institucionals amb els dos països. Durant la visita es reunirà amb representants polítics, empreses i aerolínies i participarà en un fòrum empresarial. El govern vol impulsar les exportacions, atraure inversions asiàtiques i afavorir la internacionalització de les empreses catalanes. I una persona ha resultat ferida crítica i una altra greu en un accident de trànsit a Matadepera fa tot just uns minuts. El SEM les ha traslladat a l'Hospital Parc Taulí i a la Mútua de Terrassa respectivament i ha activat 3 ambulàncies i un equip conjunt amb els bombers. I el Congrés i el Congrés ha tornat a rebutjar els objectius d'estabilitat del govern espanyol per elaborar els pressupostos del 2027 amb els vots en contra del PP, Vox i Junts. Tot i això, el Ministeri d'Hisenda continuarà la tramitació dels comptes amb el repartiment del dèficit pactat amb la Comissió Europea sense el marge addicional previst per a les comunitats autònomes. El govern lamenta que aquestes deixin de disposar de 5.800 milions d'euros, mentre que Junts i el PP justifiquen el seu vot per la manca de credibilitat i els incompliments de l'executiu. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han detingut a Villanueva de la Serena, a Badajoz, un fugitiu d'una presó de Tarragona amb més de 150 antecedents. L'home acumulava 12 ordres judicials per delictes com agressió sexual, robatoris, conducció temerària, amenaces i violència de gènere. La investigació es va iniciar després que no tornés al centre penitenciari on complia condemna des del 2018. I Adif informarà demà de quan es pot restablir la circulació de trens de l'R2 i l'R11, que es van detallada arran de l'esvoranc a les obres del soterrament a Montcada i Reixac. Els tècnics continuen sense trobar afectacions als habitatges propers al barri de Vallbona de Barcelona, tot i que es continuarà monitoritzant mentre investiguen les causes. A més, avui s'obre una oficina d'informació per a les persones afectades. I pagesos de Ponent iniciaran avui les mobilitzacions d'estiu amb un tall a la C14 a Tàrrega entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Reclamen mesures urgents per reduir els danys de fauna cinegètica, especialment dels conills, i un canvi de la gestió de les zones CEPA que consideren que també incrementen el risc d'incendis. Les protestes es repetiran els diumenges i s'alternaran amb els talls a la C12 a Maials, al Segrià.
0: Notícies en xarxa.

Sens dubte l'heu reconegut i és una cançó, és un tema, no? Una sintonia que és que porta bon rotllo, porta frescor i porta estiu i porta plats bruts i poques ganes de rentar-los, tot i que l'estiu això més agradable rentar plats, per allò de que toques aigua fresca i tot va bé. Val a dir, deixem-nos comprar cap a casa, que si part de l'èxit que va tenir Plats Bruts és gràcies a un tarragoní il·lustre que tenim aquí, que és l'Oriol Grau, que va ser guionista

0: Vols, la veritat és que
1: sí.
0: No t'ho sabria dir, però segur que en un moment o altre ho posen.
1: A plataforma es pot aconseguir, plataformes obertes. Sí, sí, es pot veure perfectament. A Plats Bruts és una de les sèries que no podia faltar com a recomanació de sèries d'estiu, però us estem preguntant als oients, doncs això, quina és la vostra? I què diuen?
0: Doncs mira, diuen molta cosa, així que avui la gent s'anima molt amb els àudios, així que comencem, com no, per la nostra ja estimada Pilar d'Espinavell. Així que, va, som-hi, que avui també camina.
1: També.
2: Bon dia, obert per vacances. Avui caminant per aquí, a prop de l'Abella. A veure, les meves sèries preferides són moltes, però ara a l'estiu m'agraden una bona sèrie anglesa de suspensa.
1: Ah?
2: Sí, que no hi hagi massa sang, per això, eh? Que la sang fa calor.
1: A mi m'agrada.
2: Vinga, que tingueu bon dia, bon cap de setmana.
1: Pilar, a mi també m'agraden les sèries aquestes de crims, però amables.
0: Són refrescants, eh? Sí, són refrescants, la veritat. I aquí en tinc una que, a veure, no ha sortit, havia de sortir, jo ho vaig enxampar, ja que pel tard, però ho vaig enxampar, així que ens ha enviat un àudio amb sintonia i després la seva explicació.
2: Vale.
0: Ja veurà, ja.
1: Això no és Verano Azul? Oh, sí,
3: ho sento, però avui és indiscutible. Jo ja sé que hi ha molts fans de Plats Bruts, de moltes coses, però avui és Verano Azul, és el nostre moment.
0: La Maria,
1: Mare de Déu.
0: Ha reivindicat. A tu et va enxampar, aquesta?
1: Sí, però no massa, perquè jo crec que és una sèrie que la van gaudir més els adolescents i jo era petitona, però sí, em va enxampar. Sí, però és una sèrie mítica, és tota una generació.
0: És molt mítica. Sí. Que te ha muerto, eh?
1: Sí,
0: però bé, crec que ho sap tota la península ja. Doncs sí. I mira, si vols, et portem ara una altra de l'Aina, que aquesta és per gent més jove, però hi haurà molta gent que ho sentirà ara i es sentirà interpel·lada i dirà, va, també existim.
4: No és gaire català per part meva, però per mi la sèrie de l'estiu és H2O, les sirenes que sortien sempre a Neox, o sigui, quan era petita sempre mirava aquesta sèrie a l'hora que la feien, estava allà clavada al sofà mirant-la i tinc molt bons records, per mi és la sèrie de l'estiu.
1: Aina, d'acord totalment. No, d'acord totalment. Jo l'estic veient per culpa o gràcies a la meva filla de 15 anys. I per ella, i té aquestes vibres, diu, és que em recorda a la meva infantesa. I dic, però, pare de Déu, si tens 15 anys, o sigui, no pots tirar més enrere.
0: Exacte.
1: I l'estic veient i és molt refrescant, la veritat que sí. Una sèrie de nenes, de noies, adolescents, bueno, que es transformen en sirena, què vols que et digui? Pues hi ha coses pitjors.
0: Sí, exacte, però això que dius, perquè si és que la teva filla té 15 anys, realment, segurament no seria la seva època, però com que les van revisar, o sigui, les tornen a reemetre, és curiós perquè hi ha sèries que són la sèrie de la vida de diverses generacions, i això és fantàstic.
1: Sí, és genial.
0: Sí.
1: És genial. I tant. Molt bé. Ai, me n'has posat per aquí algunes de més. Tenim més indicacions?
0: Sí, en tenim una altra. És, bueno, uns 40 minuts d'àudio, però jo crec que amb això podem allargar.
1: 40 minuts? No.
0: No, 40... No. Si tanquem programa, fins demà. 40 segons, som-hi, amb la Carme, també una fidel oient.
1: Sí.
5: Bon dia, oberts per vacances. Semblarà molt clàssic.
1: Ai.
5: Però són les que a mi m'agraden. Les que estan fent ara a TV3 és Crida la Llevadora, fa moltíssims anys que la segueixo. M'encanta, el problema és que ara està tota ja capadíssima i has d'estar amb plataformes de pagament i les que jo tinc no hi són. I Escola d'Infermeria, que és una sèrie danesa, juntament amb Hotel Veremar, m'encanten. Ah. Sóc addicta a les sèries de la BBC i a les sèries de la televisió danesa. Buah, m'encanten.
0: Mira, com la Pilar d'Espinavell, eh? Més o menys també les daneses.
1: Molt bé. Déu-n'hi-do.
0: Has vist, els oients d'avui s'han mobilitzat.
1: Molt bé. TV3 s'està especialitzant en fer sèries a l'estiu d'aquestes britàniques, no? D'aquestes clàssiques. Recordo el Doctor Martin, que ho va patar tant.
0: Ostres.
1: Fa un parell d'estius, em sembla.
0: Sí, i tant, va funcionar molt i molt bé. Sí. Són d'aquestes que veuries algun episodi potser diumenge tarda, després t'ho posen a l'estiu, i és fàcil, és senzill, és entretingut, està bé, i tu ho devores.
1: Et transporta també cap a altres paisatges i altres... Et fa viatjar, diguéssim, no?
0: És com mirar el Tour de França, els paisatges, no mirar sèries.
1: Sí, tal qual. Sí. Ai, sèries d'estiu.
0: No està malament, eh? Jo me les apunto.
1: Te les apuntes. Després acabem de parlar, que tindrem més input.

0: dels oients, més opinions,
1: sí.
0: Veritat?
1: Oh,
0: vinga,
1: sí.
0: I anem-te a sortir algunes també. Molt bé.
1: Ànims.
0: Fins adéu. Ara, Enric, moltes gràcies. Confirmen per aquí els companys de producció, que estan molt atents, que diu que Plats Bruts no, que no s'està emetent actualment en televisió pròpiament, però que sí a la plataforma 3CAT. En plataforma sí, en televisió no. Plats Bruts, una sèrie sempre molt recomanable d'entre les moltes, que hi ha per veure durant l'estiu. Fresqueta i animada. Volem més recomanacions de sèries i és el que us estem demanant, que participeu. Abans de tancar programa farem una darrera lectura o àudio dels vostres missatges. Però ara anem a buscar una mica més d'informació i més idees sobre sèries que us volem recomanar a través d'aquest reportatge que es porten des de Ràdio Tordera. L'acompanya Clàudia Icart.
2: Benvinguts i benvingudes a les recomanacions de sèries per veure l'estiu d'aquesta setmana. Avui, totes les recomanacions són del gènere de comèdia i del sitcom, perquè són les que millor s'acompanyen a l'estiu. Per qui no sàpiga què són les sèries sitcom, en faré un petit resum. Són característiques per tenir els mateixos personatges principals i els mateixos escenaris. Els protagonistes sempre són un grup fix i les històries passen gairebé sempre en els mateixos llocs. Són capítols autoconclusius i curts, solen durar entre 20 i 30 minuts. Encara que hi hagi trames que avancen al llarg de la sèrie, el problema principal de cada capítol es resol abans que s'acabi. L'humor neix de la situació. A diferència d'altres comèdies, els acudits no surten del no-res, sinó de posar uns personatges amb personalitats molt marcades i oposades en situacions quotidianes o absurdes que xoquen entre si. Fa calor i no volem preocupacions, i les sèries que us recomanaré són perfectes per passar l'estona i sobretot per riure. La primera recomanació és la més clàssica de l'humor català, Plats Bruts.

Per qui no sàpiga de què tracta, són dos personatges principals, en David i en López, que comparteixen pis a Barcelona. Sembla aparentment normal, però aquests dos personatges han de saber conviure un amb l'altre, perquè són molt diferents. En López és un locutor de ràdio fracassat, hipocondríac, carrepa, pessimista i amb molt mala sort a la vida i en l'amor. En canvi, en David és un nen de papà, estudiant d'art dramàtic, consentit, egocèntric, fantasma i que es creu irresistible. La sèrie no es limita a ells dos, sinó que s'expandeix amb els veïns i amics que tenen. La Emma és la veïna hippie i ecologista. És la xicota intermitent d'en David i l'objectiu amorós secret d'en López. La Conxita Carbonell és l'assistenta de la família d'en David, encarregada de netejar i de fer les feines del pis de lloguer. En Pol Requena és el cambrer del cafè Maurici i company d'estudis d'en David. La Mercedes és la cap de l'emissora de ràdio on treballa en López. I en Ramon Zamora és el company d'estudis d'en David, un noi molt tímid i amb greus problemes per relacionar-se. La primera emissió es va fer el 1999, però gràcies a com aquesta sèrie reflectia la societat catalana del moment, des de l'humor s'ha seguit emetent. Podríem dir que és la sitcom catalana que equival a Friends als Estats Units.

que és una altra de les recomanacions que porto avui. Com molt bé diu el nom de la sèrie, Friends és un grup de 6 amics i amigues. En Ross, la Rachel, la Mònica, en Joey, en Chandler i la Phoebe, que viuen a Nova York. Es pot veure que són molt units i la sèrie relata tot tipus de problemes pel que passen tots aquests personatges, ja siguin personals, amorosos, professionals, familiars, tot el que et puguis imaginar. Però encara que tinguin problemes, ho relaten d'una forma molt còmica, que és inevitable no riure. El millor d'aquesta sèrie és que són episodis curts, que si tens pressa en veus un i ja, però que si tens temps pots fer una marató de Friends. La primera emissió es va fer el 1994 i encara que sigui una mica antiga, no passa de moda i tots els teus acudits segueixen fent riure. Seguint aquesta línia, una altra sitcom molt recomanada és The Office.

El nom torna a donar pistes per on anirà la sèrie, ja que tracta de les persones que estan a una oficina. Aquesta té diferents departaments, però el principal objectiu de l'oficina és vendre paper. Sí, sí, paper per escriure. Els empleats intenten fer la seva feina, però normalment hi ha alguna cosa o persona que els impedeix. Com el seu jefe, en Michael Scott, que amb el seu sentit de l'humor normalment dolent, es fa fer reunions, activitats i moltes altres coses. El millor són les reaccions dels empleats, que sovint estan en contra del que els fa fer el seu jefe. La peculiaritat d'aquest sitcom és que és un fals documental, en què els personatges miren a la càmera, fan entrevistes individuals i actuen com si un equip de gravació real els estigués enregistrant el seu dia a dia a l'oficina. En Jim Halpert està al departament de vendes i és molt intel·ligent. Té un encant natural i combat l'avorriment de l'oficina fent bromes pesades en Dwight i li agrada la recepcionista. La Pam Beasley és la recepcionista de l'oficina, que al principi de la sèrie està compromesa amb un treballador del magatzem de l'oficina, però a mesura que va passant la sèrie se n'adona de que no vol estar amb ell i comença a sortir amb una altra persona. És molt artística i amable, i a mesura que va descobrint el que realment vol a la vida, va guanyant seguretat en si mateixa. En Dwight Schrute, aquest també està en el departament de vendes i és el millor del seu sector, ja que és molt obsessiu i li agraden molt les regles. A més de treballar a l'oficina, té conreus de remolatxa i la seva peculiaritat és que viu per la seva lleialtat absoluta en Michael. En Ryan Howard és el becari ambiciós i pretensiós que passa de ser el nou de l'oficina a un executiu de l'empresa, però que no sembla el que aparenta, ja que acaba sent un hipòcrita total. L'Andy Bernal, un venedor insegur d'alta classe, obsessionat amb la seva etapa universitària i amb una necessitat incontrolable de cantar a capella. L'Angela Martin és la comptable ultracatòlica freda i jutjadora, que estima els seus gats per sobre de qualsevol ésser humà. En Kevin Malone és el comptable que només pensa en menjar i fa la feina amb el mínim esforç possible. L'Oscar Martínez és el comptable intel·lectual i racional de l'oficina. L'Stanley Hudson, el venedor que sempre està de mal humor i que viu exclusivament per la seva jubilació i el dia dels dònuts de franc. La Phyllis Benz és la venedora dolça i aparentment innocent que no dubta a treure les ungles quan se la provoca. En Clint Barton, el misteriós encarregat de qualitat del que ningú sap exactament quin és el seu passat. La Meredith Palmer és la representant de relacions amb proveïdors. És amant de la festa i de beure i no té cap mena de filtre ni vergonya. La Kelly Kapoor és la responsable de servei al client. És addicta a la xafarderia, la cultura pop i té una relació sentimental completament tòxica amb en Ryan. I per últim, en Toby Flanderson. És trist i resignat. És responsable de recursos humans. És l'objectiu constant d'odi racional d'en Michael. I en Michael, que és el jefe de tota l'oficina. Té el cap ben intencionat, però és un desastre. Busca desesperadament l'afecte i l'aprovació dels seus empleats. I per últim, Brooklyn Nine-Nine.

0: una sitcom que passa a una comissaria de policies. La sèrie comença que a la comissaria els canvien de capità i arriba en Raymond Holt, un home molt seriós i recte que arriba per posar ordre. Això fa que xoqui amb en Jake Peralta, el detectiu estrella de la unitat, que és un geni resolvent casos, però és completament immadur i no fa cas a les normes. A partir d'aquí, la sèrie narra com tot l'equip s'adapta a la disciplina del nou cap de policia mentre resolen crims a Brooklyn i es converteixen en una gran família. Els altres empleats de la comissaria 99 inclouen la detectiu Amy Santiago, la companya competitiva, sobretot amb en Jake, la detectiu Rosa Díaz, una companya de feina dura i reservada, en detectiu Charles Boyle, el millor amic d'en Jake, el sergent detectiu Terry Jeffords, que recentment va ser apartat del treball de camp després del naixement de les seves bessones, i la Gina Linetti, la sarcàstica administradora de la comissaria. Doncs fins aquí les recomanacions de sèries per veure a l'estiu d'aquesta setmana. Espero que us hagin agradat i que si les mireu no pareu de riure i que passeu una bona estona. Adeu!
1: Clàudia Icar, adeu des de Ràdio Tordera. Acompanya, a veure que recapitulo, La Clàudia ens ha presentat, ens ha recomanat Plats Bruts, Friends, The Office i Brooklyn Nine-Nine. Com veieu, a mi m'ha quedat molt clar, els personatges, el desenvolupament dels personatges, la seva personalitat, són clau a l'hora de que les sèries funcionin i ens facin riure. És el reportatge del tema del dia i és la pregunta que us fem. Quina sèrie ens recomaneu per aquest estiu? Vinga, va, que seguim endavant amb més recomanacions. Ara anem d'excursió.
2: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
1: Moment ara de calçar-nos bé per anar de ruta a la muntanya. Avui marxem cap a Montblanc per conèixer una ruta molt estimada pels montblanquins i montblanquines. El Josep Ardila, de Ràdio Montblanc, ha pujat fins a l'ermita de Sant Joan per descobrir-nos les meravelles d'aquest espai natural i patrimonial. L'ermita de Sant Joan, que és un indret a 700 metres d'altitud, des d'on hi ha les millors vistes de Montblanc i de la Conca de Barberà. Avui al nostre podcast de muntanya descobrim aquest racó de Montblanc, ple de natura, d'història i de tradicions.
3: Ei, Oriol, Raquel, com esteu? Avui pujo a Sant Joan per fer un reportatge i m'agradaria saber, vosaltres que hi pugeu cada matí, que comenceu el dia des d'allà dalt, per què és tan especial, per què és tan bonic l'entorn de l'ermita de Sant Joan. Va, espero el vostre àudio. Adéu!
4: Bon dia, són les 6:47 del dematí del dia 22 de juliol del 2026 i estem un dia més, doncs, a l'ermita de Sant Joan, un lloc increïble pels montblanquins i montblanquines que gràcies, doncs, a una gent altruista, els ermitans de Sant Joan van decidir recuperar i que avui és un lloc, doncs, no sé si de peregrinatge, un lloc de pau, un lloc on molta gent hi troba, doncs, aquest sentiment, no? Aquesta tranquil·litat. És un lloc increïble i que no hi ha millor manera de començar el dia que veure sortir el sol des d'aquí dalt.
5: La veritat és que és xulo, no? Perquè, no sé, puges allà dalt i és el que et deia, no? Pues, tu estàs allí, que sé, sol o qui sigui, no? I no pots arribar a no pensar en res, però a baix tot continua passant, independentment de com estiguis tu a dalt o no. I a més, clar, com que hi puges cada dia i al llarg de tot l'any, pues, veus, pues, a l'hivern pots pujar que és de nit i continues baixant que és de nit, després, pues, puges de nit i es fa dia dalt. Apa, que vagi bé.
3: Hi ha indrets que formen part del paisatge i n'hi ha d'altres que formen part de l'ànima d'un poble. L'ermita de Sant Joan, situada a 700 metres d'altitud, és una d'aquestes. Enfilada damunt la muntanya que vigila Montblanc des de fa segles, aquest indret no és només un mirador privilegiat sobre la vila i la Conca de Barberà, sinó també un espai carregat d'història, de tradicions i de records compartits. Avui pugem fins a Sant Joan per descobrir per què aquest racó continua sent un dels llocs més estimats pels montblanquins i montblanquines i també per gent de arreu del món, que hi puja cada any. Estem ja als peus de l'ermita de Sant Joan, hem fet el camí i hem arribat fins aquí dalt, i estem molt ben acompanyats, amb la Núria Griso, ella és tècnica de l'Oficina de Turisme de Montblanc. Núria, què tal?
6: Hola, bon dia.
3: I també ens acompanya el Josep Sanahuja dels Ermitans de Sant Joan, que ara us explicarem qui són i quina feina fan. Josep, bon dia.
7: Hola, bon dia.
3: Acabem d'arribar, Núria, quin és el recorregut que hem fet, quants quilòmetres, quin desnivell hi ha fins a pujar aquí dalt a Sant Joan?
6: Mira, a l'oficina de turisme tenim diverses rutes marcades, Wikiloc és l'aplicació que fem servir per marcar aquestes rutes, i aquesta comencem des del complex esportiu de Montblanc i són uns 6 quilòmetres anar i tornar, per tant són 3 de pujada, 3 de baixada. La tenim marcada i l'hem fet aquest matí també des del camí del Targa, i després baixem pel bosc de Gorrines perquè d'aquesta manera també és circular i fem doncs, que tingui més atractiu i que la gent conegui una mica més tota aquesta zona. L'alt desnivell ells són uns 350 metres, és de fàcil, no té gaire dificultat, sí que hi ha desnivell, això sí, perquè arrenca ja tot és pujada, però vaja, que poden fer famílies, excursionistes, vull dir que la fa una mica gent de tota manera.
3: És potser un dels llocs més especials pels montblanquins i montblanquines, dalt a l'ermita de Sant Joan. Pels turistes també els agrada pujar aquí dalt i veure... Clar, nosaltres estem ara aquí dalt, encara no estem dalt de l'ermita, però des d'aquí ja veiem, vaja, unes vistes de Montblanc i de la comarca espectaculars.
6: Sí, hi ha gent que ens demana sobretot també llocs no, que puguis tenir doncs, vistes panoràmiques, i de fet juntament aquesta amb el Tossal Gros són les que millors vistes ofereixen també no, de Montblanc i part de la comarca. Per tant, sí, és sens dubte una de les més consultades, de les que més recomanem a l'oficina de turisme.
3: Escolta'm, estem arribant i aquí hi ha una campana que diu la tradició que aquesta campana s'ha de tocar, Josep.
7: Ben bé no és una campana, com ho pots veure és un tope de tren, no?, que es deia abans. La tradició vana és que el primer, si per exemple arribem a un grup de 3 persones, el primer tocarà un cop, el segon tocarà 2 cops i el tercer en farà 3. I això és el que farem ara tot seguit, no?, perquè hem pujat 3.
3: I així anunciarem que hem arribat a Sant Joan, no?
7: Exactament, així ens podem dir que som ja a l'ermita.
3: Doncs vinga, ho fem, toquem la campana, el batall o com ho diguem, sí?
7: Endavant, vinga. Tirem.
3: I com que jo sóc el tercer, a veure, ho tocarem així. I així anunciem que ja estem dalt a Sant Joan. Pugem cap a l'ermita o què?
7: Endavant.
3: Ja som dintre de l'ermita, només entrar, trobem a la nostra dreta la capella de Sant Joan. Jo crec que aquí, Josep, és un bon lloc per explicar qui sou i quina és la feina que feu als ermitans de Sant Joan, que, perquè quedi clar, no és que no viviu aquí, no sou ermitans que viviu a l'ermita, però feu una feina importantíssima.
7: Bé, important o no important, no ho sé. Fem una feina que ens agrada i és una conseqüència de tal com estava l'ermita. L'ermita de Sant Joan sempre ha sigut un referent per Montblanc, i abans de l'any 93, del 1993, estava realment en un estat deplorable i pràcticament era ruïna, no? Només quedava, perdó, la paret del davant. Tot el que era l'estança dins estava tot caigut. Llavors hi havia una agrupació, bueno, hi havia 3 persones aquí a Montblanc que van crear el grup dels estrams, que repassaven les ermites de la comarca i van fer com un... van crear com un grup i parlaven de Sant Joan com a punt referent, i ells van ser els que van decidir o van dir, ostres, és una pena tindre l'ermita d'aquesta manera, hauríem d'intentar de fer alguna cosa per tirar-lo endavant. I ells van començar a engrescar gent montblanquina, que tothom ens estimàvem i ens estimem l'ermita, i a partir d'aquí van començar a pujar els dissabtes, al principi pujant el material a coll perquè no hi havia camins, i després quan se van començar a fer les pistes a través de les pistes amb 4x4, i al cap de 33 anys l'ermita està consolidada, tenim l'ermita més o menys com estava abans, i és un lloc que és de pas i referent a la nostra comarca.
3: Això diem que és una ermita, no un refugi, però la gent s'hi pot quedar a dormir, no? També s'hi queden gent a dormir aquí a l'ermita.
7: Sí, hi ha molts grups de cau, principalment, i gent particular que també ens ho demanen, de vindre a passar les nits o un cap de setmana, no? No és un refugi, sinó que és una ermita. Tenim aigua, que la pugem cada setmana de Montblanc i les tenim en uns dipòsits, vol dir que a la cuina sempre hi ha una aixeta que raja aigua i és aigua potable pujada de Montblanc, i els mesos d'hivern que ha plogut i tenim suficient aigua, hi ha una font a baix, com he comentat abans, que raja aigua.
3: I aquí també hi ha dos moments molt especials aquí dalt a Sant Joan, Josep. Un és per Nadal i l'altre, evidentment, per Sant Joan, no?
7: Sí, efectivament. La tradició, la nostra tradició, mana que hi ha dos dates a l'any que són claus. Són els dos solsticis. Un és el solstici d'estiu i l'altre el d'hivern. El solstici d'estiu, el dia 24, pràcticament el dia 24, que és Sant Joan, aquí dalt doncs se celebra a primera hora del matí una missa i llavors els ermitans fan conviden a tot el poble de Montblanc i el qui vulgui de fora a un esmorzar popular, no? També els darrers anys també arriba aquí la cursa que fan de Montblanc, que pugen els corredors, i acte seguit es procedeix al canvi de la senyera. La senyera que tenim al mirador és una senyera que està del dia 24 de juny fins al dissabte abans de Nadal, que és l'altra festa que fem els ermitans. També recordar que el dia 24, la nit del 23 al 24, l'ermita s'il·lumina commemorant la foguera que antigament s'encenia al mirador, que era l'inici, quan s'encenia aquesta foguera, era l'inici o la senyal perquè totes les fogueres de la comarca fossin enceses a la nit de Sant Joan.
3: I ara ja som dalt al mirador i el que veiem és aquí una roca on amb unes rajoles es veu, vaja, els pobles, els noms dels indrets que des d'aquí dalt es veuen. I clar, tenim aquesta imatge molt característica, no, Núria, de la senyera, d'aquesta roca tan característica i, vaja, Montblanc als peus.
6: Clar, aquesta roca de Sauló, que és aquesta roca vermellosa, que és molt característica, també coneguda com la roca de la foguerada, que és el que explicava el Josep abans, no? Com es feien doncs, aquí les fogueres, i clar, i als peus tens part de la comarca, veus des de municipis doncs, això com l'Espluga, Blancafort, Barberà, Montblanc, etc., no? I tot l'entorn natural, que és fantàstic.
3: I una de les coses que fa la gent, Josep, és quan puja a Sant Joan, deixa constància que ha pujat a Sant Joan, no?
7: Efectivament. Aquí al costat de la senyera trobareu que hi ha un recipient on hi ha dins un llibre. Aquest llibre és el llibre de l'excursionista, on poden escriure, dibuixar les seves experiències i el que realment han sentit quan han pujat aquí dalt a Sant Joan.
3: Us sembla que acabem deixant constància que hem pujat a fer aquest reportatge de la Sant Joan? Ho podem deixar escrit per la gent que, vaja, que agafi un llibre? Obrim aquesta caixa i ara obrirem la llibreta i ho escriurem. I perquè en quedi constància, hem escrit que aquí als peus d'aquest mirador, que aquest matí hem pujat a Sant Joan amb Ràdio Montblanc, els ermitans i l'oficina de turisme, per explicar a qui no ho coneix aquest indret meravellós i estimat pels montblanquins. Aquest reportatge s'emetrà al programa Obert per Vacances de la xarxa. Montblanc, ermita de Sant Joan, 22 de juliol de 2026.
1: Que xulo deixar constància escrita també de que hem fet aquest reportatge, ho ha sentit tot Catalunya, i allí estem amb el Pepe Ardila de Ràdio Montblanc, justament a l'ermita de Sant Joan. Gràcies, Pepe Ardila. Nosaltres seguim endavant i ho fem amb una connexió en directe, i és que no s'ha perdut, no, l'hem trobat, l'Eduard Virgili, però cada dia és un risc, és un repte trobar-lo, perquè no sabem mai on és i què fa. Apropet del mar, com passa quan estàs a Altafulla Ràdio. Eduard Virgili, bon dia.
8: Bon dia. Mira, sóc en un castell mil·lenari.
1: En un castell?
8: Durant segles... En un castell.
1: Oh,
8: sí.
1: Ara t'he imaginat
8: durant
1: medieval.
8: Segles...
1: Sí, sí.
8: Jo no, jo vaig amb la indumentària habitual, a la que ja em coneix el personal. Mira, en un castell que durant segles va ser una fortalesa defensiva, després una residència senyorial i escenari també de grans històries, i que ara comença una nova etapa per acostar tot aquest patrimoni a la ciutadania. Soc el castell de Tamarit. Tu hi has estat mai?
1: Sí, he estat per fora. Dintre t'he de dir que no, tot i que s'han fet mil recreacions històriques, que no he pogut anar-hi mai. Per dintre no hi he estat, la veritat, però només per fora ja és preciós. Ja t'imagines tot un escenari de pel·lícula.
8: I tant, és un dels conjunts medievals més emblemàtics, sí, del litoral tarragoní, un lloc privilegiat, domina la desembocadura del riu Gaià i el Mediterrani des de fa més de 1000 anys, un espai que ha estat testimoni de guerres, atacs pirates, nobles, comerciants, artistes, personatges il·lustres, i des de fa uns mesos, ho dèiem ara a la presentació, ha començat una nova etapa obrint les portes al públic per oferir visites guiades, activitats culturals i altres experiències. Tot això amb una clara voluntat de recuperar el vincle amb el territori. I a qui ens acompanya és el portaveu del Castell de Tamarit, Joan Anton. Molt bon dia i gràcies per rebre'ns.
9: Molt bon dia, un plaer.
8: Molta gent coneix el Castell de Tamarit, com ara deia la Núria, perquè l'ha vist a la platja, però fins fa poc ningú no hi podia entrar, o gairebé ningú hi podia entrar. Què ha canviat aquests darrers mesos?
9: Bé, ha canviat la propietat. Abans hi podies entrar si t'hi casaves, i ara doncs hem decidit obrir-lo perquè la nova propietat, la família Trilles, persones vinculades a Tamarit, doncs amb aquest sentiment de Tamarit, perquè Tamarit, la primera cosa que hem d'explicar és que havia sigut un municipi i la família Trilles havien nascut els seus antepassats al municipi, doncs tenen aquesta voluntat de que s'hi pugui visitar, no? Perquè antigament era un poble.
8: Per cert, ara que has parlat de casaments, aquí s'hi va casar Andrés Iniesta.
9: Sí, senyor, possiblement el més il·lustre o el més conegut, vaja. Sí, sí.
8: I ara continueu fent casaments.
9: I ara continuen fent-se casaments, molts d'internacionals, també de nacionals, gent de tot el món.
8: Tan mediàtics com aquest de l'Iniesta?
9: No tant, bueno, alguns venen que nosaltres no els coneixem, però els coneixen al seu país, no? Alguns cantants alemanys o indis o americans, persones que venen que sí que són coneguts i es fan casaments varis dies entre setmana també, eh?
8: Escolta, recupero el fil de l'entrevista. Ha sigut un petit parèntesi lúdic, això de l'Iniesta. Parlaves de la família Trilles. Quin projecte hi ha al darrere amb aquesta nova propietat?
9: Bueno, per un cantó, consolidar l'edifici, que déu-n'hi-do, com tu comentes, és un vestigi. Són 2 hectàrees, amb la part més noble, més coneguda, on està la torre, però després també als voltants, perquè aquí van arribar a haver 80 cases i vivien i van arribar a viure 300 persones, per tant, és un espai força gran. Doncs un projecte a llarg termini, vull dir, ens contemplen 1000 anys d'història i tampoc volem fer les coses corrents. Recuperar també la memòria del seu gran morador, últim gran morador, que és la família Diring, una família de noble industrial americà que des de l'any 1915 fins l'any 1988 doncs ocupa el castell i que, bueno, doncs recrea moltes, moltes històries.
8: Qui era aquest personatge? Qui era Charles Diring? I què va representar per Tamarit?
9: Doncs aquest Charles Diring era una mica el Jeff Bezos o l'Elon Musk d'aquell moment, no? Vull dir, aquest senyor és, juntament amb John Deere, el líder de l'agricultura, de la mecanització de l'agricultura als Estats Units, quelcom que ens arribarà més tard, diguéssim. Són els inventors de les cosechadores, els inventors de les diferents maquinàries que permeten transformar l'ús de l'agricultura en base a als animals a treballar les màquines. Doncs seria, diguéssim, el seu homòleg, que ara és totes les persones vinculades a la tecnologia, no? A la tecnologia electrònica o digital. Doncs un senyor que té molts diners, que té una segona residència, és de Chicago, que té una segona residència a Miami, i que hi ha un moment que decideix fer-se una tercera residència a Sitges i recrear el palau, fa el palau de Maricel, recreant molt d'art hispànic, no? Es crea un petit, qui ho conegui ja ho sabrà, però és un petit poble espanyol a Sitges, a tocar de mar. Aquest senyor era de Chicago, Chicago no té mar, té un gran llac però no té mar, però era un gran apassionat de la mar, per tant totes les seves residències estan al costat de la mar, Miami, Sitges, i després coneixerà, juntament de la mar, de la mà d'una persona il·lustre catalana, en Ramon Casas, el pintor, coneixerà Tamarit, que està abandonat des de fa dècades, i el comprarà i es dedicarà a restaurar-lo com a mansió. O sigui, això de ser una fortalesa, com has comentat abans, medieval, ha d'esdevenir un poble, un municipi independent, teníem Altafulla, Tamarit i Tarragona, doncs acabarà sent una mansió, una mica a l'estil d'aquestes sèries que veiem ara.
8: I és tal com es conserva a dia d'avui o no? O hi ha hagut canvis?
9: No, sí, és tal com es conserva. El que nosaltres tenim és el que abans de la família Trilles, entre els Diring i la família Trilles, l'any 88 ho compra una família de Barcelona, però la seva visió ha sigut de mantenir exactament l'estat del castell, que principalment actualment és com estava la mansió d'aquesta família, no? I és això el que visitem, no? Visitem els vestigis que hi ha històrics, però principalment el que queda és la residència Diring amb 10 habitacions i després part de les seves obres d'art que estaven a Maricel o que es van comprar especialment per Tamarit.
8: És impressionant. On som nosaltres ara? Això és el pati?
9: Sí, ara estem al jardí romàntic que crea en Ramon Casas i en Miquel Utrillo, que era una altra persona, i en Santiago Rossinyol. Són tres persones que són els que li faran la casa amb aquest senyor, perquè aquest senyor només venia 5 setmanes l'any i a més venia amb vapor. Estem parlant de l'any 1915, per tant tardava quasi tant en traslladar-se que en gaudir el temps aquí, no? Tardaven com a 10 dies en arribar. I estem als jardins que li generen, no? Uns jardins que després s'han desenvolupat per poder fer els casaments.
8: Tot castell té la seva llegenda. El castell de Tamarit també?
9: Bé, bueno, va vinculat molt a Altafulla, com saps, no? Vull dir, el castell de Tamarit està molt vinculat a la llegenda de les bruixes. El camí de les bruixes comença amb aquesta platja preciosa que tenim aquí, que National Geographic ens diu que és una de les més boniques de la Mediterrània, la Cala Jovera, que és una cala de pirates, i que també està vinculada al camí de les bruixes, que arranca aquí i acaba al castell d'Altafulla, no? Aquestes llegendes que encara quan venen algunes persones grans m'ho diuen amb certa por, de que des de petits els deien, no t'apropis propis al camí de les bruixes per la nit perquè escoltaràs veuetes i veuràs llumetes, no? El que podien a lo millor veure eren els seus veïns o
8: els contrabandistes també.
9: Que eren els contrabandistes, vull dir que en una època difícil, i estem parlant que això és ben recent, doncs en una època també, l'època franquista, doncs hi havia molt d'extraperlo. Llavors, a vegades el teu veí estava fent contraband de tabac i tu no ho sabies, no?
8: Aquí també hi ha una església romànica, Santa Maria de Tamarit, considerada també una de les més antigues del territori. Quin paper tenia dins d'aquest conjunt monumental?
9: Correcte, doncs sí, estem parlant de l'any 1000 aproximadament que es funda Tamarit, el primer vestigi, diguéssim, que va vinculat a la defensa, en un moment de reconquesta, no? Hi ha un moment històric, per fer-ho les coses senzilles, que Altafulla és cristiana i Tarragona és musulmana, no? Llavors hi ha una frontera, que és la del riu Gaià, i es creen aquests castells del riu Gaià, que n'hi ha fins a 40, començant des d'aquí, que aquest és el que es toca al mar, i després tenim Santa Coloma de Caral a l'interior, i... I m'he perdut.
8: Et preguntava per l'església.
9: I l'església, perdó. Llavors, això comença l'any 1000, i l'església, més o menys cap a l'any 1100, es crea aquesta església, que és una església, la primera església romànica. I és una església una mica que formarà, tindrà una funció una mica catedral, salvant les dimensionant el que vull dir de la paraula catedral, del Baix Gaià, vull dir, curiosament, i això es veu amb el seu altar, perquè no només té la imatge de Santa Maria, que és la patrona del municipi, vull dir, les festes de Tamarit, fins a mitjans del segle XIX es celebren el 15 d'agost, sinó que a més té diferents sants dels pobles al voltant, té els sants de la Riera, dels sants de la Nou, els sants de Vespella. Per tant, si algú volia fer una festa grossa, tot i que potser hi havia esglésies al seu poble, tot i que hi havia un moment que no n'hi havia, però si algú volia fer una festa grossa, es desplaçava fins aquí per casar a la seva filla o fill.
8: Curiós, Joan, escolta, si algú ens ha estat escoltant des d'arreu de Catalunya, fa turisme per aquí al Camp de Tarragona i desitja venir a conèixer el castell de Tamarit, on la Teresa, on pot reservar entrada?
9: Ben fàcil, castelldetamarit.com.
8: Queda dit. Núria, ja ho veus, tu que deies en començar, que no hi havies entrat mai, que sempre et quedaves a la porta tret d'algun casament que potser havies pogut accedir, castelldetamarit.com, la manera en què podràs descobrir tot això que ens ha avançat avui en Joan Anton.
1: M'ho apunto, i d'aquest estiu no passa. Eduard Virgili, Altafulla Ràdio, moltes gràcies.
8: Que vagi bé, a reveure.
1: I ara vinga, va, que us oferim una altra proposta. Això és un no parar, i en aquest cas us recomanem sempre que durant l'estiu deixeu fora les pantalles, que us reuniu família, amics, al voltant d'una taula, si pot ser, i ho feu per jugar a un joc de taula. Des de Girona FM ens en donen unes quantes opcions.
10: I és moment de fer repàs d'uns quants jocs per aquest estiu i ho fem amb probablement una de les persones que més en saben de jocs de taula i és el Pau Regincós de Ludus Mundi. Bon dia i bona hora.
11: Bon dia, aquí estem.
10: I em sembla que ens portes un bon munt de recomanacions, almenys com a mínim 5.
11: Sí.
10: Parlem dels 5 jocs a tenir en compte per aquest estiu.
11: Sí, t'he portat 5 propostes molt divertides per poder aprofitar per totes les edats, tots els gustos i per aquestes vacances d'estiu poder-les disfrutar amb família, amb amics i a tot arreu.
10: Comencem per viatges.
11: Sí, si et trobes que viatjaràs, aniràs amb cotxe o així, t'he portat aquesta gama de jocs que ha tret ara recentment Ludilo. Són 3 paquetets petits, vale? Podeu començar Lógicamente, Golpe de Genio o Criminalmente. Són jocs de cartes ideals per portar a sobre i, per exemple, si fas un viatge amb cotxe, els passatgers de darrere o fins i tot el conductor pot anar escoltant també. Són targetetes amb reptes de pensament de lògica, no? Alguns et fa retos de fer la seqüència, de veure què li falta, no? I et va llegint. Les targetes tenen una cara, l'explicació era el repte que tens i a darrere hi ha les solucions. En el de Golpe de Genio pots tens 50 reptes de pensament lateral, de com llegir una targeta, no?, i pensar lateralment com creus resoldre aquell enigma, aquella cosa, no? I els casos de Criminalmente sí que necessites més espai potser per anar posant les targetes, al cotxe de darrere o el tren o el bus, tenen les taules aquelles, pots anar desplegant les targetes, però tots són jocs que pots llegir en veu alta i tots els que estan escoltant poden dir la seva o intentar trobar aquella lògica, no? Són reptes fàcils, targetes grosses, fàcils de portar a la cartera allò al bolso tot arreu, que segur que fa la delícia dels que els agrada aquest tipus de jocs de lògica.
10: I segur que tens alguna coseta per anar a la piscina o a la platja.
11: Sí, piscineros, modes d'ara, Six Seven. Qui no fa Six Seven i tu li fas un nano el gest així a les mans i els atens allà, què és això, un joc de Six Seven, com pot ser? Doncs Innova ens porta el joc Six Seven, un joc de cartes senzillet, fàcil, hi ha 67 cartes, val? Poden jugar aquí tots al voltant de la taula i són cartes que tenen els números 6 i 7 amb diferents fondos a la part de darrere. Llavors fem els pilons, repartim els pilons de cartes i cada torn girarem una carta al mig. Quan algú vegi que el fons de les cartes 6 i 7 són del mateix color, val? Per exemple el color blau, pot posar ràpid, fa el gest de 6-7 amunt i posa ràpid la mà a sobre de les dues cartes que són la parella per quedar-se-les, val? És un joc d'aquests frenètics, de velocitat, de veure reacció, ostres, un 6, un 7 amb el mateix fondo, doncs 6-7, pum. Llavors hi ha unes cartes d'acció també, que si surt la mà has d'anar ràpid a posar la mà, o fer el gest i agafar les cartes. Un joc piscinero ideal per portar a la platja també sobre la tovallola, en un moment despleguem les cartes i és un joc de moda, doncs qui no coneix el 6-7, doncs posar-ho en pràctica.
10: Saltem cap als jocs en família, perquè si no m'equivoco tenim dues propostes.
11: Sí, allò que has dinat, no? Sobre taula, treus un joc, a vegades tens l'avi, la iaia, no? Gent gran que dius, ostres, jo conec el domino, peces així, o un joc així senzillet, li pots posar el Código 5, Código 5, una novetat també d'aquest estiu, de Ludilo, que té unes fitxes de colors molt xules, i has d'intentar deduir la seqüència de números que tens a davant teu. Agafes unes fitxes de colorets, els ordenes, li dius als altres jugadors que t'ordenin la seqüència, tu no la pots veure, i tens una pissarreta amb un boli d'aquests borrables que has d'anar intentant deduir els números que tens amagats. Tu no veus quins números són, tots són 5 números diferents que poden anar de l'1 al 60, i sí que veus els números dels altres jugadors. Veient això, vas tatxant els números que segur que no són els teus i vas demanant pistes. Tu li demanes, per exemple, el 28, entre quins números està, i te'ls col·loca entre mig dels teus números. Llavors vas deduint els números que ja s'han girat i vas deduint els que t'han col·locat entre mig per veure el marge que hi ha. És de deducció, molt xulo, són tardes que en un moment la partida està feta, però tens moltes ganes de repetir-lo perquè dius, ostres, he estat a punt de guanyar, doncs va, tornem-ho i repetir, barregem les fitxes, allò un tipus domino, a les fitxes al mig, girem unes quantes, te les col·loques i agafa la pissarreta, que és molt guai, i vas guixant i vas intentant deduir els teus 5 números quins són.
10: I encara en tenim un altre per
11: sí,
10: família.
11: Sí, llavors, si te'n vas de tapeo, tenim la cuenta. La cuenta és un joc també que et recordarà aquí les tardes de tapeo o d'anar a prendre allò al toque, vas a fer una mica de tapes i és un joc de cartes molt, molt senzill també, però és molt divertit perquè has d'intentar, comences amb 5 cartes on hi ha diferents tipus de tapetes de menjar i has d'intentar anar demanant al cambrer doncs diferents tapes, però que arriba el moment de pagar i no ser tu el que pringa a pagar. Llavors és un joc de passar-li el mort a un altre intentant posar cartes, com jo me'n vaig al lavabo o jo me'n vaig a prendre el cafè i jo no pago, vale? I al final algú haurà de pagar la compta i serà el que pringarà i haurà de pagar el que t'has fotut. Llavors és divertit com anar afegint tapes de mejillones, de no sé què, de calamares, és molt d'estiu, de tapeo, i llavors la gràcia és veure com es va arruïnant algú, comences amb un import de calés fixa i al final has d'evitar quedar-te plomat. El primer que es queda sense diners és que ha pagat masses cops la compte i ha perdut la partida. Molt xulo, t'aporta ben bé les terrassetes aquelles d'estiu de quan algú s'anima, va, porta una altra tapa, vinga, va, per tots, una mica de calamares, vinga, un altre tapeo, i vas afegint el vinillo, vale, vas fent això, els postres, o és el cumple d'algú, doncs vinga, a fons. Llavors és molt divertit veure la cara del que ha de pringar, no? No té una carta per saltar el seu torn i al final ha de deixar anar la pasta i si al final les queda sense, eliminat de la partida.
10: Pau, i ara és moment de sortir de festa, però abans tenim algun partí.
11: Sí, tenim un partí, però la gent que ja diu, va, aquesta nit sortim de festa, hi havia un joc molt famós, el Hipster, doncs els creadors del Hipster han fet el Match My Beat. És una proposta que ens inspira molt en el joc del Hipster, perquè és el mateix tipus de tamany de caixa i de cartes, i en aquest cas també posarem la playlist, és un joc típic que agafes al mòbil, pots escanejar i et porta a una playlist de cançons amb unes diferents temàtiques, i llavors la gràcia d'aquest joc és que tindràs targetetes on te defineix situacions, vale, les reparteixen amb els participants, poses de fons una cançó, que per això anima abans de sortir de festa posar cançonetes a la casa i tal, i has de jugar una carta que t'inspiri aquella cançó, una situació concreta, vale? Les cartes va dient, doncs, per exemple, és la banda sonora d'un part, doncs sentiràs una cançó allò, ah, vinga, vinga, tu pots, no sé quantos, no? O situacions curioses, divertides, que és molt divertit escoltar mentre llegeixes, doncs col·loques la teva proposta, el que narra aquella carta, doncs les llegeix totes, disfrutes de cada resposta que has rebut i acabes escollint la que més encaixa. El que ha seleccionat guanya un punt i tornes a posar una altra cançoneta, tornes a fer una proposta de cartes i vas llegint i escoltant les diferents cançons, relacionant aquella proposta tan divertida que han intentat posar per aquell fons de cançó i passant una bona estona per ambientar-te per sortir de festa.
10: 5 jocs per aquest estiu. Pau Regincós, Ludus Mundi, moltíssimes gràcies i bon estiu.
11: A vosaltres, bon estiu.
1: Uà, quin munt de propostes, és que no es donarà l'estiu per fer tantes coses. És una podcast, un contingut de propostes que us fem, que es diu abans que s'acabi l'estiu, i és això, perquè aprofiteu al tope el temps. Si a més voleu fer activitats fora de casa, arriba l'agenda del dia. Del dia i del cap de setmana, amb la Lídia Porta de Ràdio Ciutat de Tarragona. Difícil els divendres triar 3 apunts d'agenda. Lídia, què ens has triat avui?
12: Doncs mira, aquesta setmana, aquest divendres, us he triat primer de tot al Pirineu. Ens traslladem una miqueta per fugir de la calor.
1: Sí, sí.
12: A la baixada de Falles a la Vall de Boí, que és patrimoni cultural i material de la humanitat, aquesta festa. És una festa que barreja el foc, i és que uns fallaires, que són com uns troncs resinosos, doncs li escalen foc i baixen des de la muntanya fins a diversos pobles de la Vall de Boí.
1: Molt bé, això serà avui mateix, a les 10, al Pla de l'Ermita, comença.
12: Correctíssimament, n'hi han hagut durant tota la resta de l'estiu, però avui és l'últim dia, el dia que van al Pla de l'Ermita.
1: Doncs una activitat ben curiosa, aquesta baixada de Falles de la Vall de Boí. Ara una activitat més convencional, un concert, amb Carles Benavent i Roger Mas.
12: Sí, dintre del que és el Festival Música Les Vinyes, doncs aquests dos grans ments del jazz del nostre país, el baix elèctric de Benavent i la força interpretativa de Mas al piano, doncs ens conviden a gaudir de música dintre d'un dels indrets més bonics i desconeguts del Penedès. Això, però, serà demà, dia 25 de juliol, a 10:45 de la nit, a la ciutat romana de Torre Ramona, a Subirats. I el preu de les entrades són 23 euros.
1: Molt bé, i encara demà més propostes, en aquest cas un concert molt estiuenc de Vaneres.
12: Sí, aquí mateix a Tarragona, al barri del Serrallo, hi haurà el tancament del cicle de Vaneres a la paròquia d'aquí del Serrallo, i l'objectiu de la proposta és contribuir a difondre la cultura popular catalana i la tradició marinera dins de la ciutadania. I així ens ha explicat Sandra Coloma, que és la responsable del teatret del Serrallo.
13: El dissabte acollirem el grup Peix Fregit, que ens portarà una nova cantada de Vaneres, amb la novetat enguany del Ron Cremat, que hem pogut gaudir durant els 4 dissabtes de juliol, amb un gran nivell dels grups i una gran assistència de públic amb més de 400 persones tots els dissabtes de juliol. Per tant, concloem com que Tarragona és la capital de la Vanera de la Catalunya Sud.
12: Doncs bé,
1: de la Catalunya Sud, que no se'ns enfadin a Girona.
12: No, vull dir, cadascú tenim a saber el nostre lloc.
1: Exacte. Sí, a cadascú el seu, clar que sí. Aquí, no, la gran novetat és que incorporem el Ron Cremat, que a Girona deuen dir, això nosaltres ja de sempre.
12: Pues aquí ho han recobrat aquest cicle, i això, ho recordem, això és demà, dissabte 25 de juliol, a les 8 del vespre, a la Pèrgola del Serrallo.
1: Doncs vinga, maneres també tarragonines en aquest cas. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona, molt bon cap de setmana, una abraçada.
12: Igualment, una abraçada, adéu.
14: Déu vos guard!
15: I visca el Batlle!
1: Això és molt friqui, jo això no sé què és. Preguntem-li en tot cas a l'Enric Rubio. Enric, bon dia de nou.
16: Bon dia, com m'agrada aquesta entradeta.
1: Quina sèrie és?
16: Això és La Renaixença, el videopodcast d'en Peyu. És allò
1: que em
16: deies,
1: eh? Perdona, sí, que sí, no estic al cas, no estic al cas.
16: No, bueno, haig de dir que jo saludo moltes vegades amb un Déu vos guard o amb un A Maria. Que...
1: Molt bé, eh?
16: Sí, sí, sí.
1: I la
16: sí.
1: gent et mira raro o no?
16: Bé, sabent que sóc jo molt ateu i que saludo així precisament, doncs sí, bueno, sí. cau en gràcia. I parlar de vos també sempre abans que amb persones grans sempre és bonic, saps?
1: Sempre, sí, sí, sí, fa una reverència, sí, sí. Escolta, Enric, què diuen els oients? Vinga, va, que anem tancant el tema. Avui us proposàvem com a tema del dia a quines sèries esteu aprofitant aquest estiu per veure, o sèries que relacioneu amb l'estiu, o simplement sèries que ens voleu recomanar.
16: Doncs sí, mira, a nivell escrit ens han deixat comentaris a l'enquesta que fèiem i ha estat unànim. A nivell escrit era tot plats bruts, cosa que no ens sorprèn, però sí que tenim un àudio d'última hora que ens envia la Clàudia, que ja veuràs què ens diu.
17: Mm-hmm. Hola, sóc la Clàudia i la meva sèrie preferida, sobretot quan és estiu i fa calor, és El verano en que me enamoré, que està a Prime Video. M'agrada molt perquè, bueno, és una sèrie romàntica que té 3 temporades i és un triangle amorós entre 2 germans i una amiga de la infància que tenen. I passa tota la casa d'estiu, davant de la platja, és molt xula. I m'agrada molt perquè, a part de ser romàntica, també és divertida, té molts personatges i va canviant la trama. I sobretot perquè va generar, sobretot l'estiu passat, molta afició. I llavors pues, anaves discutint amb la gent si eres Team Jeremiah o Team Conrad, que són els dos nois del triangle amorós, i em sembla molt entretinguda per mirar amb amigues o amb família.
16: Escolta'm, com han d'enganxar això a certes edats? D'allò que no pots desenganxar i esperes el proper capítol, eh?
1: I tant, i la part de la gràcia de les sèries també és després comentar-ho. Via WhatsApp, no? O quedes per fer un cafè i ho comentes. Sí, sí, parlar-ne de les sèries.
16: Escolta, Núria, tu te'n recordes que no havien d'esperar una setmana sencera pel proper capítol?
1: Oh, sí, t'imagines.
16: Perquè això ja no passa.
1: Sí, ara ja no. Ara és no. En plan de, vinga, va, tota la nit sense dormir. Sí.
16: O no? Posaves l'UVHS a gravar, saps? Sí. I llavors veies que no s'havia sincronitzat bé i ens cagàvem en tot. Però sí,
1: doncs
16: sí, sí,
1: no fa pas tant, d'això.
16: No fa pas tant.
1: No fa pas tant. Jo però hi ha generacions que ja no saben el que és això, eh? No, hi ha aquella impaciència, no?
16: Oi que sí? Va, sempre ens queda aquest bon regust de boca.
1: Sí, sí.
16: Escolta'm, Núria, vols que t'expliqui què tenim de tema del dia al dilluns?
1: Sisplau, sí, sí, que així anem pensant el cap de setmana.
16: Va, tenim tot un cap de setmana per opinar-ho més, eh? Viatges, planificat o improvisat?
1: Ah, molt bé. La cosa és, no en viatgeries, sinó que prefereixes viatjar
16: exacte.
1: Així, al loco.
16: Correcte, correcte,
1: correcte. O tot planificat, tot muntadet.
16: Exacte, i ja us aviso que el reel serà una mica diferent. Si us agrada, hi haurà algun foraster en el reel. Ja veureu, ja veureu.
1: Em fas por, però ja tinc ganes. Quan l'emetem el reel? Quan fem la
16: videooficial? Doncs normalment l'emetem sempre el mateix dia, però aquest cop ho posarem avui al vespre, perquè, o entre avui i demà, perquè bueno, dona temps a que la gent ens vagi opinant i deixant el seu comentari.
1: Doncs vinga, viatges planificats o improvisats serà el tema del dia de dilluns. Gràcies, Enric Rubio, des de Cardedeu. Bon cap de setmana, companys, a tot l'equip.
16: Molt bon cap de setmana, salut.
1: Vinga, va, i així anem marxant també. Ens acomiadem de vosaltres. Hem tancat la segona setmana de l'Obert per Vacances i tornarem dilluns vinent, de 9 a 11, a la vostra ràdio local. Que passeu tots molt bon cap de setmana.

0: Continguts en xarxa.
1: Aquest mes, Quadis Ebro t'ho posa fàcil. Per la compra d'un dels nostres models de la gamma Ebro S400, S700, S800 o S900, te l'emportes amb l'assegurança a tot risc gratis. Promoció vàlida fins al 25 de juliol. Quadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlguema 2 de Figueres.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Aquest estiu, la cultura surt a trobar-te. Arriba el FAST, el Festival d'Arts Escèniques dels Micropobles de l'Alt Empordà. Del 26 de juny al 26 de juliol, gaudeix de teatre, dansa, circ, humor, música i molt més en espais únics de Capmany, Vilabertran, Sant Climent Sescebes, Garrigàs, Espolla, Pont de Molins, Vilanant, Rabós, Siurana i Ordis. Una experiència cultural per viure les nits d'estiu d'una manera diferent. Consulta tota la programació i compra les teves entrades a fastempordà.cat. Aquest estiu, deixa't sorprendre pel Fast.
4: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.

0: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Arnau Vilà. El govern i els comuns presentaran dilluns una llei per facilitar la creació d'habitatge protegit. La proposta permetrà convertir oficines, hotels i locals en pisos sense modificar el planejament urbanístic, així com ampliar edificis o dividir immobles. Les mesures seran voluntàries, tindran una vigència de 4 anys i podrien generar entre 15.000 i 20.000 nous habitatges. I un home de 34 anys ha mort aquest matí després d'una col·lisió frontal entre dos turismes a la BV-1248 a Sabadell. L'altre conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat a la Mútua de Terrassa. Amb aquesta víctima ja són 77 les persones mortes aquest any a les carreteres catalanes. I el Congrés ha tornat a rebutjar els objectius d'estabilitat del govern espanyol per elaborar els pressupostos de 2027 amb els vots en contra de PP, Vox i Junts. Tot i això, el Ministeri d'Hisenda continuarà la tramitació dels comptes amb el repartiment del dèficit pactat a la Comissió Europea sense el marge addicional previst per a les comunitats autònomes. El govern lamenta que aquests deixin de disposar de 5.800 milions d'euros, mentre que Junts i el PP justifiquen el seu vot per la manca de credibilitat i els incompliments de l'executiu. I els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han detingut a Villanueva de la Serena, a Badajoz, un fugitiu d'una presó de Tarragona amb més de 150 antecedents. L'home acumulava 12 ordres judicials per delictes com agressió sexual, robatoris, conducció temerària, amenaces i violència de gènere. La investigació es va iniciar després que no tornés al centre penitenciari on complia condemna des del 2018. I pagesos de Ponent iniciaran avui les mobilitzacions d'estiu a Muntai a la C14 a Tàrrega entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Reclamen mesures urgents per reduir els danys a la fauna cinegètica, especialment dels conills, i un canvi en la gestió de les zones cepa que consideren que també incrementen el risc d'incendis. Les protestes es repetiran els diumenges i s'alternaran amb talls a la C12 a Maials, al Segrià. I un ramader de Lladorre, al Pallars Sobirà, ha denunciat un nou atac d'ós al seu ramat amb una vaca morta i dues més desaparegudes. És el tercer atac que denuncia el sector en menys d'una setmana a la zona del nord de la comarca. Finalment, perquè fa els esports, el Barça ha informat que Frenkie de Jong pateix una ruptura del lligament lateral intern del genoll dret. El club explica en un comunicat mèdic que ho ha fet públic a la seva xarxa social que el migcampista neerlandès continuarà sota tractament i seguiment mèdic pendent de l'evolució durant les pròximes setmanes. Ahir De Jong va rebre en un comunicat a Instagram que es va lesionar durant la Copa del Món, però que els serveis mèdics de la selecció dels Països Baixos li van assegurar que podia continuar jugant. En tornar a Barcelona, es va confirmar que la lesió era més greu del que inicialment s'havia detectat.
1: Notícies en xarxa.
0: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
3: Aquí a Ràdio Vilafant, les 11 i 3 minuts, a les portes d'aquest nou cap de setmana. Un servidor Ben Llerpes us acompanya des d'ara i fins la 1, amb Ràdio Fórmula, de grans èxits, actualitat i una miqueta de tot, començant amb Coldplay. Bon dia a tothom, viva la vida!

0: Coldplay presenta Vilafant FM per començar doncs aquesta estona de Ràdio Fórmula des del 107.3 de la FM. Avui doncs excusant el nostre company Miquel Costa, que no es troba bé, esperem que es recuperi i que dilluns se'ns pugui tornar a acompanyar aquí a la nostra sintonia,
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM. En directe.
2: En directe.
1: Ivan Yerpes.

0: so característic i energia que porta aquesta proposta musical dels Imagine Dragons amb el seu Thunder.
1: Aquest mes, Quadis Ebro t'ho posa fàcil. Per la compra d'un dels nostres models de la gamma Ebro S400, S700, S800 o S900, te l'emportes amb l'assegurança a tot risc gratis. Promoció vàlida fins al 25 de juliol. Quadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlguema 2 de Figueres.
0: I més música que compartim. Vinga, va dels èxits, eh? Aquesta de Kiss, aquí amb ritme amb el I Was Made For Loving You.

was made for loving you. Amb Kiss, aquí continuem un quart de 12 des de la FM amb tots aquests èxits. I seguim, doncs, amb aquest ritme, per què no? Donant-li més so de guitarres. Els cracks, els experts, els AC/DC, amb cançons com aquesta, You Shook Me All Night Long.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
4: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
3: Inscripcions a www.vilafant.cat.

0: Una de les balades més grans que ha donat el rock, eh? El mític àlbum, Black Album, de 1991. Metallica, doncs, va crear aquesta balada capaç d'emocionar milions de persones i així va néixer aquesta cançó eterna, eh? Un àlbum que ha venut més de 30 milions de còpies arreu del món i és un dels discos de rock més venuts de la història, eh? Ja aquí tenim, doncs, entre altres propostes musicals, eh? El Nothing Else Matters.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
3: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
2: Inscripcions a www.vilafant.cat.
0: I és que quan necessites una mica d'energia positiva, aquesta cançó no falla mai. Des dels 90, l'Eichholz Family ens recorda que sempre podem arribar més amunt.

Doncs una de les melodies més elegants, com dèiem, dels anys 90, un duet britànic, els Lighthouse Family, que van publicar aquest Hide l'any 1998. Una cançó, doncs, que transmet aquest missatge d'esperança, d'optimisme i de perseverança, eh? Una cançó que a mi també em trasllada una miqueta al passat, eh? Perquè és una cançó, doncs, que em connecta en molts moments. I vinga, va, que aquest optimisme ha de continuar, eh? Perquè arriba ara un dels himnes dance més recordats dels 2000. De la mà de Bob Sinclair, des de l'àlbum Western Dream, amb una cançó, doncs, del cantant jamaicà Gary Payne, arriba el Love Generation.

0: De l'1 al 31 de juliol, que n'és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només fins al 31 de juliol. Emporta-te'n un amb 2.000 euros a descompte per finançar i 2 anys de manteniment long drive.
1: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona.

0: Omple les nits d'estiu de surrealisme. El Teatre Museu Dalí de Figueres torna a obrir les seves portes en horari nocturn de l'1 al 23 d'agost, de 9:15 fins a la mitjanit. I aquest any presenta una novetat molt especial. Una instal·lació artística en un dels patis interiors on Salvador Dalí és el protagonista absolut. Gaudeix d'una experiència visual i sonora per endinsar-te més encara en l'univers dalinià. Reserva la teva entrada en visita lliure o guiada a salvador-dalí.org i viu unes nits excepcionals.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: Se va!

duret, aquesta cançó sí que ens va fer moure de valent, eh? Michel Teló, amb el seu Ai, seu ti pego. A més, hem escoltat en directe que això, doncs, vulguis o no, encara fa pujar més aquesta emoció d'escoltar aquestes cançons, eh? 3:15, aquí estem en aquest 24 de juliol, ara amb un clàssic dels clàssics, versió dance del Cherry Cherry Lady. Són Mother Talking.

0: Aquest estiu, la cultura surt a trobar-te. Arriba el FAST, el Festival d'Arts Escèniques dels Micropobles de l'Alt Empordà. Del 26 de juny al 26 de juliol, gaudeix de teatre, dansa, circ, humor, música i molt més en espais únics de Capmany, Vilabertran, Sant Climent Sescebes, Garrigàs, Espolla, Pont de Molins, Vilanant, Rabós, Siurana i Ordis. Una experiència cultural per viure les nits d'estiu d'una manera diferent. Consulta tota la programació i compra les teves entrades a fastempordà.cat. Aquest estiu, deixa't sorprendre pel Fast.
1: Uau, quina furgoneta!
2: L'he llogat a Iberfurgo.
1: Està com nova, ni sembla de lloguer.
0: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.

clàssic, doncs, del pop electrònic que continua fent cantar generacions, eh? Pet Shop Boys, el seu inoblidable Go West. I és que hi ha cançons que només, doncs, els primers compassos, els primers segons, ja saps quin és, eh? Per cert, anècdota, el videoclip, eh? Doncs ja saps que és una estètica futurista, va haver de tenir una inspiració soviètica. És un dels videoclips més recordats dels anys 90, eh? Ens trobem ara 4 minutets per arribar al punt de les 12 del migdia. La música no s'aturarà després del butlletí de 3 minuts. De la xarxa continuarem. I Déu-n'hi-do-ret la següent hora que també tenim preparada per gaudir amb tu d'actualitat, no, de grans èxits, eh? Tindrem els AHA, Anastàsia, Backstreet Boys, Christina Aguilera, Cyndi Lauper... No pots desconnectar-te, eh? Ara arriba ni més ni menys que Miami Sound Machine amb una d'aquelles cançons que ens feia ballar, eh? Conga!

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Arnau Vilà. El govern i els comuns han presentat una proposició de llei amb mesures temporals i excepcionals per accelerar la construcció d'habitatge protegit. Això s'ha anunciat des de Mollet del Vallès i precisament anem cap allí on ens amplia la informació el Joel Gascón de Ràdio Mollet.
2: Entre les principals mesures es permetrà convertir en habitatge protegit sòl d'ús terciari d'oficines, hotels, aparcaments en alçada i alguns locals comercials. Així ho ha anunciat Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat.
3: En solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent, la protecció és sempre permanent. I en els locals comercials de planta baixa, transformació previ acord de l'Ajuntament.
2: També es podrà augmentar fins a un 20% l'edificabilitat en determinats casos, aixecar noves plantes en edificis que ja hagin esgotat el sostre edificable i facilitar la subdivisió de pisos per crear nous habitatges protegits. A més, tots els habitatges que es construeixin amb aquestes mesures tindran la qualificació d'habitatge de protecció oficial de manera indefinida.
1: I un home de 34 anys ha mort aquest matí després d'una col·lisió frontal entre dos turismes a la BV-1248 a Sabadell. L'altre conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat a la Mútua de Terrassa. Amb aquesta víctima ja en són 77 les persones mortes aquest any a les carreteres catalanes. I Brussel·les avala els nous aranzels dels Estats Units pactats amb la Unió Europea. La Comissió Europea considera que les noves taxes s'ajusten a l'acord comercial amb Washington, que fixa un aranzel general del 10% per als productes europeus i manté o recupera excepcions per a sectors com el suro, els diamants, les aeronaus i els medicaments genèrics. I pagesos de Ponent iniciaran avui les mobilitzacions d'estiu a Muntai a la C14 a Tàrrega entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Reclamen mesures urgents per reduir els danys de la fauna cinegètica, especialment dels conills, i un canvi en la gestió de les zones cepa, que consideren que també incrementen el risc d'incendis. Les protestes es repetiran els diumenges i s'alternaran amb talls a la C12 a Maials, al Segrià. Finalment, pel que fa als esports, el Barça ha informat que Frenkie de Jong pateix una ruptura del lligament lateral intern del genoll dret. El club explica en un comunicat mèdic que el migcampista neerlandès continuarà sota tractament i seguiment mèdic pendent de l'evolució durant les pròximes setmanes. Ahir, de Jong va revelar en un comunicat a Instagram que es va lesionar durant la Copa del Món, però que els serveis mèdics de la selecció dels Països Baixos li van assegurar que podia continuar jugant. En torna a Barcelona i, tot i estar encara de vacances, es va sotmetre a proves a la ciutat esportiva, on es va confirmar que la lesió era més greu del que s'havia detectat inicialment.
0: Notícies
4: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant, la teva ràdio.

0: obert aquesta nova hora musical des d'aquí, des de Ràdio Vilafant, com dèiem, que tindrem tot d'èxits aquí en el 107.3 de la FM.
1: Ràdio Vilafant. 107.3 FM. En directe.
2: En directe.
1: Ivan Yerpes.
0: I ara amb la veu d'Anastàcia. I'm out of love.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.

Avamax aquí amb el seu Sweet Bot Psycho. Amb aquesta cançó arribem a un quart d'una. Ara amb una altra d'aquestes bones propostes de la mà de Vichy, Sandro Cavazza. Aquí tenim aquesta Without You.

0: Aquest mes, Quadis Ebro t'ho posa fàcil. Per la compra d'un dels nostres models de la gamma Ebro S400, S700, S800 o S900, te l'emportes amb l'assegurança a tot risc gratis. Promoció vàlida fins al 25 de juliol. Quadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlguema 2 de Figueres.
1: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Aquest estiu, la cultura surt a trobar-te. Arriba el FAST, el Festival d'Arts Escèniques dels Micropobles de l'Alt Empordà. Del 26 de juny al 26 de juliol, gaudeix de teatre, dansa, circ, humor, música i molt més en espais únics de Campmany, Vilabertran, Sant Climent Sescebes, Garrigàs, Espolla, Pont de Molins, Vilanant, Rabós, Siurana i Ordis. Una experiència cultural per viure les nits d'estiu d'una manera diferent. Consulta tota la programació i compra les teves entrades a fastempordà.cat. Aquest estiu, deixa't sorprendre pel Fast.
2: Ara anem a relaxar-nos una miqueta amb la veu de la Cristina Aguilera, que ens va presentar el seu Beautiful.

La veu internacional de la Cristina Aguilera dona pas també a una altra internacional i amb una trajectòria que va deixar doncs, cançons com aquest Time After Time. Amb aquesta cançó hem arribat a 2:15.

Taverna Librària. Llibres en moviment. És la llibreria de segona mà de Figueres. Recollida i redistribució de llibres en desús per donar suport a projectes socials i culturals. Una associació sense ànim de lucre. A Taverna Librària hi trobareu tota mena de llibres d'adults per 2 euros i 1 euro als d'infants. Novel·la, poesia, teatre, assaig, literatura infantil i juvenil, còmics, art, cinema, idiomes, fotografia, cuina, guies de viatge i molt més. Obert dimarts i dissabtes de 4 a 8 de la tarda, excepte els festius. Taverna Librària, al carrer Narcís Soler 6, al local de l'Associació de Veïns de l'Eixample de Figueres i a xarxes socials.

0: Atenció, joves de Vilafant! Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
3: És el moreno que eres en mi loba. Si no le doy mi corazón.
2: La ràdio que ens uneix.
0: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: I des d'aquest món de la música, des d'aquest món de la ràdio, arriba Elton John a les zones del 107.3 amb el seu I'm Still Standing.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
2: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
1: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
2: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
1: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
2: Ajuntament de Vilafant.
3: Doncs vinga, va, que ja ho saps, tota la informació la trobaràs a les pàgines web oficials dels ajuntaments, en aquest cas l'ordenança del nostre municipi a vilafant.cat. Arriba els Europe, The Final Countdown.

0: 107.3 FM.
1: I amb aquesta proposta musical arribarem al punt de la una amb Ed Sheeran, amb Andrea Bocelli i el Perfect Symphony, aquesta versió que s'ha fet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Arnau Vilà. El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha donat llum verda aquest divendres a les propostes de Barcelona Comú i Esquerra per climatitzar les llars vulnerables davant la calor extrema amb mesures com la instal·lació d'aparells d'aire condicionat. La iniciativa dels comuns, que planteja climatitzar 20.000 habitatges, ha comptat amb els vots favorables de PSC, Junts, Barcelona en Comú, Esquerra i els contraris de PP i Vox. Un home de 34 anys ha mort aquest matí després d'una col·lisió frontal entre dos turismes a la BV-1248 a Sabadell. L'altre conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat a la Mútua de Terrassa. Amb aquesta víctima ja en són 77 les persones mortes aquest any a les carreteres catalanes. I Brussel·les avala els nous aranzels dels Estats Units pactats amb la Unió Europea. La Comissió Europea considera que les noves taxes s'ajusten a l'acord comercial amb Washington, que fixa un aranzel general del 10% per als productes europeus i manté o recupera excepcions per a sectors com el suro, els diamants, les aeronaus i els medicaments genèrics. I l'Audiència Nacional ha rebutjat l'incident de nul·litat presentat per l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, en considera que es va presentar fora de termini. El jutge, José Luis Calama, inclou que l'escrit es va registrar el 25 de juny quan ja havia expirat el termini legal de 20 dies des de que les parts van tenir accés a la documentació de la causa. Zapatero havia demanat la nul·litat del procediment en considera que s'havia vulnerat el seu dret a un procés amb totes les garanties. I pagesos de Ponent inicien avui les mobilitzacions d'estiu amb un tall a la C14 a Tàrrega entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Reclamen mesures urgents per reduir els danys de la fauna cinegètica, especialment dels conills, i un canvi en la gestió de les zones CEPA, que consideren que també incrementen el risc d'incendis. Les protestes es repetiran els diumenges i s'alternaran amb talls a la C12 a Maials, al Segrià. I l'Audiència de Barcelona ha rebutjat per segona vegada la petició de llibertat del pare, acusat de maltractar el seu nadó i manté la presó preventiva. La defensa havia recorregut una primera negativa del juny, però el tribunal ha desestimat novament la sol·licitud amb l'oposició de la Fiscalia. Finalment, perquè fa els esports, el Barça ha informat que Frenkie de Jong pateix una ruptura del lligament lateral intern del genoll dret. El club explica en un comunicat mèdic que el migcampista neerlandès continuarà sota tractament i seguiment pendent de l'evolució durant les pròximes setmanes. Ahir, de Jong va revelar en un comunicat a Instagram que es va lesionar durant la Copa del Món, però que els serveis mèdics de la selecció dels Països Baixos li van assegurar que podia continuar jugant. En tornar a Barcelona, i tot i estar encara de vacances, es va sotmetre a proves a la ciutat esportiva, on es va confirmar que la lesió era més greu del que s'havia detectat inicialment.
0: Notícies en xarxa.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Que sol intento decir, por ti de repente la cabeza me va. La ràdio que ens uneix.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Oh yeah, baby. La ràdio que ens uneix. Dime que vamos a inventar,
0: porque vamos a aparentar. Si no tuvieron... La teva companyia diària.

Notícies, magazines, esports, música, entreteniment. 107.3 FM, Ràdio Vilafant.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern i els comuns proposen reconvertir oficines, hotels i locals per aconseguir uns 20.000 nous habitatges protegits a Catalunya. Dilluns presentaran al Parlament una proposició de llei que permetria alçar noves plantes i subdividir immobles que s'haurien de destinar, això sí, a residència habitual i permanent. Es calcula que se'n podrien beneficiar uns 270 municipis. Han presentat la proposició la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i la líder dels comuns al Parlament, Jessica Albiach.
2: En solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent.
3: Una llei que és innovadora, perquè directament el que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans davant de la crisi salvatge d'habitatge que tenim al nostre país.
0: És divendres 24 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Primer trasplantament de l'estat entre dues persones amb VIH. David Navarro.
4: L'ha fet l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona i ha estat possible perquè l'any passat es va aixecar el veto legal que impedia que aquest col·lectiu donés òrgans. Ho destaca l'adjunt del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital, Jordi Navarro.
5: A nivell de Catalunya, unes 35.000 persones amb VIH. Cada any es diagnostiquen entre 400 i 500 persones. I el que estem fent és donar uns drets que fins ara no tenien a tot aquest col·lectiu, de manera que els estem equiparant a la resta de la població.
0: Els resultats de les proves PISA a Catalunya no es podran comparar amb la resta de territoris o amb anteriors edicions.
4: Un error en la tria dels alumnes provoca que s'incompleixin els criteris que dictamina l'OCDE. El Departament d'Educació ha obert una investigació per aclarir les causes d'aquest error.
0: Els focs forestals que cremen sense control a Castella i a Madrid han obligat a declarar l'emergència nacional i desallotjar 10.000 persones.
4: El govern espanyol ha pres el control de la situació a petició de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, davant l'evolució adversa dels incendis.
0: Uns focs que repercuteixen també en la situació del temps aquí a Catalunya, un dia més marcada per la calor. Previsió per avui al cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, estem tenint encara una situació calorosa i sobretot xafogosa i a més hi ha una barreja d'alguns núvols prims amb pulsim en suspensió i restes de cendres dels incendis forestals que tenim al centre d'Espanya, que estan arribant a casa nostra. Per tant, l'ambient molt enterbolit i una mica enganxós amb aquesta humitat elevada. Aquests núvols que tenim a hores d'ara que es comencen a formar acabaran desembocant en alguna tempesta bàsicament seca que anirà apareixent per les Terres de l'Ebre, després es mourà pel Camp de Tarragona, arribant a l'interior barceloní, sobretot al prelitoral i a la Catalunya central. Remarquem, són tempestes que seran locals, però sobretot vindran acompanyades de vent, més que d'aigua. També avançada a la tarda alguna tempesta cap al Pirineu lleidatà. Temperatura entre els 33 i 38 graus a moltes poblacions. En vista demà tindrem un canvi de situació, una mica menys de calor i algunes primeres tempestes, sobretot al nord del país, també al prelitoral, durant la tarda. Estem pendents a la xarxa.
0: Per cert, que avui també us explicarem tots els detalls del dispositiu que ha preparat la Generalitat per seguir l'eclipsi solar del 12 d'agost. En cultura, el Xer Festival omple Barcelona de música urbana.
4: La 8a edició espera plegar 30.000 persones al fòrum amb un cartell liderat per Mike Towers, Lola Índigo, De La Rose i Omar Curtuz.
0: Als esports, Toni Castro, el Barça jugarà aquest vespre el primer amistós de la pretemporada contra l'Europa.
7: Partit a porta tancada a la ciutat esportiva del Barça, on podria tenir uns minuts el segon fitxatge de l'estiu, Karim Adeyemi, i l'espanyol que ha cedit Antonio Roca al Mallorca jugarà demà al matí un amistós contra el Sabadell.
0: Al control de so, Ivan López, a la coordinació, Montseu Guet i Artau Bellavista, passant gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El govern i els comuns presentaran dilluns al Parlament una proposició de llei que permetrà convertir oficines, hotels o locals comercials en habitatge protegit sense haver de modificar el planejament urbanístic. La norma inclourà altres vies per augmentar l'oferta d'aquesta mena d'habitatge, com per exemple incrementar fins a un 20% l'edificabilitat, alçar noves plantes o bé subdividir immobles per tal de crear nous pisos. Són mesures que han presentat aquest matí a Mollet del Vallès. Anem fins allà, Ràdio Mollet, Joel Gascón.
8: Entre les principals mesures es permetrà convertir en habitatge protegit en sòl d'ús terciari, oficines, hotels, aparcaments en alçada i alguns locals comercials. Així ho ha anunciat Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat.
2: en solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent, eh? I en els locals comercials de planta baixa, transformació previ acord de l'Ajuntament.
8: També es podrà augmentar fins a un 20% l'edificabilitat en determinats casos, aixecar noves plantes en edificis que ja hagin esgotat el sostre edificable i facilitar la subdivisió de pisos per crear nous habitatges protegits. La proposició de llei ha estat presentada de la mà dels comuns. La presidenta dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, ha remarcat que es tracta d'una llei innovadora perquè se li diu al sector privat que davant la crisi d'habitatge no es poden rentar les mans.
3: Una llei que és innovadora perquè directament el que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans davant de la crisi salvatge d'habitatge que tenim al nostre país. Per tant, aquí hem de remar tots i totes.
8: Tots els nous habitatges que es construeixin gràcies a aquestes mesures tindran la qualificació d'habitatge de protecció oficial de manera permanent. Això evitarà repetir errors del passat, i és que en els darrers anys s'han perdut prop de 100.000 habitatges de protecció oficial en deixar de tenir aquesta qualificació. La presentació d'aquesta proposició de llei s'ha fet al barri de la Vinyota, a Mollet del Vallès, que és conegut precisament perquè pràcticament tots els seus habitatges tenen règim de protecció oficial.
0: No deixem l'habitatge, perquè el ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat un pla de 10 milions d'euros per tal de refrigerar 20.000 llars de la ciutat. Ha estat una proposta conjunta de Barcelona en Comú i Esquerra Republicana per tal de combatre les nits tòrrides i les altes temperatures en pisos de persones vulnerables.

0: pocs recursos. Des dels comuns, Gemma Tarafa ha argumentat que és una qüestió política i econòmica.
1: El 71% de les llars de renda alta té aire condicionat a la nostra ciutat, per contra un 38,8% de les classes, les rendes més baixes. I aquest de ben segur que fan servir amb molta cura i unes franges del dia per gastar menys.
0: Des del govern s'hi ha donat suport, però la tinenta d'alcalde, Laia Bonet, ha expressat dubtes.
2: Qui hauria de demanar l'ajut? Qui el demana? El propietari? Davant d'un llogater vulnerable? Sota quins barems es decidiria? O qui ho hauria de fer? El mateix llogater? Tot això està per debatre, són detalls importants que poden fer que una política ben intencionada no arribi a l'objectiu pretès, però en tot cas les dues proposicions generen un debat pertinent.
0: L'equip de govern ha dit que els pròxims pressupostos ho haurien d'incloure i ha convidat Comuns i Esquerra a parlar-ne.
3: Mont, seguim al ple perquè també s'hi han tractat les conseqüències dels esvorancs causats a Vallbona per les obres de l'R2 i al Putxet per les obres de la línia 9 del metro. A iniciativa de Junts, el plenari ha votat per unanimitat ajudar els comerços i veïns afectats per obres de llarga durada.
0: Junts ha plantejat compensacions econòmiques directes als botiguers que no poden treballar però han de continuar pagant factures, nòmines o lloguers. I també han proposat vals de descomptes municipals per veïns en zones amb obres. Ho ha exposat Jordi Martí.
4: Però no estem parlant només d'això, estem parlant d'ajuts directes que vagin en vena, com es diu col·loquialment, a les persones, en aquest cas a les empreses, i autònoms que ho necessiten. Només un exemple, segons ens han dit, a Saragossa en aquests moments es paguen 400 euros per establiment afectat quan hi ha obres de llarga durada, 1.200 euros trimestrals, no és d'ahir ni d'abans d'ahir. Per tant, no és que anem dos anys tard, és que necessitem urgència en les actuacions, senyora Gil, i gràcies pel suport a la proposició per part de tot el grup.
0: També s'ha votat a favor de fer un fons permanent per ajudar ràpidament els afectats per obres i grans esdeveniments o accidents, així com ajudes urgents pels afectats de l'esvoranc del Putxet. El govern ha admès les molèsties de les obres, però n'ha defensat els beneficis a la llarga i ha recordat que l'alcalde ha anunciat un ajut de 100.000 euros per als comerços del Putxet.
3: L'esvoranc de Vallbona manté tallades sine die les línies R2 i R11 de Rodalies. Això obliga els usuaris a caminar uns 5 minuts entre dues estacions per tal d'enllaçar amb una altra línia o, en el cas de l'R11, completar part del trajecte en autobús.
5: Un tall al qual, a partir del 2 d'agost, se n'afegirà un altre per obres. En aquest cas, afecta les línies R4 i R8 i s'allargarà fins al 9 d'agost entre les estacions de Martorell Central i Molins de Rei de l'R4 i Martorell Central i Rubí, Can Vallhonrat de l'R8. La raó és la posada en servei d'un nou enclavament electrònic de DIF a l'estació de Castellbisbal. Renfe posarà en marxa un servei alternatiu per carretera entre aquestes estacions.
3: Hi ha millors notícies per als veïns del Putxet, ja que la setmana vinent podran tornar a casa els veïns d'un altre dels edificis evacuats, el del carrer de Rubinstein número 6. La Generalitat a més preveu que un altre immoble es pugui tornar a habitar d'aquí a dues setmanes. Si es compleixen aquests terminis, el 60% dels desallotjats haurà pogut tornar a casa seva en 15 dies.
5: Les feines d'estabilització del terreny han finalitzat i, segons la Generalitat, les inspeccions han demostrat que els edificis no es mouen. Per això, com ha anunciat la delegada del govern de la Generalitat a Barcelona, Pilar Díaz, s'ha pres la decisió de permetre el retorn d'alguns veïns.
6: Dels 8 edificis que es van evacuar, ja van tornar 2. La propera setmana, encara no podem especificar el dia, però podrà tornar un tercer edifici. Estem parlant també d'un nombre important d'habitatges i ens avancem per dir que hi hauria un quart ja per la setmana següent. Amb això, amb aquests 4 edificis que retornarien a casa, estem parlant també d'un 60% dels habitatges.
5: L'edifici de Rubinstein té 11 habitatges i 4 locals, i el de Sant Gervasi de Cassoles, 31 habitatges i un local. Paral·lelament, ja s'ha atès les famílies que han demanat les bestretes avançades per la Generalitat per fer front a les despeses causades pels desallotjaments. La setmana vinent es treballarà amb els inquilins que demanen suspendre el pagament de lloguer.
7: Notícies en xarxa.
3: L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha fet el primer trasplantament de l'estat entre dues persones amb VIH. Un amic del receptor li ha pogut donar un ronyó perquè l'any passat es va aixecar el veto legal que impedia aquest col·lectiu donar òrgans. Espanya s'afegeix així al grup de països europeus que ho permeten per llei. Cada any es diagnostiquen més de 400 persones a Catalunya amb el virus de la sida. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. El receptor és un home de mitjana edat amb una malaltia del ronyó greu aliena al virus de la sida i tant ell com el donant complien els requisits. La part més complexa va ser comprovar que el donant tenia la infecció completament controlada. L'operació va durar 4 hores, es va fer amb cirurgia robòtica i va ser igual que les habituals. El canvi radica en la modificació legal que permet a les persones amb infecció per VIH

0: ser donants d'òrgans. L'equip mèdic responsable del trasplantament remarca que han trigat a poder fer-ho perquè encara existeix estigma cap al virus de la sida. Francesc Josep Moreso és cap de secció de trasplantament renal de Vall d'Hebron i Jordi Navarro, adjunt del Servei de Malalties Infeccioses.
1: Els professionals ja feia temps que havíem reclamat a nivell de l'ONT que es canviés la normativa, i només per dir-ho, però el nostre centre ja ho va intentar fer fa 3 anys i no ho vam poder fer perquè la normativa no ho permetia.
2: Sí que és veritat que això és important perquè a nivell de Catalunya hi ha unes 35.000 persones amb VIH, cada any es diagnostiquen entre 400 i 500 persones, i el que estem fent és donar uns drets que fins ara no tenien a tot aquest col·lectiu, de manera que els estem equiparant a la resta de la població.
0: Vall d'Hebron té 3 persones amb VIH en llista d'espera per rebre un trasplantament.
3: És una de les notícies destacades de la jornada. Els resultats de les proves PISA a Catalunya no es podran comparar amb la resta de territoris o amb anteriors edicions. Un error en la tria dels alumnes que no han de fer els exàmens ha provocat que s'incompleixin els criteris que dictamina l'OCDE, que és l'impulsora de les proves. El Departament d'Educació ha obert una investigació per aclarir-ne les causes i crea una comissió que vetllarà perquè això no torni a passar. Esther Minguell, bon dia.
4: Bon dia. L'OCDE marca un percentatge màxim del 5% de l'alumnat exempt de fer les proves, sigui per discapacitat física, cognitiva, conductual, emocional o per poc domini de la llengua. En les proves que es van fer entre el març i el maig del 2025 a Catalunya es va descartar fins al 23% dels alumnes. Dels 2.500 que l'havien de fer se'n van excloure prop de 600 i, per tant, els resultats que es faran públics a principis de setembre no seran representatius del conjunt de la població catalana que llavors tenia 15 anys. Sònia Fernández, directora general de Currículum i Desenvolupament Professional, explica les mesures que el govern ha pres.
5: Avui surt publicada una ordre en la qual es constitueix una comissió de coordinació de la prova per tal de que fets com aquests no es torni a produir. Per altra banda, continuem en tot el procés de desplegament i consolidació i de reforç de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació.
4: Tot i que s'està estudiant què ha passat, les dates dels exàmens PISA van coincidir amb les de l'avaluació de final de l'ESO que es feien a tot l'alumnat i haurien pogut confondre's els criteris de selecció.
3: Doncs no deixem l'educació perquè la Generalitat impulsa un nou projecte de coeducació pensat per als casals d'estiu. De moment ja s'està desplegant a una 50, però la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha explicat avui que es vol estendre arreu del territori. Ràdio Ciutat de Badalona, Jordi Ribàs.
6: En el marc del Pla Corresponsables de la Generalitat, el nou projecte vol incorporar la coeducació també en l'àmbit del lleure i l'educació no formal, amb activitats que trenquin estereotips de gènere. Enguany s'ha fet una prova pilot en una 50 de casals d'estiu arreu del territori, entre els quals el que s'impulsa des de l'Ajuntament de Montgat, el poliesportiu municipal Sílvia Domínguez. Aquestes activitats ofereixen recursos pràctics per als equips educatius, amb propostes adaptades a diferents edats i centrades en aspectes com la corresponsabilitat, la prevenció de violències o les vocacions lliures d'estereotips. Escoltem la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor.
7: Moltes vegades passa molt a les escoles, no? Quan els nanos ocupen l'espai complet per jugar a futbol i deixen a les nenes en els espais aïllats, al final també estem donant una imatge, no?, de que les dones poden estar als marges i els espais es ocupen els nens, no?
6: El pla corresponsable, dotat amb 22 milions d'euros i cofinançat entre l'Estat i la Generalitat, ha impulsat aquest estiu unes 380 activitats de cura arreu de Catalunya.
8: Notícies en xarxa, edició migdia.
3: És un quart de tres. Els focs forestals que cremen sense control a Castella i a Madrid han obligat a declarar l'emergència nacional. A Madrid els focs s'han unit les últimes hores en un sol front i han obligat a desallotjar 10.000 persones. El govern espanyol ha pres el control de la situació, ho ha fet a petició de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
9: El vent que bufa la zona, afegit a les altes temperatures i a la baixa humitat, dificulta les tasques d'extinció. Més de 1.000 efectius de la Unitat Militar d'Emergències i un miler més de guàrdies civils, bombers i membres de Protecció Civil treballaven amb un objectiu clar que finalment no s'ha aconseguit: evitar la confluència dels dos incendis que cremen a Madrid amb el foc d'Àvila. Ho explicava fa unes hores el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
10: Es evitar la confluencia de esos incendios. Ese es nuestro objetivo fundamental y lo sigue siendo desde el día de ayer, desde que se asumió la dirección de la emergencia. Si hubiera una confluencia, esperemos que no ocurra, evidentemente la situación es mucho más compleja. El incendio se convierte en algo mucho más virulento, más agresivo.
9: En total ja s'han cremat més de 12.000 hectàrees de bosc. 6 hidroavions del Ministeri de Transició Ecològica treballen en l'extinció de l'incendi. A més, s'està a l'espera de l'arribada de 4 aeronaus més, 2 provinents de Grècia i 2 més d'Itàlia, després de la petició d'ajuda feta a la Unió Europea.
3: Tornem a Catalunya, que disposarà d'un dispositiu especial de mobilitat i de seguretat amb motiu de l'eclipsi solar total del 12 d'agost. El govern ha establert 23 punts oficials d'observació segura. Estan ubicats a 18 municipis, tot i que una seixantena de pobles i de ciutats també tenen previstes activitats relacionades amb el fenomen. L'eclipsi es produirà al vespre, entre 8:15 i les 9 de la nit, en funció de la ubicació. Marc Bijoan, bon dia.
11: Bon dia, Marta. En el marc d'aquest dispositiu especial, el Departament de Salut recorda que durant l'eclipsi cal utilitzar mesures de protecció segures i homologades per protegir la visió. El Departament de Recerca distribuirà 150.000 ulleres homologades en els punts d'observació. Trànsit recomana fer servir vies d'alta capacitat alternatives a l'AP7, a on es restringirà la circulació de camions en sentit sud entre Martorell i Ulldecona de 2 del migdia a 12 de la nit. Des del Departament d'Interior es recomana planificar el trajecte amb antelació. Núria Parlon és la consellera.
12: És important incidir en la importància de planificar la teva ruta, planificar el teu viatge, abans de no fer-ho sobre la marxa. I nosaltres també, des de l'àmbit d'Interior i des de l'àmbit de Protecció Civil, i Mossos, agents rurals, Servei Català de Trànsit i 112 també anirem donant informació específica. És important que perquè aquest sigui un esdeveniment exitós, segur i sobretot que permeti conciliar diferents interessos, doncs la gent sigui responsable.
11: Els Mossos d'Esquadra desplegaran 700 agents que vetllaran per la mobilitat, sobretot al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i Ponent. El 112, a més, reforçarà en un 15% la plantilla habitual per respondre a les possibles emergències que sorgeixin.
3: Passen 18 minuts a les 2, és moment per a la informació econòmica. El president Salvador Illa comença un viatge al Vietnam i Singapur per enfortir llaços comercials institucionals.
9: Es tracta de la primera visita d'un president català al sud-est asiàtic. Illa es reunirà amb agents econòmics i la principal aerolínia de cada país. També visitarà empreses catalanes en presència en dos estats. En matèria política es trobarà amb el primer ministre de Singapur i el viceprimer ministre de Vietnam.
3: El govern demana al Tribunal de Comptes que apliqui l'amnistia i aixequi les mesures cautelars per l'1 d'octubre.
9: La Generalitat compareix en la seva condició d'entitat del sector públic presumptament perjudicada, d'acord amb el que estableix l'article 13.3 de la llei. El Tribunal de Comptes va donar 10 dies a les parts per presentar al·legacions i va argumentar que no aplicaria de moment l'amnistia, tot i la sentència europea que avala la llei.
3: El Banc Sabadell guanya 971 milions en la primera meitat de l'any.
9: Es tracta d'un 0,5% menys que en el mateix període de l'any passat. A l'escala trimestral, el Sabadell guanya 608 milions, un 14% més. Tot plegat en l'últim període amb la filial TBS que ha comprat el Santander.
3: Donald Trump imposa nous arancels del 10% a les exportacions de la Unió Europea per substituir el gravamen universal tombat pel Suprem.
9: El nou gravamen ha entrat en vigor avui. L'administració justifica el nou impost per combatre els productes fabricats amb treballs forçats. La taxa afecta gairebé totes les importacions del país.
3: I encara en clau internacional, Veneçuela continua en emergència un mes després dels terratrèmols.
9: Segons l'últim balanç oficial, hi ha 5.400 morts i prop de 17.000 ferits, així com un miler d'edificis encara afectats. A més de 23.000 persones continuen reallotjades mentre continuen les tasques de neteja de runa. Al centre del país és la zona que s'ha endut la pitjor part dels sismes.
3: I és moment per a la informació cultural.

0: Avui arriba farcida de música. El Xer Festival omple Barcelona de música urbana des d'avui al llarg de tot el cap de setmana. La 8a edició espera plegar 30.000 persones al fòrum amb un cartell liderat per Mike Towers, Lola Índigo, que estem escoltant, i també De La Rose i Omar Kurz.
1: La trobada. La trobada manté l'esperit solidari i l'esperit social i arrenca aquesta tarda amb una de les estrelles llatines del moment, Mike Towers, autor d'èxits com Lala, La Curiositat o Adivino, que l'han coronat com el rei de la fusió de reggaeton, trap i pop. Igualment, pel part del fòrum hi passaran referents de l'electrollatí com Juan Magán, De La Osa o J.C. Reyes. Lola Índigo actuarà al Xer Festival per quart cop des de l'inici del festival el 2018.
2: No pudimos entendernos, no pudimos remediarlo, dejamos pasar el tiempo.
0: Més cites musicals. Aquest cap de setmana la Ciutadella de Roses torna a convertir-se en l'epicentre musical de l'Alt Empordà. I és que demà arrenca la 18a edició del festival Sons del Món i ho fa per la Porta Gran, amb el concert de Pablo Alborán, a qui estem escoltant, en la que serà la seva única actuació de l'estiu a Catalunya. Empordà Televisió, Juan Mabuín.
3: Fins al 10 d'agost, l'escenari principal de la Ciutadella acollirà nombroses figures destacades del panorama musical, com ara els Amics de les Arts, Blau Moon, l'Axa Busto, Niña Pastori, Sergio Dalma o Joan Dausà, a més de la zona Village, amb propostes gastronòmiques i DJs. I com ja és tradició, la música s'estendrà més enllà del recinte històric Rossinc per maridar-se amb els cellers de la Déu Empordà, amb actuacions en petit format fins al 21 d'agost, un festival que torna a unir patrimoni, cultura i gastronomia roses.
0: I és moment per a la informació esportiva. Ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. El Barça jugarà aquest vespre el primer amistós de la pretemporada. Ho farà contra l'Europa.
4: Bon dia, Marta. Serà a les 8 del vespre a la Ciutat Esportiva Joan Gamper a porta tancada. Precisament, l'Europa ha renovat Arnau Campeny fins al 2027. El segon capità escapulat disputarà la seva 6a temporada a l'Europa. En aquest amistós podria tenir els primers minuts Karim Adeyemi, el segon fitxatge de l'estiu del Barça. L'extrem alemany de 24 anys va signar ahir per 5 temporades. En canvi, Frenkie de Jong estarà 4 mesos de baixa al Barça per un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. El jugador neerlandès seguirà un tractament conservador. I de la seva banda, l'Espanyol ha cedit Antonio Roca al Mallorca. L'extrem, amb 49 partits al primer equip blanc i blau, marxa cedit a un dels equips favorits a l'ascens a la primera divisió. Els balears es guarden una opció de compra que no és obligatòria. Per tant, Roca ja no jugarà demà al matí l'amistós contra el Centre d'Esport Sabadell a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Sobre aquest partit en parla el defensa hispano-marroquí Omar.
5: Hay que empezar a meternos ya el ganar en la cabeza, creo que es muy importante. Estos dos últimos partidos pues creo que han sido muy, muy buenos para coger sensaciones y ritmo, y a partir de ahí pues estos partidos exigentes meterle caña, porque como te he dicho antes hay que ganar.
4: Precisament el Sabadell ha fet oficial el fitxatge del lateral Gonzalo Pipa Ávila, el jugador de 28 anys que havia militat a l'Espanyol. Ràdio Sabadell, Pau Vitori, bon dia.
6: Bon dia. Es tracta d'un lateral dret de 28 anys que arriba procedent del Ludogorets búlgar, sorgit de la base de l'Espanyol, amb el qual va debutar a primera i a l'Europa League. També ha passat pel Huddersfield Town i el West Brom anglesos i per l'Olympiacos grec, amb el qual fins i tot va jugar Champions. Fa dues temporades va actuar com a cedit al Burgos de segona divisió, amb el qual va disputar 27 partits i poc menys de 1.300 minuts. Ha signat fins al 2027 i aquest matí ja s'ha exercitat amb els seus nous companys a la concentració de Salou. Per tant, demà podria ser una de les novetats en el segon amistós de la pretemporada, precisament davant l'Espanyol. A 11:15 del matí arrencarà aquest partit, en què el Centre d'Esports encara no farà servir la nova samarreta a la Dani Jarque. El club ha tornat a apostar per una primera equipació amb el coll estil polo, però ha incorporat detalls de color blau marí en aquesta zona i a les mànigues. L'esquena manté una part de l'arlequinat, però hi predomina un gran requadre llis de color blanc on anirà el nom i el dorsal. A les 4 es posen a la venda a la nova Creu Alta, amb un preu de 70 euros pels socis i 75 pels no socis.
4: Més esports. En aquest cas, l'Ajuntament de Lleida ha clausurat de manera preventiva el camp d'esports perquè ha detectat un brot de legionel·la al sistema d'aigua. El regidor d'esports a la Peria, Jackson Quiñonez, explica que ja treballen per solucionar el problema abans de l'inici de la pretemporada.
7: Vam fer la prova i vam detectar que tenia contaminació de l'aigua, la qual cosa se va activar el protocol treballarem, ja sabeu, com en l'administració, i intentarem que sigui el més àgil possible perquè els clubs puguin començar la seva temporada. No m'avançaria o no me llançaria a dir que podran començar la temporada, però sí que treballarem perquè això sigui possible.
4: En bàsquet, el Barça ha fitxat l'alent nord-americà Tyrese Martin, de 27 anys i 1,98 metres, que també pot actuar d'escorta i que arriba al club per aportar un alt nivell físic i talent a la zona del perímetre. I en waterpolo, Marta, la selecció espanyola femenina, amb 13 de 14 catalanes, ha guanyat els penals a les semifinals de la Copa del Món a Sydney, Austràlia contra Rússia. Espanya, per tant, disputarà la final diumenge a 8:15 a.m. contra els Estats Units. I l'equip masculí, amb 12 de 15 catalans, ha superat Croàcia i s'enfrontarà demà a Montenegro en la lluita per la cinquena plaça.
0: Bones notícies per tots els conjunts, doncs. Moltes gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Fem una petitíssima pausa i continuem amb més notícies. Fins ara.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
12: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
13: El diccionari Termcat.
14: 40 anys, 40 paraules.
15: 1992. Programari. Conjunt sistemàtic dels programes d'explotació i dels programes que serveixen per a aplicacions informàtiques determinades.
16: Glòria Fontova.
17: Una de les propostes catalanes del Termcat, que potser va sorprendre més quan es va començar a difondre, va ser la forma programari, com a alternativa a l'anglicisme software, que tenia un ús molt freqüent. De fet, el terme es va presentar en societat amb la parella maquinari, l'alternativa a hardware. En tots dos casos es feia ús del formal ari, que prové del llatí i que vehicula sentits propers a continent d'un conjunt de, com és el cas de mostrari, reliquiari o diccionari, o simplement vol dir relatiu o pertanyent a, com és el cas de llegendari, alimentari o bancari. Avui, el terme es pot considerar d'ús generalitzat. És present al diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans i és a la base de noves formacions com ara programari lliure, programari espia, programari maliciós, programari de rescat, etc.
18: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Producció de la xarxa i el Termcat.
9: La xarxa de comunicació local.
0: Bon dia, són 2:15.
8: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern i els comuns proposen reconvertir oficines, hotels i locals per aconseguir uns 20.000 nous habitatges protegits a Catalunya. Dilluns presentaran al Parlament una proposició de llei que permetria alçar noves plantes i subdividir immobles que s'haurien de destinar a residència habitual i permanent. Es calcula que se'n podrien beneficiar uns 270 municipis. Han presentat aquesta proposició la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i la líder dels comuns al Parlament, Jèssica Albiach.
16: en solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent.
19: Una llei que és innovadora, perquè directament el que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans davant de la crisi salvatge d'habitatge que tenim al nostre país.
0: És divendres 24 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Primer trasplantament de l'Estat entre dues persones amb VIH. David Navarro.
1: L'ha fet l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona i ha estat possible perquè l'any passat es va aixecar el veto legal que impedia que aquest col·lectiu donés òrgans. Ho destaca l'adjunt del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital, Jordi Navarro.
20: A nivell de Catalunya, unes 35.000 persones amb VIH. Cada any es diagnostiquen entre 400 i 500 persones. I el que estem fent és donar uns drets que fins ara no tenien a tot aquest col·lectiu, de manera que els estem equiparant a la resta de la població.
0: Els resultats de les proves PISA a Catalunya no es podran comparar amb la resta de territoris o amb edicions anteriors.
1: Un error a la tria dels alumnes provoca que s'incompleixin els criteris que dictamina l'OCDE. El Departament d'Educació ha obert una investigació per aclarir les causes d'aquest error.
0: Els focs forestals que cremen sense control a les dues Castelles i a Madrid han obligat a declarar l'emergència nacional i han desallotjat 10.000 persones.
1: El govern espanyol ha pres el control de la situació a petició de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, davant l'evolució adversa dels incendis.
0: Uns focs que repercuteixen també en la situació del temps a Catalunya, un dia més marcada per la calor. Previsió per avui al cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
21: Bon dia, estem tenint encara una situació calorosa i sobretot xafogosa i a més hi ha una barreja d'alguns núvols prims, amb pulsim en suspensió i restes de cendres dels incendis forestals que tenim al centre d'Espanya, que estan arribant a casa nostra. Per tant, l'ambient molt enterbolit i una mica enganxós amb aquesta humitat elevada. Aquests núvols que tenim a hores d'ara que es comencen a formar acabaran desembocant en alguna tempesta bàsicament seca que anirà apareixent per les Terres de l'Ebre, després es mourà pel Camp de Tarragona, arribant a l'interior barceloní, sobretot al prelitoral i a la Catalunya central. Remarquem, són tempestes que seran locals, però sobretot vindran acompanyades de vent, més que d'aigua. També avançada a la tarda alguna tempesta cap al Pirineu Lleidatà. Temperatura entre els 33 i 38 graus a moltes poblacions. En vista demà tindrem un canvi de situació, una mica menys de calor i algunes primeres tempestes, sobretot al nord del país, també al prelitoral, durant la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. I per cert que avui també us explicarem tots els detalls del dispositiu que ha preparat la Generalitat per seguir l'eclipsi de sol total del 12 d'agost. En cultura, el Xer Festival omple Barcelona de música urbana.
1: La vuitena edició espera aplegar 30.000 persones al fòrum amb un cartell liderat per Mike Towers, Lola Índigo, De La Rose i Omar Kurz.
0: Als esports, Toni Castro, el Barça jugarà aquest vespre. El primer amistós de la pretemporada ho farà contra l'Europa.
4: Partit a porta tancada a la ciutat esportiva del Barça, on podria tenir uns minuts el segon fitxatge de l'estiu blaugrana, Karim Adeyemi. De la seva banda, l'Espanyol, que ha cedit a Antonio Roca al Mallorca, jugarà demà al matí un amistós contra el Sabadell.
0: El control de so, Ivan López, a la coordinació, Montse Huguet i Artau Bellavista. Passen gairebé 4 minuts de 2:15.
13: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern i els comuns presentaran dilluns al Parlament una proposició de llei que permetrà convertir oficines, hotels o locals comercials en habitatge protegit, això sense necessitat de modificar el planejament urbanístic. La norma inclourà altres vies per augmentar l'oferta d'aquest tipus d'habitatge, com per exemple incrementar fins a un 20% l'edificabilitat, alçar noves plantes o bé subdividir immobles per crear nous pisos. Són mesures que han presentat aquest matí a Mollet del Vallès. Anem fins allà, Ràdio Mollet, Joel Gascón.
22: Entre les principals mesures es permetrà convertir en habitatge protegit en sòl d'ús terciari, oficines, hotels, aparcaments en alçada i alguns locals comercials. Així ho ha anunciat Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat.
16: En solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent. I en els locals comercials de planta baixa, transformació previ acord de l'Ajuntament.
22: També es podrà augmentar fins a un 20% l'edificabilitat en determinats casos, aixecar noves plantes en edificis que ja hagin esgotat el sostre edificable i facilitar la subdivisió de pisos per crear nous habitatges protegits. La proposició de llei ha estat presentada de la mà dels comuns. La presidenta dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, ha remarcat que es tracta d'una llei innovadora perquè se li diu al sector privat que davant la crisi d'habitatge no es poden rentar les mans.
19: Una llei que és innovadora, perquè directament el que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans davant de la crisi salvatge d'habitatge que tenim al nostre país. Per tant, aquí hem de remar tots i totes.
22: Tots els nous habitatges que es construeixin gràcies a aquestes mesures tindran la qualificació d'habitatge de protecció oficial de manera permanent. Això evitarà repetir errors del passat, i és que en els darrers anys s'han perdut prop de 100.000 habitatges de protecció oficial en deixar de tenir aquesta qualificació. La presentació d'aquesta proposició de llei s'ha fet al barri de la Vinyota, a Mollet del Vallès, que és conegut precisament perquè pràcticament tots els seus habitatges tenen règim de protecció oficial.
0: Doncs no deixem l'habitatge, perquè avui el ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat un pla de 10 milions d'euros que té per objectiu refrigerar fins a 20.000 llars de la ciutat. Ha estat una proposta conjunta de Barcelona en Comú i Esquerra Republicana per combatre les nits tòrrides i les altes temperatures en pisos de persones vulnerables. Hauria de dur-se a terme abans de l'estiu vinent. Això sí, el govern municipal, que hi ha votat a favor, ha expressat dubtes sobre la seva execució. Mont Carvajal, bon dia.
2: Bon dia. En el darrer plenari del curs, el govern de Jaume Collboni no ha proposat res, sinó que han estat els grups de l'oposició. Per exemple, Barcelona en Comú i Esquerra Republicana han plantejat refrigerar pisos de persones amb pocs recursos. Des dels comuns, Gemma Taraf ha argumentat que és una qüestió política i econòmica.
3: El 71% de les llars de renda alta té aire condicionat a la nostra ciutat, per contra un 38,8% de les classes, les rendes més baixes. I aquest de ben segur que fan servir amb molta cura i unes franges del dia per gastar menys.
2: Des del govern s'hi ha donat suport, però la tinenta d'alcalde, Laia Bonet, ha expressat dubtes.
5: Qui hauria de demanar l'ajut? Qui el demana? El propietari? Davant d'un llogater vulnerable? Sota quins barems es decidiria? O qui ho hauria de fer? El mateix llogater? Tot això està per debatre, són detalls importants que poden fer que una política ben intencionada no arribi a l'objectiu pretès, però en tot cas les dues proposicions generen un debat pertinent.
2: L'equip de govern ha dit que els pròxims pressupostos ho haurien d'incloure i ha convidat Comuns i Esquerra a parlar-ne.
0: Mont, seguim al ple perquè també s'hi han tractat les conseqüències dels esvorancs causats a Vallbona per les obres de l'R2 i el Putxet per les de la línia 9 del metro. A iniciativa de Junts, el plenari ha votat per unanimitat ajudar els comerços i veïns afectats per obres de llarga durada com les que ocuparan aquests dos sinistres.
2: Junts ha plantejat compensacions econòmiques directes als botiguers que no poden treballar però han de continuar pagant factures, nòmines o lloguers, i també han proposat vals de descomptes municipals per veïns en zones amb obres. Ho ha exposat Jordi Martí.
23: Però no estem parlant només d'això, estem parlant d'ajuts directes que vagin en vena, com es diu col·loquialment, a les persones, en aquest cas a les empreses, i autònoms que ho necessiten. Només un exemple, segons ens han dit, a Saragossa en aquests moments es paguen 400 euros per establiment afectat quan hi ha obres de llarga durada, 1.200 euros trimestrals, no és d'ahir ni d'abans d'ahir. Per tant, no és que anem dos anys tard, és que necessitem urgència en les actuacions, senyora Gil, i gràcies pel suport a la proposició per part de tot el grup.
2: També s'ha votat a favor de fer un fons permanent per ajudar ràpidament els afectats per obres i grans esdeveniments o accidents, així com ajudes urgents pels afectats de l'esvoranc del Putxet. El govern ha admès les molèsties de les obres, però n'ha defensat els beneficis a la llarga i ha recordat que l'alcalde ha anunciat un ajut de 100.000 euros per als comerços del Putxet.
0: Una bona notícia que s'afegeix a una altra que han rebut avui aquests veïns, ja que la setmana vinent podran tornar a casa els d'un altre dels edificis evacuats al carrer Rubinstein número 6. La Generalitat, a més, preveu que un altre immoble es pugui tornar a habitar d'aquí a dues setmanes. Si es compleixen aquests terminis, el 60% dels desallotjats haurà pogut tornar a casa seva en 15 dies.
1: Les feines d'estabilització del terreny han finalitzat i, segons la Generalitat, les inspeccions han demostrat que els edificis no es mouen. Per això, com ha anunciat la delegada del govern de la Generalitat a Barcelona, Pilar Díaz, s'ha pres la decisió de permetre el retorn d'alguns veïns.
24: Dels 8 edificis que es van evacuar, ja van tornar 2. La propera setmana, encara no podem especificar el dia, però podrà tornar un tercer edifici. Estem parlant també d'un nombre important d'habitatges i ens avancem per dir que hi hauria un quart ja per la setmana següent. Amb això, amb aquests 4 edificis que retornarien a casa, estem parlant també d'un 60% dels habitatges.
1: L'edifici de Rubinstein té 11 habitatges i 4 locals, i el de Sant Gervasi de Cassoles, 31 habitatges i un local. Paral·lelament, ja s'ha atès les famílies que han demanat les bestretes avançades per la Generalitat per fer front a les despeses causades pels desallotjaments. La setmana vinent es treballarà amb els inquilins que demanen suspendre el pagament del lloguer.
13: Notícies en xarxa.
0: L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha fet el primer trasplantament de l'estat entre dues persones amb VIH. Un amic del receptor li ha pogut donar un ronyó perquè l'any passat es va aixecar el veto legal que impedia aquest col·lectiu donar òrgans. Espanya s'afegeix així al grup de països europeus que ho permeten per llei. Cada any es diagnostiquen més de 400 persones a Catalunya amb el virus de la sida. Maite Polo, bon dia.
6: Bon dia. El receptor és un home de mitjana edat amb una malaltia del ronyó greu aliena al virus de la sida i tant ell com el donant complien els requisits. La part més complexa va ser comprovar que el donant tenia la infecció completament controlada. L'operació va durar 4 hores, es va fer amb cirurgia robòtica i va ser igual que les habituals. El canvi radica en la modificació legal que permet a les persones amb infecció per VIH ser donants d'òrgans. L'equip mèdic responsable del trasplantament remarca que han trigat a poder fer-ho perquè encara existeix estigma cap al virus de la sida. Francesc Josep Moreso és cap de secció de trasplantament renal de Vall d'Hebron i Jordi Navarro, adjunt del Servei de Malalties Infeccioses.
7: Els professionals ja feia temps que havíem reclamat a nivell de l'ONT que es canviés la normativa, i només per dir-ho, però el nostre centre ja ho va intentar fer fa 3 anys i no ho vam poder fer perquè la normativa no ho permetia.
20: Sí que és veritat que això és important perquè a nivell de Catalunya hi ha unes 35.000 persones amb VIH, cada any es diagnostiquen entre 400 i 500 persones, i el que estem fent és donar uns drets que fins ara no tenien a tot aquest col·lectiu, de manera que els estem equiparant a la resta de la població.
6: Vall d'Hebron té 3 persones amb VIH en llista d'espera per rebre un trasplantament.
0: Els resultats de les proves PISA a Catalunya no es podran comparar amb la resta de territoris ni tampoc amb anteriors edicions. Un error en la tria dels alumnes que no han de fer els exàmens provoca que s'incompleixin els criteris que dictamina l'OCDE, que és l'impulsor de les proves. El Departament d'Educació ha obert ja una investigació per aclarir les causes d'aquest error i també ha creat una comissió que vetllarà perquè no torni a passar. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. L'OCDE marca un percentatge màxim del 5% de l'alumnat exempt de fer les proves, sigui per discapacitat física, cognitiva, conductual, emocional o per poc domini de la llengua. En les proves que es van fer entre el març i el maig del 2025 a Catalunya es va descartar fins al 23% dels alumnes. Dels 2.500 que l'havien de fer se'n van excloure prop de 600 i, per tant, els resultats que es faran públics a principis de setembre no seran representatius del conjunt de la població catalana que llavors tenia 15 anys. Sònia Fernández, directora general de Currículum i Desenvolupament Professional, explica les mesures que el govern ha pres.
11: Avui surt publicada una ordre en la qual es constitueix una comissió de coordinació de la prova per tal de que fets com aquests no es torni a produir. Per altra banda, continuem en tot el procés de desplegament i consolidació i de reforç de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació.
10: Tot i que s'està estudiant què ha passat, les dates dels exàmens PISA van coincidir amb les de l'avaluació de final de l'ESO que es feien a tot l'alumnat i haurien pogut confondre's els criteris de selecció.
13: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els focs forestals que cremen sense control a Castella i a Madrid han obligat a declarar l'emergència nacional. A Madrid els focs s'han unit en un sol front les últimes hores i han obligat a desallotjar 10.000 persones. El govern espanyol ha pres el control de la situació, ho ha fet a petició de la presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso.
1: El vent que bufa a la zona, afegit a les altes temperatures i la baixa humitat, dificulta les tasques d'extinció. Més de 1.000 efectius de la Unitat Militar d'Emergències i 1.000 més de guàrdies civils, bombers i membres de protecció civil treballaven amb un objectiu clar que finalment no s'ha aconseguit: evitar la confluència dels dos incendis que cremen a Madrid amb el foc d'Àvila. Ho explicava fa unes hores el ministre de l'Interior, Fernando Grande Berlasca.
12: Es evitar la confluencia de esos incendios. Ese es nuestro objetivo fundamental y lo sigue siendo desde el día de ayer, desde que se asumió la dirección de la emergencia. Si hubiera una confluencia, esperemos que no ocurra, evidentemente la situación es mucho más compleja. El incendio se convierte en algo mucho más virulento, más agresivo.
1: En total ja s'han cremat més de 12.000 hectàrees de bosc. 6 hidroavions del Ministeri de Transició Ecològica treballen en l'extinció de l'incendi. A més, s'està a l'espera de l'arribada de 4 aeronaus més, de 2 provinents de Grècia i 2 més d'Itàlia, després de la petició d'ajuda fet a la Unió Europea.
0: Aquí a Catalunya, on per cert les conseqüències d'aquests incendis també ens estan arribant en forma de pols i de cendra, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha visitat la Pobla de Claramunt. Ho ha fet per conèixer de primera mà les afectacions de l'incendi forestal que ara fa dues setmanes va cremar prop de 500 hectàrees a la comarca de l'Anoia. El conseller també s'ha reunit amb els alcaldes dels municipis afectats. Canal Taronja Anoia, Joan Gual, bon dia.
9: Dues setmanes després de l'incendi que va afectar la Pobla de Claramunt, Carme i Vilanova del Camí, el conseller Òscar Ordeig s'ha desplaçat fins a la zona per veure sobre el terreny els efectes del bosc i conèixer les necessitats dels municipis afectats. L'incendi va cremar prop de 500 hectàrees i va obligar a confinar més de 33.000 persones. Després de la visita, el conseller ha mantingut una reunió de treball amb els alcaldes dels municipis afectats per abordar les actuacions de recuperació i coordinar els pròxims passos. Ordeig ha remarcat que la prevenció continua sent una de les claus per reduir l'impacte dels grans incendis forestals.
14: Que no només el bosc s'ha de gestionar durant tot l'any i per tant hem de fer tenir un paisatge agroforestal resilient que faci que la gent que viu i treballa al territori doncs pugui fer la feina que han de fer de gestió i de tenir el territori més preparat. Per tant, durant el dia d'avui el que farem, primer, visitar la zona, dos, missatge de suport, i tres, assentar-nos a la taula amb els quatre ajuntaments, els quatre alcaldes afectats, de dir com som capaços de treballar conjuntament.
9: El conseller ha traslladat el suport del govern als municipis afectats i ha assegurat que la recuperació del territori requerirà treball conjunt entre les administracions i els agents del territori per reforçar la gestió forestal i preparar els boscos davant futurs episodis d'alt risc.
0: Gràcies, Joan Gual, en directe des de Canal Taronja Anoia. I una altra de les qüestions destacades de la jornada, quan passa un minut de 3:15, és que Catalunya disposarà d'un dispositiu especial de mobilitat i seguretat a motiu de l'eclipsi solar total del 12 d'agost. El govern ha establert 23 punts oficials d'observació segura, que estan ubicats a 18 municipis. Tot i que una seixantena de pobles i de ciutats també tenen previstes activitats relacionades amb el fenomen meteorològic. L'eclipsi es produirà al vespre, entre 7:45 i les 9 de la nit, en funció de la ubicació. Marc Pijuan, bon dia.
15: Bon dia, Marta. En el marc d'aquest dispositiu especial, el Departament de Salut recorda que durant l'eclipsi cal utilitzar mesures de protecció segures i homologades per protegir la visió. El Departament de Recerca distribuirà 150.000 ulleres homologades en els punts d'observació. Trànsit recomana fer servir vies d'alta capacitat alternatives a l'AP7, a on es restringirà la circulació de camions en sentit sud entre Martorell i Ulldecona de 2:00 PM a 12:00 PM. Des del Departament d'Interior es recomana planificar el trajecte amb antelació. Núria Parlon és la consellera.
17: És important incidir en la importància de planificar la teva ruta, planificar el teu viatge, abans de no fer-ho sobre la marxa. I nosaltres també, des de l'àmbit d'Interior i des de l'àmbit de Protecció Civil, i Mossos, agents rurals, Servei Català de Trànsit i 112 també anirem donant informació específica. És important que perquè aquest sigui un esdeveniment exitós, segur i sobretot que permeti conciliar diferents interessos, doncs la gent sigui responsable.
15: Els Mossos d'Esquadra desplegaran 700 agents que vetllaran per la mobilitat, sobretot al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i Ponent. El 112, a més, reforçarà en un 15% la plantilla habitual per respondre a les possibles emergències que sorgeixin.
0: Seguim amb més qüestions. La Generalitat ja ha licitat la nova variant de Caldes de Montbui. El Vallès Oriental ho ha anunciat avui el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, en una visita al municipi on s'han concretat els detalls del projecte que ha de connectar Caldes i Sentmenat. Ràdio Caldes, Òscar Guijarro.
18: El projecte de la nova variant de Caldes de Montbui i Sentmenat fa un pas endavant. Després de molts anys de reclamacions, la Generalitat ha licitat les obres que tenen previst engegar el 2028. La nova carretera, d'uns 2 quilòmetres, es construirà en 2 trams. Una nova via que es calcula que retirarà uns 10.000 vehicles anuals del nucli urbà, dels quals 400 són vehicles pesats. Un projecte que preveu una inversió de 20 milions d'euros, tal com ha explicat avui durant la visita a Caldes el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal.
25: Aquest és un projecte d'uns 2 quilòmetres que permetrà comunicar la C-59 amb la carretera de Sentmenat. Ja estem redactant el projecte constructiu. Una obra que costarà uns 20 milions d'euros i que té partida pressupostària reservada.
18: El projecte es complementarà amb la variant de Sentmenat, que es comença a construir el 2029.
0: I passem també per les Terres del Segrià, perquè l'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya, Afrucat, preveu que la producció de poma augmenti un 9% respecte del 2025, mentre que la de pera baixaria un 5%. Si bé Afrucat celebra la recuperació del potencial productiu de la poma, atribueix els descens de quilos en pera a la meteorologia, ja que la calor afecta sensiblement el calibre dels fruits. Lleida Televisió, Rubén Carbonell.
4: A la capital del Segrià s'hi preveuen 182.000 tones de poma, una xifra lleugerament inferior a la de l'any passat, concretament un 1% menys, però un 10% superior a la mitjana del darrer quinquenni. Pel que fa a la pera, la previsió baixa fins a les 99.000 tones, un 5% menys que l'any passat i un 3% menys que la mitjana dels últims 5 anys. En parla Joan Serentí, president del Comitè de Fruita de Llavor d'Afrucat.
8: Unes dades optimistes, unes dades de recuperació de potencial productiu amb poma. Perdem una mica sol molt lleugerament amb la pera, però que les dades generals doncs són unes bones dades amb uns bons volums per poder tenir una comercialització tant d'un producte com de l'altre.
4: Així mateix, una xifra a destacar és la pujada del 58% de producció d'altres varietats de tardor, com per exemple la poma tuti, que s'adapten millor al canvi climàtic i que també tenen més demanda en el seu consum.
0: I és moment per a la cultura. Que avui ve farcida de música. El Xer Festival omple Barcelona avui al cap de setmana de música urbana. La 8a edició espera plegar 30.000 persones al fòrum i ho fa amb un cartell liderat per Mike Towers, a qui estem escoltant, i també altres referents del gènere com Lola Índigo, De La Rose o Marc Kurtz.
1: La trobada manté l'esperit solidari i social i arrenca aquesta tarda amb una de les estrelles llatines del moment. Aquí sentim Mike Towers, autor d'èxits com Lala, La Curiositat o Adivino, que l'han coronat com el rei de la fusió del reggaeton, trap i pop. Igualment pel parc del fòrum hi passaran referents de l'electrollatí com Juan Magán, De La Osa o J.C. Reyes. Lola Índigo actuarà al Xer Festival per quart cop des de l'inici del festival el 2018.
0: I canviem radicalment de registre perquè el grup de jazz Alberto Bello i Oriol Sanya Quartet donarà aquesta nit el tret de sortida a la 34a edició del Festival de Jazz Arenys de Mar, al Maresme. Enguany la programació aposta per noves sonoritats i per moltes veus femenines. Ràdio Arenys, Josep Maria Cano.
16: El guitarrista Albert Bello i el violinista Oriol Sanyà arriben a Arenys amb la proposta de recuperar les cançons que sonaven a la Barcelona de principis del segle XX. Albert Bello és integrant de la banda.
19: Amb un primer passe dedicat als estàndards de jazz i les composicions característiques de Django Reinhardt, i un segon passe on el que fem és, per una banda, presentar temes propis, també una part que dediquem a aquesta feina que recupera d'alguna manera aquesta música que sonava a la Barcelona de la primera meitat del segle XX.
16: Aquesta edició del Festival de Jazz explora nous camins d'aquest estil musical i destaca per la forta presència femenina en el cartell, amb actuacions de Gemma Abrià amb Josep Travé, Júlia Planas, Luis Massenger i, per últim, Alberto Burguez amb The Flying Roots. Les actuacions cada divendres a les 10 del vespre al Pati del Xifrer i les entrades a un preu de 15 euros.
0: Amb jazz arribem a la informació esportiva. Ja tenim a l'estudi en Toni Castro. Molt bon dia, Toni. El Barça jugarà aquest vespre el primer amistós de la pretemporada contra l'Europa.
21: Bon dia, Marta. Partit a les 8 a la Ciutat Esportiva Joan Gamper a porta tancada. Precisament l'Europa ha renovat avui Arnau Campeny fins al 2027, una temporada. El segon capità disputarà la seva 6a temporada, 6è curs com a escapulat. L'Espanyol, de la seva banda, ha cedit Antonio Roca al Mallorca. L'extrem, amb 49 partits al primer equip blanc i blau, marxa cedit a un dels equips favorits a l'ascens a la primera. Els balears es guarden una opció de compra que no és obligatòria. Per tant, Roca ja no jugarà de mal amistós contra el Sabadell a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Escoltem què diu a la prèvia el jugador blanc i blau Urco.
22: Con ganas de jugar ya el partido de mañana y seguir poniéndonos a tope para el arranque liguero. El ser un equipo agresivo, que tengamos personalidad y lo que nos dice siempre. Durante la semana trabajamos mucho el aspecto físico y bueno, pues para ir llegar lo mejor a los partidos de pretemporada y para ir poco a poco entonándonos para el primer partido de liga.
21: Precisament el Sabadell ha fet oficial el fitxatge del lateral Gonzalo Pipa Ávila, el jugador de 28 anys que havia militat a l'Espanyol B de Ludogorets de Bulgària. Més esports, en aquest cas en futbol sala, el Barça ja coneix el seu primer rival a la Supercopa d'Espanya, que es disputarà al Palau Blaugrana. Serà el 5 i 6 de setembre. L'equip de Javi Rodríguez jugarà les semifinals contra el Jaén. El coordinador esportiu del Barça, Jordi Torres, destaca les ganes de revenja contra el Jaén.
2: Ens ha tocat Jaén, que tots sabem el que va passar la temporada passada, on ens van eliminar d'aquella final de la Copa d'Espanya, on ens van eliminar aquella semifinal de la Copa del Rei, i bueno, tenim el moment, sobretot a casa, doncs una mica de revenja, podem dir, no? I l'important del fet de jugar la Supercopa a casa crec que és molt positiva, primer per competir davant de la nostra gent, de la nostra afició, segon perquè bueno, creiem que tenim l'oportunitat d'obtenir el primer títol, millor a casa que no fora, com hem fet sempre.
21: En bàsquet, el Barça ha fitxat l'alet nord-americà Tyrese Martin, de 27 anys i 1,98 m, que també pot actuar d'escorta i que arriba al club per aportar un alt nivell físic i talent a la zona del perímetre. Serà la seva primera experiència europea, un Barça que també s'ha reforçat amb Oleg Balcerowski, pivot que prové de l'Unicaja de Màlaga. El Kitz de Nas Manresa ha incorporat Rafa Villar del Baskonia per reforçar el seu joc exterior. El català de 21 anys signa pels pròxims 2 anys. En waterpolo, la selecció espanyola femenina amb 13 de 14 catalanes ha guanyat els penals, les semifinals de la Copa del Món a Sydney, Austràlia, contra Rússia. Espanya disputarà la final diumenge a 8:15 p.m. contra els Estats Units. D'altra banda, l'equip masculí, amb 12 de 15 catalans, ha superat Croàcia i s'enfrontarà demà a Montenegro en la lluita per la 5a plaça. I encara un apunt de l'atletisme, Marta, el marxador Paul McGrath s'ha proclamat campió d'Espanya dels 10.000 metres marxa a Màlaga, exhibició de super prioritat del barceloní, que ha pulvoritzat la seva millor marca personal amb 26 segons de millora.
0: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem dilluns, com sempre, a partir de les 2. Que tingueu bona tarda i millor cap de setmana.
3: La xarxa de comunicació local.
5: Continguts en xarxa.
1: Entre les estrenes de la setmana destaca El Anfitrión. Willem Dafoe lidera una coproducció internacional amb el català Carlos Cuevas en l'elenc. També arriba El Sueño Americano, una història real sobre dos francesos que volien ser agents de jugadors a la NBA. I pels aficionats al gènere del body horror, s'estrena Insaciable.
7: Bienvenidos a mi isla. Bueno, unos más que otros.
1: El Anfitrión és una pel·lícula internacional encapçalada per Willem Dafoe i amb moltes cares conegudes, com el català Carlos Cuevas o l'actriu Emma Suárez. Dafoe és en Marcos Timoleon, un magnat grec que celebra el 25 aniversari de la seva filla a una illa privada. Allà s'enfrontarà una cadena d'esdeveniments impredictible que amenaçarà el seu domini.
7: Le abro las puertas de mi vida y me lo paga así. Es un puto cabrón.
23: Empezaremos por lo más importante. Nuestro punto fuerte es la conexión con el jugador.
24: ¿Cómo quieres que le convenza de que fiche por una agencia que aún no tiene presencia en la NBA?
23: ¿Quieres empezar desde lo más alto? Hay que comer el helado antes que el cucurucho, ¿no?
24: ¿Se te acaba de ocurrir eso?
23: Sí.
1: A El Sueño Americano coneixem el Jeremy, treballador d'un videoclub a Amiens, i Bonà, netejador de l'aeroport d'Orly. El film explica la història de com, gràcies a la seva passió pel bàsquet, van superar tots els obstacles per aconseguir el somni americà, convertir-se en agents d'un jugador de l'NBA que va aconseguir un contracte milionari amb els Portland Trail Blazers.
26: ¿Entonces cuánto debemos?
23: El fracaso es la clave del éxito. Tu optimismo, amigo mío, es enfermizo.
26: Creo que me apuntaré a esa cosa.
27: ¿Qué cosa?
26: Nada, un programa de gimnasio.
28: No logras perder peso porque no puedes parar.
1: La protagonista de Insaciable és la Hannah, una estudiant de medicina amb dismòrfia corporal que se sotmet a una moda d'aprimament tan absurda com macabra: menjar cendres humanes. A partir d'aquest moment comença a ser assetjada per un fantasma famolenc.
26: Estás muy delgada. ¿Estás bien?

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Rura. El govern i els comuns proposen reconvertir oficines, hotels i locals per aconseguir uns 20.000 nous habitatges protegits. Dilluns presentaran al Parlament una proposició de llei que permetria alçar noves plantes i subdividir immobles que s'haurien de destinar a residència habitual i permanent. Es calcula que se'n podrien beneficiar uns 270 municipis. Han presentat la proposició la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i la líder dels comuns al Parlament, Jessica Albiach.
2: En solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent, la protecció és sempre permanent. I en els locals comercials de planta baixa, transformació previ acord de l'Ajuntament.
3: Una llei que és innovadora, perquè directament el que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans davant de la crisi salvatge d'habitatge que tenim al nostre país. Per tant, aquí hem de remar tots i totes. Aquí tots els sectors són imprescindibles. També ho és el sector privat.
1: I els resultats de les proves PISA a Catalunya no es podran comparar amb la resta de territoris o anteriors edicions. Un error en la tria dels alumnes que han de fer els exàmens ha provocat que s'incompleixin els criteris que dictamina l'OCDE, que és l'impulsor d'aquestes proves. El Departament d'Educació ha obert una investigació per aclarir-ne les causes i ha creat una comissió que vetllarà perquè no torni a passar. I parlem de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que ha fet el primer trasplantament de l'estat entre dues persones amb VIH. Un amic del receptor li ha pogut donar un ronyó perquè l'any passat es va aixecar el veto legal que impedia aquest col·lectiu donar òrgans. Espanya s'afegeix així al grup de països europeus que ho permeten per llei. Cada any es diagnostiquen més de 400 persones a Catalunya amb el virus de la sida. I atents al temps, a la calor i també a la pluja, perquè Protecció Civil ha posat en prealert del pla Inuncat per intensitat de pluja demà. Es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al nord-est de Catalunya, al litoral centre i al sud. La màxima intensitat prevista serà des de dissabte a les 2 de la tarda i fins a diumenge a les 8 del matí. Tot i això, les temperatures avui continuen molt altes, amb màximes de fins a 40 graus, a la plana de Lleida, tot i que serà un dia de calor extrema abans d'aquest lleuger descens de cara a aquest cap de setmana. I acabem parlant del Barça, que jugarà aquest vespre el primer amistós de la pretemporada contra l'Europa, partit on podria tenir uns minuts que Karim Adeyemi, aquest nou fitxatge del Barça.
4: Are you ready to get on down to the funky disco sound?
5: And now for my next number, I'd like to return to the

0: presentat per Josep Maria Jurado.
1: Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Arribem al penúltim programa de la temporada 15 de Hot Dance 80. Com sempre, el començarem amb la història de la música dance. I el juny del 2025 ens varen deixar a Sly Stone, a Sly and the Family Stone, i en Brian Wilson dels Beach Boys. Els Beach Boys no és pas un grup dels 80, però els que som de la generació boomerang, als 80 escoltàvem la música d'aquesta formació americana. També tindrem el número 1 a la Billboard Hot 100. I avui, com sempre, doncs farem un repàs als èxits de la música dance que va funcionar a les pistes de ball als anys 70-80 i quelcom dels 90. Així doncs, benvinguts i benvingudes a la història de la música dance. Sly and the Family Stone neix a San Francisco com a resultat de la fusió entre dos grups. El primer, liderat per Sly Stone, s'anomenava Sly and the Stoners, mentre que el segon era el líder, el seu germà Freddie Stone, es denominava Freddie and the Stone Souls. El resultat fou una formació amb els germans Stone, Freddie guitarra i Sly teclats, Greg Kerrico bateria, Cynthia Robinson trompeta, a la qual es va unir poc després Larry Graham baix, i el grup de gospel Little Sister, composat per la germana de Freddie, Sly Vaeta, amb Mary McGrady i Elba Mouton, que varen exercir de coristes. Precisament aquell any, a causa del gran èxit que va tenir el primer senzill, el Sly and the Family Stone va rebre una oferta de la multinacional CBS.

veient el potencial del grup per convertir-se en el primer en traspassar les barreres de la música rock, rhythm and blues i pop, Sly and the Family Stone es varen posar mans a l'obra en el següent senzill, Dance to the Music.

Sly Stone, l'artista que va canviar la història de la música i va desaparèixer. Tenia tot i ho va tirar per la borda, quasi bé a consciència.

out of it just loves to learn. And another child. Ara que ens ha deixat Sly Stone, és un bon moment per mirar el documental Sly Lives. El legat d'un geni explora el meteòric ascens i l'estrepitosa caiguda de Sly and the Family Stones, banda que va marcar una nova era als 60 de la mà d'un líder tan brillant com erràtic.

Benvinguts a Hot Dance 80. Avui hem començat la història de la música dance amb Sly and the Family Stone, ja que el juny del 2025 ens va deixar Sly Stone, i també el juny, el 20 de juny del 42 va néixer Brian Douglas Wilson, i l'11 de juny del 25 va morir el productor, arrangista i membre de la banda Beach Boys. Això no és pas que sigui música dance dels 80s, però sí, com hem dit abans a la introducció, és música que als 80 encara es podia escoltar quan anàvem a la platja amb els pares. I ara sí, ja entrem de ple amb la música dance dels anys 80, i ho fem amb Brick Machine. Això és el carrer del Ball, Street Dance. I és que aquesta cançó va ser la banda

breakdance de la mà dels Break Machine, Street Dance. I de la música de carrer ens anem a escoltar un bon tema funk. Do You Wanna Funk, de la mà de Patrick Conley i Sylvester. Ens arriba aquest gran èxit, el Do You Wanna Funk.

I seguim amb grans èxits. Per exemple, la Madonna va fer famosa una cançó que es diu Holiday, que sonava així.

No va ser la primera cançó de Madonna, perquè exactament va ser la tercera, tot i que va estar inclosa en el seu primer àlbum. Més tard, els MC Mark G varen fer una versió al 1986.

Als anys 80 es va posar de moda fer els megamixos, que va començar, doncs, en Raúl Orellana fent el bolero, i després va guanyar el concurs en Mike Platines i va començar la saga dels Maxmix. Però com que no podien posar la versió original perquè tenien de pagar un paston acollonant, Antoni Paret i en Josep Maria Castells van fer una versió del Holiday Rap.

La versió del Holiday Rap cantada per el José María Castells i per Antoni Paret. Sempre tindrem present a en Josep Maria Castells, que malauradament ens va deixar el dia de Cap d'Any del 2024.

I seguim a l'edició 607 de Hot Dance 80, el penúltim programa de la temporada 16. Escoltem ara la música de Living in a Box, que es diu igual que ell. Això ens portarà fins al número 1 de la Billboard Hot 100 al 1986.

ens arribaven des de San Francisco i el seu àlbum més exitós, Sports, fou llançat el 1983. L'àlbum amb els seus vídeos presentats a la MTV va catapultar el grup a la fama.

0: Estem escoltant Dan de Tours of Grandmaster Flash on the Wheels of Asphil.
1: You know, I think I'll tell you the story of my life.
2: You tell me.
0: Aquest és el primer megamix reconegut al món mundial. Va ser el pioner del que després, com hem dit abans, en Raúl Orellana va enregistrar l'Studio Connection. Era gravar una sessió de discoteca en un disc, en un vinil. Després, com hem dit, en Mike Platines va guanyar el concurs de la Max Mix, que es va fer fins i tot un documental Megamix brutal explicant tot el que va passar amb la història, o tot el que es pot explicar amb la història dels Megamix. La temporada 16, la temporada vinent, a més d'escoltar música i números 1 a la Billboard i la història de la música dance, punxarem megamixos, mashups, que ja hem començat a fer-ho aquesta temporada, i us explicarem, doncs, també quines coses es menjaven, a què jugàvem els nens als anys 80 i molt més. I és que quan va començar Hot Dance 80 fa 15 temporades, us presentàvem un programa de 3 hores en el que es feien moltes coses, i ara ho hem de fer resumit en una, però intentarem no fer-nos pesats. Així doncs, que queda res aquest programa i un altre per aquesta temporada 15, i a la següent farem moltíssimes més coses.

La música de la Whitney Houston és la protagonista en aquests moments a Hot Dance 80. I wanna dance with somebody who loves me. Una cantant que ens va deixar molt d'hora perquè podia haver fet moltíssimes més coses. I ara anem a escoltar això.

Això és un mashup del Quique Tejada. Mashup is a lover, mobs like Jagger. Estàs sintonitzant Hot Dance 80, el programa dance de dècades anteriors en el que ens pots demanar cançons al 620 22 59 95.

La música de Miami Soul Machine, Rhythm is gonna get you. La Gloria Estefan, l'Emilio Estefan and Company. I és que la música dels 80 segueix sent actualitat al segle XXI. I on es va muntar un Cristo va ser el Festival d'Eurovisió 2025. Que si voten, que si vot telemàtic, que si vot radiomàtic. Algú se'n recorda qui va ser el guanyador d'Eurovisió del 2025? El segon, perquè va quedar Israel, que va muntar una guerra i amb Rússia no el varen deixar participar a l'edició del 24, en canvi Israel el 2025 sí. Un festival que veiem tota la canalla als anys 70, 80, i que ara, doncs, és política com tota aquesta vida. Qui sí que recordarem més el que va quedar tercer al Festival d'Eurovisió del 2025? És Tommy Cash, amb això, Espresso.

I seguim amb més històries a Hot Dance 80. La formació Subcell ens porta aquest remix de la cançó First Hand Experience in Second Hand.

no sé si ho he dit o no ho he dit, ara ja a aquestes edats on ja sembla que comenci a tenir Alzheimer. No sé si he dit que la cançó original era de Darren Hall and John Oates. Si ho... no ho he dit, doncs ara estic rectificant per una cosa que no he dit, però bueno. La cançó original és de Soft Cell.

Estàs sintonitzant Hot Dance 80, el teu programa dance de dècades anteriors, en el que et punxem música que funcionava als 70s, als 80s, als 90s. Et presentem remix i avui, mira, fins i tot hem punxat una cançó que es va enregistrar el 2025, el que va quedar tercer al Festival d'Eurovisió d'aquest any, el 2025. Ara anem a escoltar a la Liz Stanfield abans de que comencés la seva carrera en solitari. Ho va fer amb Cool Cat. People Hold On. La música de Cool Cat i la Liz Stanfield.

0: Hot Dance 80 és una producció d'HDMR, Hot Dance Music Radio. Des de la producció Susi Bautista i Navarro, des de la coordinació tècnica i musical Barbarroja Show, i dirigint, editant i presentant i muntant algun Cristo per aquí, un servidor, Josep Maria Jurado i Escobar. I la Lisa Sanchil, abans de començar.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Tribunal Suprem ha aplicat l'amnistia a 4 membres de la mesa del Parlament que encara estaven pendents de la causa vinculada a la resolució sobre l'autodeterminació i la monarquia de la legislatura sorgida de les eleccions a la cambra de 2017. Segons la resolució, queda extingida la responsabilitat penal de Roger Torrent, Josep Costa, Eusebi Camp de Pedrós i Adriana Delgado, així com també de l'exalcalde de Sabadell, Matías Serracant, i 3 activistes més. El Tribunal Suprem de Justícia de Catalunya els va absoldre 2022, però la Fiscalia va presentar un recurs davant del Suprem. És la primera vegada que el Tribunal aplica la llei d'amnistia. Precisament avui, el govern ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui l'amnistia i aixequi les mesures cautelars per l'1 d'octubre. La Generalitat comparteix a la seva condició d'entitat del sector públic presumptament perjudicada l'acord en què s'estableix l'article de la llei, el 13.3. El Tribunal de Comptes va donar, recordem, 10 dies a les parts per presentar al·legacions i va argumentar que no aplicaria de moment l'amnistia, tot i la sentència europea que ha avalat la llei. I parlem de l'esvoranc de Vallbona, que manté tallada sine die. De fet, demà sabrem fins quan les línies R2 i R11 de Rodalies. Això obliga els usuaris a caminar uns 5 minuts entre les dues estacions per enllaçar una línia o l'altra, sobretot en el cas de l'R11, per completar part del trajecte també en autobús. Amb aquest tall, a partir del 2 d'agost, n'afegirà un altre per obres. En aquest cas, afecta l'R4 i l'R8 i s'allargarà fins al 9 d'agost entre Martorell Central i Molins de Rei. Qui té millors notícies avui són els veïns del Putxet, ja que la setmana vinent podran tornar a casa els veïns d'un altre dels edificis evacuats, els del carrer Rubinstein. Escoltem la delegada del Govern de la Generalitat a Barcelona, Pilar Díaz.
3: Dels 8 edificis que es van evacuar, ja van tornar 2. La propera setmana, encara no podem especificar el dia, però podrà tornar un tercer edifici. Estem parlant també d'un nombre important d'habitatges i ens avancem per dir que hi hauria un quart ja per la setmana següent. Amb això, amb aquests 4 edificis que retornarien a casa, estem parlant també d'un 60% dels habitatges.
2: I el president Salvador Illa comença un viatge al Vietnam i Singapur per enfortir llaços comercials institucionals. Es tracta de la primera visita d'un president català al sud-est asiàtic. Illa es reunirà amb agents econòmics i la principal aerolínia de cada país. També visitarà empreses catalanes en presència en aquests dos estats. En matèria política es trobarà amb el primer ministre de Singapur i amb el viceprimer de Vietnam.
4: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
5: Aquest mes, Quadis Ebro t'ho posa fàcil. Per la compra d'un dels nostres models de la gamma Ebro S400, S700, S800 o S900, te l'emportes amb l'assegurança a tot risc gratis. Promoció vàlida fins al 25 de juliol. Quadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlguema 2 de Figueres.
6: De l'1 al 31 de juliol, que n'és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només fins al 31 de juliol. Emporta-te'n un amb 2.000 euros a descompte per finançar i 2 anys de manteniment long drive.
7: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona.
8: Uau! Quina furgoneta!
9: L'he llogat a Iberfurgo.
8: Està com nova, ni sembla de lloguer.
1: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
8: Saps aquest lloc on sempre tornes?
9: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
8: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
10: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.

Molt bones! Ja hi tornem, com sempre, com cada setmana, encara que faci calor, encara que nevi, des d'aquí, des de Vilafant FM, des de l'estudi número 1, en tot preparadíssim per repassar la llista del Top 30. Com d'acostum, la millor música, la millor actualitat musical del moment, la trobaràs aquí durant 120 minuts. En qui us parla? En Lluís Guerrero. Molt

0: Si vols gaudir de la millor música, aquest és el teu moment. Aquesta és la teva sintonia, la sintonia de Vilafant FM. I com sempre, com de costum, com fem cada setmana, començarem parlant de les novetats de la setmana.
1: Novetats de la setmana.
0: I comencem amb el Bachatón, Lucho RK i Lola Índigo.

li fa mal quelcom, perquè diu molt ai, ai, ai, ai. Joel Corry, el seu Whisper, novetat. També, com no, la nova peça musical de Felix Haim i Omar Rudberg. S'anomena Silent.

Bon ritme per Felix Haim i Omar Rutbeier amb el seu Siren. I per acabar, la quarta novetat de la setmana és un remix del Enjoy the Silence, superconegut, fet i pensat per Silvio Panda i Armin Van Buuren. S'anomena Here in Arms.

0: Què et sembla això, aquesta remescla d'Armin van Buuren i Silver Panda, Here in My Arms, amb aquesta proposta d'Enjoy the Silence? Quatre novetats de la setmana, quatre que esperen les seves votacions per formar part de la llista del Top 30. I ara tot el contrari, ens anem als que se'n van fora de la llista.
1: Surten de la llista.
0: Dos que ens abandonen. Aquest és el primer, Juan Magán y Omar Montes, amb la nova remescla del Ayer la vi.
2: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
3: Con su amiga en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

setmanes fent de costat, força setmanes de la llista del top 30, però ja aquesta setmana marxa. Lo mateix com Arcus i Ñengo Flow. Forever Tugendel, 15 setmanes de la llista. Ens abandonen des de la posició número 25.

0: l'Aina, que darrerament està fent molt de duets amb aquesta nova gira que està fent per Europa. I una d'aquestes propostes és aquesta, el Dream of Love. I bé, família, ens anem ja ràpidament a repassar el contingut total de la llista del Top 30. Ens anem a fer un tomb per les 30 propostes musicals que confeccionen la llista. Som-hi, doncs, comencem des del lloc número 30.
1: Número 30.
0: Tini, Ulises Bueno, Dos Amantes, porten 15 setmanes a la llista i repeteixen el lloc número 30.
2: Para todos esos amores que dicen ser perdidos y para todos esos que no pudieron ser. Esto dice así.

0: Martini, Ulises Bueno, aquest track amb el qual comencem a desfilar per la llista del Top 30 i ho fem des del lloc número 30, com deien, 15 setmanes fent-nos a costat. Cap al lloc número 29.
1: Número 29.
0: Shakira, Belé, Algo Tú. Peça que porta 16 setmanes fent-nos a costat. Quiero

0: ritme a la teva vida.
1: La teva vida.
0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
2: Top 30 amb Lluís Guerrero.
3: La nit és jove, el dia és jove, l'estiu és jove, tot és jove, però avui la música també és jove.
4: Número 28.
3: Becky G, Marathon.

0: Ah, sí, sonava el Maradona, aquest track fet i pensat per Becky G i Elkan, ocupant aquesta setmana el lloc número 28 aquí a Vila Fan FM.
1: Número 27.
0: Avalon Roxton ens acompanya amb el seu Talking.

0: Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
1: Vinga, i continuem amb més música des del lloc 26.
2: Número 26.
1: Que ganes de comerte, ella és Maria Becerra.

0: Aquest és el track. Maria Becerra, que ganes de comer-te, i ens anem un lloc més en l'aire a gaudir del sopa de cabra. Ens acompanyen amb la veu de la Su, ho fan directament des del 25.
1: Número 25.

0: fer sols.
1: Hem de fer molt sols els camins, els somnis i les promeses. La suor amb sopa de cabra, que fan aquesta nova remesa d'aquesta cançó clàssica des del lloc número 25. 14 setmanes al top 30.
2: Número 24.
1: Arriba la primera novetat d'aquesta setmana.
3: Novetat a la llista.
1: Són els Tiu 22, el Xiringo.

0: teva ràdio. 107.3 FM.
1: Gaudiam d'aquesta novetat al lloc número 24 d'estiu 22, el seu Xiringui, ens anem cap al 23.
2: Número 23.
1: Maisa, Guinic i Jam continuen romanticots.

0: Com dèiem, tendre i romàntic, My Zacks, Nicky Jam, Con Amor, una proposta que porta molt poquet a la llista, però de moment està funcionant força bé. Ens arriben concretament al lloc número 23, segona setmana, que ens fan costat.
1: Número 22.
0: John Submit, The Chainsmokers, All the Time.

0: Això és el que saben fer. Bona música. Són John Summit, Chainsmokers, All the Time, sonant directament aquesta setmana a la posició número 22. I ara el 21, Kygo.
1: Número 21.
0: És el seu Heaven of Your Mind. També funcionant força bé a la llista.

0: Bona estructura musical, bon ritme, que sona directament d'abans de Dani Caigo des del lloc número 21, All the Time, 8 setmanes a la llista del top 30.
1: Número 20.
0: Canviem d'estil i ens anem a escoltar Maluma, Ryan Castro, que ens diuen que Palaseca to va bien.

0: Top 30 amb Lluís Guerrero.
1: Número 19.
2: I amb aquest número 19, novetat a la llista, una nova incorporació al Top 30.
0: Novetat a la llista.
2: Nou track de Reels B amb el seu Quien te ve.

0: Aquesta és la novetat que entra a la llista en Rilsby. Quien TV, com deia, en lloc número 19 aquí a Vilafant FM. Vinga, continuem cap al 18.
1: Número 18.
0: Aquesta la coneixes perquè va entrar en llista la setmana passada. No és que sigui molt, molt veterana, però té ritme. La setmana, Manuel Turizo, Elena Rose.

0: És de la Rose en companyia de Manuel Turizo i el seu La Setmana, com dèiem, porta molt poquet a la llista i ocupant el lloc número 18, pujant des del 23. Vinga, som-hi, més canya a l'assumpto. Ens acostem al 17.
1: Número 17.
0: Canviem d'estil perquè arriba Tujamo.

0: Shakey Shakey Tu Chamo, la música de Tu Chamo amb el seu My Man, com dèiem, ocupant aquesta setmana el lloc número 17 de la llista, quarta setmana que ens acompanya, i aquesta setmana repeteix però la mateixa posició, 17. Cap al 16.
1: Número 16.
0: Amb molta canya. My Towers, una na más.

0: Una anà més, les paraules al ritme de My Towers dintre del seu nou track inclòs a la llista i que es deixa justament a la posició mitjana, al 15.
1: Número 15.
0: Ho fa amb Ozuna i el seu Una Aventura.

0: teva ràdio. 107.3 FM. Omple les nits d'estiu de surrealisme. El Teatre Museu Dalí de Figueres torna a obrir les seves portes en horari nocturn de l'1 al 23 d'agost, de 9:15 fins a la mitjanit. I aquest any presenta una novetat molt especial. Una instal·lació artística en un dels patis interiors on Salvador Dalí és el protagonista absolut. Gaudeix d'una experiència visual i sonora per endinsar-te més encara en l'univers dalinià. Reserva la teva entrada en visita lliure o guiada a salvador-dalí.org i viu unes nits excepcionals. Aquest estiu, la cultura surt a trobar-te. Arriba el FAST, el Festival d'Arts Escèniques dels Micropobles de l'Alt Empordà. Del 26 de juny al 26 de juliol, gaudeix de teatre, dansa, circ, humor, música i molt més en espais únics de Capmany, Vilabertran, Sant Climent Sescebes, Garrigàs, Espolla, Pont de Molins, Vilanant, Rabós, Siurana i Ordis. Una experiència cultural per viure les nits d'estiu d'una manera diferent. Consulta tota la programació i compra les teves entrades a fastempordà.cat. Aquest estiu, deixa't sorprendre pel Fast.
1: Estàs escoltant Top 30 amb Lluís Guerrero.
2: Número 14.
3: Bé, cap al 14 amb una que entrava en llista la passada setmana. Anamena Lola Indigo, Petit Oa.

0: juntament a Lola Índigo Petitoa. Sonant aquesta setmana directament la que fa 3 que ens acompanya al lloc número 14 de la llista.
1: Número 13.
0: Afrojack, David Guetta i Sia, Away Tonight.

0: S'ho sap muntar, ho sap fer i té molt bona pinta aquesta proposta d'Afrojack i David Guetta. Away Tonight! Ens acompanya des del 13 al del Top 30. Proposta que té ritme i té ganxo, eh? Cap al 12, cap a la dotzena.
1: Número 12.
0: I ho fem amb Quevedo i Elvis Crespo. Xerinola de veritat, la graciosa.

0: échate, échate pa' acá, pa' allá y pa' donde venga. La proposta de Quevedo i Elvis Crespo, La Graciosa, creuen la barrera del 15, col·locant-se directament aquesta setmana en el 12 i cap a l'11 amb Madonna.
1: Número 11.
0: El seu treball amb Sabina Carpenter, Bring Your Love.

0: talk about.
1: Inconfundible la veu i el ritme de Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love, directament al lloc número 11 de la llista. Quina canyarra! Vinga, som-hi, continuem.
2: Número 10.
1: Aquesta també, déu-n'hi-do, quina guerra que està donant.
3: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: La proposta Maladeca sona fantàstica, inclosa a la llista del Top 30. I és el moment de canviar d'estil i anar-nos ràpidament a escoltar la proposta que ocupa el lloc número 9 de la llista.
1: Número 9.
0: Hagel.

0: Let's go, anem-hi, som-hi. Més música a la sintonia de la ràdio. Deixem enrere Shakira i Burnaboy des de la posició número 6 i ens deixem caure a poc sobre el lloc número 5.
1: Número 5.
0: J Balvin, Ryan Castro, Una a la vez.

0: Jim Baldwin, Ryan Castro, un a la vez. Poc a poc, si sense córrer, que ens arriba al lloc número 4 ara mateix.
1: Número 4.
0: Sutherland, el seu tutu.

0: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
1: Top 30 amb Lluís Guerrero.
2: I estem cada vegada més a la vora del nostre número 1. Deixem el 4 en Siderland i ens anem fins al 3 en companyia de Gordo.
3: Número 3.
2: I no és cap insult, sinó que ell es diu així, Gordo, el seu Loco, Loco, Loco.

0: Sí, senyor, la proposta de Gordo, el seu treball que sona fantàstic, Loco Loco, des del lloc número 3 de la llista, tercera setmana que ens fa costat i té ganes de triomfar i arribar molt en l'aire, perquè de moment sembla ser que té tot dat i beneït per arribar a ser número 1 de la llista. Parlant del número 1, ens hi queda Pantavich al 2.
1: Número 2.
0: I en aquesta posició sona Jay Wheeler amb el seu De Lejitos.

0: Jay Weller, de lejitos. Sonant des del lloc número 2 del Top 30 a Vilafant FM. 7 setmanes a la llista, repeteix la mateixa posició. I és el moment de conèixer el nostre número 1 de la setmana.
1: Aquest és el número 1 de la setmana.
0: 8 setmanes fins al costat. Arriba el número 1, arriba el capdavanter de la llista, Omar Kurz, Coco.

Coco, número de la llista, Omar Kurtz, sonant des d'aquesta posició, de les número de la llista, per fer-nos gaudir del millor de l'estiu. I és el moment de recordar els 10 primers de la llista. Des del lloc número 10, Madeli, aquesta proposta que sona fa 4 setmanes a la llista i que remunta i es col·loca en el 10. Un mes en l'aire, lloc número 9, la proposta és a Hegel, amb una que déu-n'hi-do la guerra que ha donat i que durarà, perquè té ganes d'arribar molt més en l'aire. El Moving to the Sun. Ens hi quedem al lloc següent en Quevedo, Ufales del 8, en companyia de Nueva Línia, el seu Al Golpito. Un que ja va estar número 1 de la llista, un que ja ha estat capdavanter, és la proposta de John Summit i Fate, el seu Chica 305, 14 setmanes de la llista. Arriben a sonar des del lloc número 7 aquesta setmana. Ara sí, Shakira Burna Boy, Die Die, la cançó de l'estiu, com aquell que diu. Una miqueta més en l'aire, un lloc més amunt, trobem a Jeep Baldwin, Ryan Castro, una a la vez. Novena setmana de la llista, sonant des del 5. En el 4 Sutherland, amb el seu tu-tu-tu-tu-tu, música de casa nostra, que fa 4 setmanes que lluita la llista i que remunta des del 6. En el 3, una sorpresa, Loco Loco, la peça de Gordo. El 2, un altre de Jay Wheeler, el seu De Lejitos. 7 setmanes a la llista i a les portes a ser número 1. I parlant del número 1, Omar Kurtz, el seu Coco.

0: Escoltem ara i parlem de les novetats a la llista. Les novetats de la setmana aquí a Vilafant FM.
1: Novetat a la llista.
0: La primera novetat sona des del lloc número 24.
2: Número 24.
0: Es tracta d'estiu 22. I el seu El Xiringo.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Els pagesos de Ponent inicien avui mobilitzacions. Les mobilitzacions aquest estiu amb un tall a la C14 a Tàrrega. Ha començat sobre les 5 de la tarda. Reclama mesures urgents per reduir els danys que ocasiona la fauna cinegètica. Allà hi ha el nostre company de Ràdio Tàrrega, Toni Xuclà. Bona tarda, Toni.
2: Bona tarda. Doncs sí, mira, els pagesos de les comarques de Ponents han iniciat aquest divendres a les 5 de la tarda, ara farà una hora, les mobilitzacions anunciades per reclamar al Departament d'Agricultura mesures urgents, precisament per combatre la fauna cinegètica i un canvi en la gestió de les zones d'especial protecció per a les aus, les conegudes com a ZEPA. La protesta es desenvolupa a la rotonda de la C14 amb la 2, en aquests moments a Tàrrega, on diversos tractors estan dificultant la circulació. La mobilització compta amb el suport d'Unió de Pagesos, Assaja, i també d'altres organitzacions agràries. Els convocants asseguren que mantindran les protestes tots els caps de setmana d'aquest estiu fins que el govern concreti mesures per reduir els danys que pateixen les explotacions agràries. El tall de carretera està previst fins a les 10 de la nit i si no hi ha avenços en les seves reivindicacions, els pagesos ja han anunciat una nova concentració aquest diumenge en el mateix punt.
1: Moltíssimes gràcies, Toni. Doncs ja ho sentíem, els que sou en carretera, que sapigueu que la C14 està tallada des de les 5 fins a les 10 de la nit en aquesta zona a Tàrrega. Més qüestions, ho acabem de saber, un operari de les obres del Camp Nou de 54 anys ha mort a primera hora de la tarda després de rebre un cop al cap mentre treballava al complex esportiu. El cos policial considera el succés un accident laboral, han rebut l'avís cap a 3:45. Han anat al lloc dels fets diverses dotacions d'emergències mèdiques, però malauradament no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. La Generalitat ja ha licitat la nova variant de Caldes de Montbui i ho ha anunciat avui el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, en una visita al municipi durant la qual ha presentat els detalls del projecte que ha de connectar Caldes i s'ha manat una nova carretera de 2 quilòmetres que ha de servir per eliminar el pas de 10.000 camions i vehicles que passen pel centre urbà. I acabem amb un apunt sobre Veneçuela, perquè continua l'emergència un mes després dels terratrèmols. Segons l'últim balanç oficial, hi ha 5.400 persones mortes i prop de 17.000 ferits, així com també un miler d'edificis que encara estan afectats. A més, 23.000 persones continuen reallotjades mentre continuen aquestes tasques de neteja de la runa. Al centre del país és la zona on s'ha dut la pitjor part d'aquest sinistre.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: Ruta 66.
5: Família, benvinguts a la Ruta 66. Aquesta setmana us portem un especial monogràfic. Avui dediquem el nostre espai a cançons que, malauradament, mai passen de moda. Les cançons antiguerra, temes de protesta o de desig de pau. Però abans de començar amb tot un clàssic, la salutació de l'equip, amb Marc de los Santos com a DJ i qui et parla, en Pitu. L'any 1971 i 72, George Harrison va treballar ajudant els refugiats de la guerra de Bangladesh. I un any més tard, amb l'inspiració d'aquesta feina, van registrar Give Me Love, Give Me Peace on Earth.

Ara és el torn d'un altre artista desaparegut, John Wheaton i la seva banda Asia. L'any 2010 editaven Omega, l'onzè àlbum dels britànics. I a dins trobem Holy War. La lletra diu que no volem més guerres santes. Val la pena morir pels conflictes religiosos? L'amor és dins de nosaltres. No volem més.

After the War, de l'any 89, cançó protesta antiguerra que parla de l'infern que es viu després de que acabi el conflicte. Guerra sense herois. Era el nord-irlandès Gary Moore. Més britànics a la ruta 66 d'avui. Ara és el torn de Sting, que parla de la Guerra Freda, que sembla que encara continua. Explica que tots som iguals, però sempre es té una tendència a pensar que l'adversari no té sentit comú. I és que la veritat sempre és relativa. Des de l'any 85, Rations.

0: Els clàssics. You shake my nerves and you rattle my brain. Pioners del rock and roll.
1: No podia faltar aquesta setmana Johnny Cash i el seu Man in Black. Aquesta cançó ens explica les raons per vestir sempre de negre, per molts problemes de la humanitat, i un d'ells pels que moren a la guerra pensant que tenen a Déu al seu costat. Una cançó que protestava contra la guerra del Vietnam, però que malauradament és actual.

Hammer to Fall, de l'any 84, una altra de les cançons antiguerra dels anys del conflicte entre russos i americans. I dels Queen, a una altra banda anglesa i també històrica, els Deep Purple. L'any 1972 editaven Child in Time, uns diuen inspirada en la Guerra Freda i altres en el conflicte de Vietnam.

Blood Red és un hit de Ronnie Dunn del 2011. En una guerra tots perden i la sang vessada de les dues parts és igual, vermella. Això ho diu la lletra. Un altre dels grans de la història de la música, Bob Seger, també ha escrit cançons en contra dels conflictes armats. Com a americà està cansat de tantes guerres i promeses del seu país. La seva cançó s'anomena No More.

When we stand together és el missatge dels canadencs Nickelback per lluitar contra les injustícies socials i les guerres. Un missatge d'unitat en forma de cançó de l'any 2011. Tres anys més tard, Mike Oldfield també enregistrava una cançó etiquetada com antiguerra, però en aquest cas la cançó parla de les conseqüències d'un conflicte nuclear. I precisament així es titula, Nuclear. Standing.

Holidays, una altra de les cançons antiguerra dels californians Green Day, inclòs a l'àlbum American Idiot de 2004 en contra de l'administració Bush. Per cert, van tenir que aclarir que no era una cançó antiamericana. I per tancar aquest especial monogràfic de cançons per la pau i antiguerres, els alemanys Scorpions amb una composició de l'any 93 on protesten per la mort de la gent innocent a les guerres i també per la manca d'amor. Under the Same Sun s'anomena aquesta peça que tanca l'espai d'avui. Com sempre, una salutació de part nostra, Marc de los Santos com a DJ i qui us ha parlat, en Pitu. Siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. El Departament de Territori veu indicis per obrir un expedient sancionador a l'empresa encarregada dels treballs que van provocar l'incendi de les Gavarres, que van cremar, recordem-ho, 2.200 hectàrees. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que un cop analitzada la informació al Departament la va enviar als Mossos perquè la incorporin a la investigació judicial que s'està donant a terme. Paneque ha reconegut que sembla que hi ha o hi podria haver indicis per iniciar aquest expedient sancionador respecte sempre al compliment del contracte.
2: El que el departament està analitzant en aquests moments i sembla que podria haver indicis per iniciar un expedient sancionador, però estrictament en la relació contractual administrativa respecte al compliment del propi contracte. I aquí sí que sembla que pot haver indicis d'incompliment i, per tant, procediríem els propers dies a iniciar un expedient sancionador que no els puc acotar ni la quantitat, no està instruït, per tant, anirem informant, però sí que hi ha alguns indicis d'incompliment del propi contracte.
1: Declaracions que ha fet Paneque després de reunir-se amb els alcaldes del Baix Empordà per presentar les actuacions previstes a les carreteres de la zona. El govern preveu licitar aquest any les obres del tram entre Verges i Serra de Daró i invertirà prop de 50 milions d'euros a la millora de la xarxa viària al Baix Ter. L'objectiu és incrementar la seguretat en unes carreteres que, segons el govern, presenten problemes de sinistralitat. I precisament seguim pendents de l'incendi de Ferrara al Pallars Sobirà, un incendi forestal d'alta muntanya que s'ha declarat a una zona de difícil accés a la serra de Roques Codolles. Segueix cremant en alta intensitat i està generant rodaments cap a la cua. Les tasques d'extinció són complicats degut a l'orografia del terreny i la dificultat d'accés. Actualment hi treballen els bombers amb 11 mitjans aeris i 19 terrestres. I una tercera part dels afectats per l'esvoranc provocat per les obres de l'L9 al Putxet s'ha incorporat a una plataforma que prepara una reclamació col·lectiva contra la Generalitat. L'advocada Carmen Pérez Pozo representa els veïns i també va participar en les reclamacions del col·lapse del Carmel. Ha explicat que exigiran compensacions per danys materials, personals i també econòmics. Parlant d'economia, el Banc Sabadell ha guanyat 971 milions en la primera meitat de l'any. Es tracta d'un 0,5 menys que en el mateix període de l'any passat. A escala trimestral, el Sabadell guanya 608 milions, un 14% més. Tot plegat, en l'últim període, també la filial TBS que ha comprat el Santander. Per tant, bones xifres pel banc, tot i aquesta sentíem davallada respecte al mateix període de l'any anterior.

0: De l'1 al 31 de juliol, que n'és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només fins al 31 de juliol. Emporta't en un amb 2.000 euros a descompte per finançar i 2 anys de manteniment long drive.
1: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona.
2: Aquest estiu, la cultura surt a trobar-te. Arriba el FAST, el Festival d'Arts Escèniques dels Micropobles de l'Alt Empordà. Del 26 de juny al 26 de juliol, gaudeix de teatre, dansa, circ, humor, música i molt més en espais únics de Capmany, Vilabertran, Sant Climent Sescebes, Garrigàs, Espolla, Pont de Molins, Vilanant, Rabós, Siurana i Ordis. Una experiència cultural per viure les nits d'estiu d'una manera diferent. Consulta tota la programació i compra les teves entrades a fastempordà.cat. Aquest estiu, deixa't sorprendre pel Fast.
3: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
4: Ruta 66.
5: Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
6: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
2: El Club del Country. Bring on the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
4: La millor selecció musical del

0: Aquest mes, Quadis Ebro t'ho posa fàcil. Per la compra d'un dels nostres models de la gamma Ebro S400, S700, S800 o S900, te l'emportes amb l'assegurança a tot risc gratis. Promoció vàlida fins al 25 de juliol. Quadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlguema 2 de Figueres.
1: Uau! Quina furgoneta!
2: L'he llogat a Iberfurgo.
1: Està com nova, ni sembla de lloguer.
3: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
4: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: el Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
2: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
3: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
4: Ruta 66. Ruta 66.
5: Aquí comença una nova edició de la Ruta 66. Sigueu benvinguts i rebeu una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Avui us portem un programa especial dedicat a les bandes històriques del món del rock. Per encetar l'espai d'avui ens anem fins a Londres amb els Queen, una banda fundada l'any 1970, que encara continua però amb un canvi força significatiu. La veu. Freddie Mercury va morir el 1991 en només 45 anys. També el baixista John Deacon ha deixat la banda. Per tant, només continua Brian May a la guitarra i Roger Taylor a la bateria, que de tant en tant es fan acompanyar per altres músics i cantants. Avui recordem un èxit del 1989, anomenat I Want It All.

0: Planeta 66, l'artista de la setmana.
1: Avui dediquem la Ruta 66 a les bandes històriques i aquesta és potser, depèn dels gustos, la més important de la història. Parlem dels 4 de Liverpool, The Beatles. Van debutar l'any 60 i es van desfer al 70, però en només una dècada van deixar la seva impremta a la música popular. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr van ser els 4 components. Tot seguit escoltarem Revolution, una composició de l'any 68. Per cert, el pianista Nicky Hopkins col·labora als teclats.

I si parlem de rock i de bandes històriques, no poden faltar The Rolling Stones, el grup londinenc que es va formar l'any 62. Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts i Ronnie Wood encara continuen al peu del canó. Per la banda han passat altres músics, com Brian Jones, Ian Stewart, Bill Wyman i Mick Taylor. Tenen 29 àlbums d'estudi en la seva carrera discogràfica. Nosaltres volem destacar aquesta cançó enregistrada l'any 68, Sympathy for the Devil. Down!

I després d'escoltar tres bandes britàniques històriques, ens anem cap a USA, concretament a Califòrnia, amb la Creedence Clearwater Revival. La banda liderada per John Fogerty només van durar 5 anys, del 68 al 72. Després, John Fogerty va continuar en solitari. En pocs anys van deixar un munt de hits, com aquesta cançó, Walls Stop the Rain, del 1970.

Ruta 66. Èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Continuem amb més bandes rockeres famoses, ara amb els AC/DC, uns nois originaris d'Escòcia afincats a Austràlia. Van debutar l'any 73 amb Bon Scott a la veu. Després de la seva mort, l'anglès Brian Johnson el va substituir. You Shock Me All Night Long és de les primeres dels AC/DC amb Brian Johnson a la veu i el lideratge dels germans Malcolm i Angus Young.

seguit una de les bandes pioneres del metal i el hard rock, que també van incorporar el blues i rock progressiu a la seva música. Parlem dels anglesos Deep Purple. Pel grup han passat un munt de músics al llarg dels anys, com Richie Blackmore, David Coverdale i fins i tot Joe Satriani. En aquests moments només queden dos membres fundadors, el bateria Ian Paice i el vocalista Ian Gillan, que també va estar fora unes temporades. Entre els seus grans èxits trobem Highway Star, Child in Time, la incombustible Smoke on the Water i aquesta titulada Hush, inclosa l'àlbum de debut dels Deep Purple, de l'any 68, on podem destacar els teclats de John Lord.

Més hard rock a la Ruta 66 d'aquesta setmana i més bandes històriques. Ara, des de Los Angeles, destaquem la primera etapa dels Guns N' Roses. Amb Axl Rose a la veu i líder fins avui dia i el gran guitarrista de la primera etapa, Slash. Precisament aquest tema que escoltem de fons pertany al disc de debut de la banda, Appetit for Destruction, de l'any 87. I aquest és el famós riff de guitarra de tot un número 1, titulat Sweet Child O' Mine.

0: Ruta 66 a internet. Visita la web del programa i escolta'l quan tu vulguis. Ruta66radio.cat.
1: Continuem l'especial monogràfic d'avui dedicat a les grans bandes de la història del rock. Ara amb la Electric Light Orchestra, també coneguda com a ELO. La banda liderada per Jeff Lynne va debutar l'any 70 i es va desfer el 86. Però l'any 2000 van tornar. Els recordem amb el single Rock and Roll is King, una cançó que va sonar força a casa nostra l'estiu del 1983.

Anem a escoltar una altra de les grans bandes de la història. En aquest cas, practiquen el hard rock amb un toc de metal i glam. Parlem dels novaiorquesos Kiss. Sempre han destacat pel seu maquillatge i la seva pirotècnia als concerts. Paul Stanley, guitarra i veu, i Gene Simmons, baix i veu, van ser els membres fundadors l'any 83 i sempre han format part de la banda, des del 73 fins avui. Anem a recordar un dels seus hits, també de l'any 83, Lick It Up.

més bandes que han deixat la seva empremta a la història del rock, els Dire Straits. Aquesta banda va debutar el 77 i es va desfer l'any 95. El líder, Mark Knopfler, des d'aleshores ha continuat la seva carrera en solitari. Entre els seus hits destaquem Sultan of Swim, Private Investigations, Twisting by the Pool, Colin Elvis, Money for Nothing i també aquesta que punxem avui, de l'any 85, Walk of Life.

0: Ruta 66. Música d'arrel americana.
1: En aquesta edició especial dedicada a les bandes del rock, no podia faltar la més popular de totes del country rock, els Californians Eagles. Van debutar el 1971 amb Glenn Frey, Don Henley, Bernie Lidon i Randy Meisner a la formació. Després d'uns anys d'aturada, van retornar al 1994. Amb només 7 discos, són tota una referència d'aquest estil. Aquest va ser el seu single de debut l'any 72, Take It Easy.

i del country rock, el Southern Rock i el seu màxim exponent, els Lynyrd Skynyrd. Van començar a fer-se importants durant els anys 70 sota el lideratge del vocalista i compositor Ronnie Van Zant. Malauradament, el grup va patir un accident aeri l'any 77, on van morir 3 membres, inclòs Van Zant. 10 anys més tard, els membres supervivents es van reunir amb Johnny Van Zant, que va substituir el seu germà. Gary Rossington, guitarra del grup, és l'únic membre fundador en actiu. Recordem els Lynyrd Skynyrd amb el seu gran himne del 74, Sweet Home Alabama.

0: Ruta 66.
1: Fins aquí l'edició especial de la Ruta 66, dedicada a les bandes històriques del rock. Ens acomiadem amb un grup de blues rock i boogie rock, amb tocs de hard rock i southern rock. Són de Texas i es va fundar l'any 69, i actualment continuen els tres membres originals. Billy Gibbons a la guitarra, Dusty Hill al baix i Frank Beard a la bateria. Amb el ZZ Top i la cançó Sharp Dressed Man del 83, marxem. Ha sigut un plaer. El meu nom, Pitu Dos Santos. Siau!

0: què és? Ens patina l'embrague?
1: És un dia de sol.
2: És Neurobic.
3: Neuro què?
2: Sí, agilitat mental.
0: És salut mental, empatia, mindfulness.
1: Au, una altra patinada.
0: Mindfulness, la paraula de moda, atenció plena.
1: Ah, doncs sí que en sona ara que ho dius.
3: Ei, i carpe diem.
2: Ens patina l'embrague és com aprendre un idioma. La pràctica fa la màgia.
3: Ara sí que l'hem fet grossa.
0: I recordeu, Ens patina l'embrague és un magazín radiofònic de salut mental que expressa les seves diferències en tots els sentits.
1: Això ja m'agrada.
3: A mi també.

0: Molt bones a totes i a tots. Esteu preparats per escoltar un nou programa d'Ens Patina l'Embrague? Doncs som-hi. Avui ens capbussem, que ja era hora per la caloreta, al món de les arts plàstiques. Tenim la magnífica oportunitat de conèixer a tot un lluitador i creador de pintures, un art que sacseja la ment i la societat, a més de fer una aportació immensa a la ciutat amb tota la valentia i l'entusiasme, aconseguint així grans fites.
1: En pocs moments us presentarem el convidat d'avui, però abans ens presentem el locutor i locutora que avui participem en directe.
0: Molt bona, sóc en Saül.
1: Molt bona, sóc la Pilar.
0: Comencem l'entrevista professional amb el nostre convidat d'avui, l'Oriol Tuca, artista polifacètic i professional en l'àmbit de la il·lustració. Benvingut.
2: Hola, benvingut, moltes gràcies per convidar-me.
1: Hem preparat unes preguntes per tal de saber una mica bé sobre la teva trajectòria. Estàs a punt?
2: Sí, endavant.
0: Ens pot fer 5 cèntims de la teva carrera artística?
2: Bé, jo sempre havia dibuixat de petit i a la classe, això, de primària, doncs era el que despuntava a nivell artístic, a nivell de creativitat, també de sortir-me dels patrons, de la línia, diguéssim, més establerta, i en part el que és la tècnica del dibuix i de plasmar una mica el meu imaginari amb el llapis, els bolis, els... Bueno, llavors hi ha una tendència ja de sempre, com un talent més o menys innat, i després sí que vaig cursar estudis a Barcelona i tal per formar-me, diguéssim, per entendre ben bé, endinsar-me en aquesta experiència, però després la veritat que sempre és algo que m'ha tret des de lo genuí, més enllà de constructes socials o, diguéssim, d'un aprenentatge, una disciplina. Sempre he intentat mirar-me al món amb uns ulls una mica més, no sabria dir com més, divergents, no?
1: Sí.
0: Quins estudis has realitzat, bueno, per arribar on ets?
2: Allà, quan vaig acabar el batxillerat, vaig anar a Barcelona a estudiar arts i disseny a l'Escola Massana, que era llavors un grau propi. Era un moment que s'estava implantant Bologna, llavors algunes universitats estaven una mica sacsejades per al nou, els nous termes que proposava Bologna. L'Escola Massana era concertada, demanaven una bona picossada de diners mensuals, i la veritat que l'ensenyament era molt bo, és veritat, teníem dos professors per aula, diguéssim, d'aquí també generava un debat i també, sobretot, aprenies la idea de que l'art no és algo estricta o d'una manera, diguéssim, de caràcter autoritari, diguéssim, com totalitarista, sinó que relativitzaves molt, perquè un professor deia una cosa i l'altre poder et contradia, o cada un afegia la seva cullerada. Llavors era un espai també de molta vivència cultural. Estàvem emplaçats al barri del Raval, a prop del CCB, al Magba, i tot un teixit, el Santa Mònica ens quedava molt a prop, i molt, molt connectats amb la vida cultural de la ciutat i els pensaments més efervescents d'aquell moment.
1: Sabem que vas néixer a Barcelona i als 14 anys vas venir a viure a Girona. Com va ser la teva adaptació a Girona i què va ser més dur per tu?
2: Clar, l'adaptació a Girona va ser complicada perquè jo venia d'un espai molt més obert en general i molt més, diguéssim, molt més confiat en aquest sentit, no? de poder fer relacions més fàcilment, no? I aquí em va costar molt més perquè em vaig trobar una ciutat més abans tancada, on els cercles estaven molt més acotats, i la teva voluntat de formar part del teixit cultural, de tenir amics, de tenir un cercle, pues a vegades es veia molt, molt boicotejat, no perquè tu faltessin habilitats, sinó perquè senzillament no interessava, no sé com dir-te, les coses que s'esdevenien una mica com a novetat. A vegades tenien una carta favorable, que era que la novetat es veia amb un cert atractiu, però de bon inici semblava una amenaça, literalment, no? I va ser complexa per aquella cosa de que per voler trobar relacions, una mica deixes de ser tu, diguéssim, comences a cedir en aquella vertent de dir, bueno, pues no puc ser així, no? I llavors, clar, ha estat, sí, una pèrdua.
1: Com vas començar a pintar? Què et va seduir exactament?
2: Bueno, jo vaig començar molt entusiasmat amb el món del còmic i el món del grafiti, que va ser aquell moment que teníem 14, 15 anys, 16 anys, on ja hi havia una perspectiva de futur, ens estàvem fent grans, semblava que havíem de ser adults i menjar-nos el món, no? En cosa de 2 o 3 dies. Llavors, el món del còmic em va captivar moltíssim, mai fins al punt de l'storytelling, de llegir historietes i tal, sinó el que és l'art del còmic, és a dir, com resolien gràficament els problemes per exemple, plasmar un paisatge, el moviment, un disseny de personatge, no? La part més de dibuix. I d'aquí vaig veure moltes, moltes coses, vaig agafar autors que m'interessaven, llavors, i el món de graffiti també. I sobretot el món de, en el moment de l'adolescència és un moment que més o menys tothom intenta diferenciar-se, sobretot pels propis talents o tendències més personals que té cadascú, i pues, hi havia el que potser despuntava fent gimnàstica o el que despuntava fent música o el que sigui, no? I jo vaig veure una manera també atractiva d'aquest moment que necessites una personalitat i forjar-te aquesta personalitat. Llavors el món de graffiti em va permetre molt això de sortir al carrer, pintar i també tenir un reconeixement, diguéssim, dels meus.
0: Quins projectes tens en marxa ara i quins de cara al futur?
2: Doncs ara estic és que a vegades treballo per sèries, hi ha una part personal, responent a la pregunta, hi ha una part personal i hi ha una part d'encàrrec, és a dir, gent que em ve a demanar una certa pintura, que vol un retrat, que vol aquesta imatge i tal, no? Això per una banda sempre ho vaig mantenint, no? I després a mi m'interessa més d'entrada aquí amb vosaltres parlar de la part més personal de sèries que estic treballant. Estic treballant un tarot, val? Llavors vaig fent les meves pròpies cartes del tarot amb el meu estil, i ara és un projecte a llarg termini perquè en cosa de, és que mira, en 4 anys potser n'he fet 6 de cartes de dibuixos, no? I ara també estic treballant una sèrie, que a vegades treballo per sèries, i estic treballant amb el tema del llop, justament el llop com un element simbòlic per aquella frase de Thomas Hobbes del llibre Leviathan, Homo homini lupus est, diguéssim, l'home és un llop per l'home, no? I estic intentant indagar amb aquest conflicte que tenim entre nosaltres, a vegades aquesta rivalitat de molts cops molt, molt infundada, sense massa sentit, com absurdes, no? Que bueno, tendim a ser una mica caníbals entre nosaltres, i ara que està faltant molt els, bueno, el món està molt sacsejat i hi ha gent que, bueno, aquí mateix en un context més immediat tots ens estem empobrint moltíssim i la part material està molt afectada, i llavors tot això a vegades propicia també unes rivalitats que, bueno, en fi.
0: En què consisteix el col·lectiu Muntalla Studio?
2: Sí, Muntalla som 4 integrants, l'Uva, la Marilyn Ávila i en Grindel 15, i a més després vinc jo. La idea és que jo allà a Muntalla hi treballo sobretot a una part, una tècnica molt específica, que és el gravat calcogràfic, però realment és un col·lectiu que som 4, estem molt molt, diguéssim, molt reixits entre nosaltres, llavors hi ha molt bona entesa des del respecte. Jo dic que a vegades hi ha respecte quan falta l'amor, no? Jo crec que aquí, a part de respecte, també el que hi ha és molt de carinyo i molt de calidesa, i és el pilar fonamental de Muntalla. La gran virtut de Muntalla és que no pretenem menjar-nos

0: seva part més personal, i l'encontre és entre artistes molt divergents que finalment és que, clar, no ens poden medir per els barems de, diguéssim, que s'esperen ara socialment. Llavors estem molt reixits. Hi ha el Grindel, que fa pintura, molta pintura, pintura mural. La Marilyn també està molt amb la pintura, amb un caràcter molt personal, que després també atreu molt de públic i treballa diversos, està, jo crec que coquetejant amb altres disciplines, com per exemple l'art tèxtil. I l'Uva és un màxim exponent de l'street art d'aquí a Girona, que crec que molts ja el deuen conèixer, i bueno, és un perla.
1: I a què et refereixes quan fas referència al fet de generar debat intel·lectual i artístic dins de Montalla Studio?
0: Clar, em refereixo a que Montalla acaba sent un local, que són uns baixos, al carrer de la Rutlla, el número 53, i el que fa és que acolleix a varia gent que ve a trobar-nos, que ve a gaudir, a vibrar amb nosaltres d'aquest ambient. Llavors es generen converses, debats, es genera pensament, perquè hi ha cosa de que entre tots acabem esbrinant o tenint idees que de manera solitària no podríem. Vull dir que és a costa del diàleg, d'anar-ho parlant, no? I van sortint propostes i històries, i sobretot un punt de trobada, pues, de la contracultura d'aquí a Girona. La contracultura no oficial, la contracultura de veritat, no?
2: Parla'ns de les meravelles del gravat calcogràfic i de la pintura d'oli.
0: A veure, el gravat calcogràfic, hi ha un punt d'enamorament. La gent que s'hi dedica, per bé o per mal, ha tingut un moment que s'ha meravellat amb aquesta tècnica. No t'ho sabria explicar ben bé, però realment és un... Molta gent en surt escopida, diguéssim. Ho proven i no els agrada, però la gent que realment se'n meravella després troba una manera d'expressar les seves idees, de plasmar la realitat, de fer un treball gràfic impressionant a través d'un grafisme que a vegades et permet un llenguatge molt propi, que dius, veus una obra i dius, això és gravat, no? O això és... Sí. I bé, és això.
2: De les arts plàstiques feu alguna cosa que no sigui pintura?
0: No tant, però sí. És a dir, sempre ens basem en la disciplina del dibuix, almenys tots els que estem a Montalla, i la disciplina del dibuix et condueix a la pintura. A partir d'aquí, després bueno, també es ramifiquen molt les possibilitats, no? Però sempre naixem d'aquesta tècnica.
1: Pel que fa a les teves pintures, has vist una evolució des dels teus inicis fins ara?
0: Doncs sí, i a vegades són els i baixos, perquè tendim a pensar que la cosa és progressiva i que sempre anem a més i sempre anem millorant i sempre anem traient més rendiment. Però realment, les condicions en les que està una persona, les circumstàncies, els moments vitals, et donen per a vegades defallir, a vegades progressar, fer més bones feines en uns moments passats que en uns presents, etc. No? Llavors sí que he anat millorant la tècnica, i sobretot m'he deixat perdre, val? Perquè en un primer moment la teva voluntat és allò, treure molt de, és a dir, aconseguir aquells contorns, aquelles ombres, una perfecció de la figuració, no? I hi ha un moment que tot això ja et ve donat, ja ho vas fent més amb els ulls tancats, no? I a partir d'aquí et comences a perdre, en el sentit de indagar, investigar, buscar coses. I bueno, els darrers anys m'he perdut bastant en una qüestió que té a veure amb no resoldre les coses, diguéssim, de frente, és a dir, de fer-les acuradament amb difuminats i tal, sinó una cosa que té a veure amb la pinzellada fragmentada, que això ve molt de l'escola de Lucian Freud, que era el net de Sigmund Freud, l'inventor de psicoanàlisi, i

0: feia una pintura molt fragmentada, no, molt de, molt retratista, i feia, i feia també de retratista molt, però la qüestió en general és aquesta pintura fragmentada a vegades m'ha portat a pitjors resultats, però com a procés m'ha servit molt, no? I després la qüestió també aquesta d'investigar sobretot per capes, m'interessa algo que tingui plasticitat, que sigui pictòric, no m'interessa reproduir una fotografia, m'agrada que es vegi la matèria, com es refrega el pinzell, el gest sobre la pintura, no? I a vegades intento trobar una síntesi per explicar amb quantes menys capes o pinzellades millor aquell aconteixement, aquella ombra, aquell angle, aquell...
1: Amb quins artistes et vas fixar per començar a dibuixar?
0: A veure, això m'agrada que m'ho preguntis perquè no m'han preguntat gaire i em penso que és bastant important, ¿vale? Mira, em va captivar molt un pintor, dibuixant, pintor d'origen taiwanès que actuava en aquell moment a Los Angeles. Després s'ha anat a l'estrellato, per mi ha perdut el carisma que em va enamorar en aquell moment, en James Jin, es diu, James Jin. I aquest noi vaig poder rescatar un llibre que es diu Process and Recess, no? Procés i recessió, que me'l va regalar una ex, i és un llibre que recollia els seus dibuixos en llibretes, i aquest home em va enamorar en aquell moment. Aquest era un. Després un altre que... És que tots... Aquests han anat allò pel, diguéssim, caixa cobri, no? Vull dir, per l'èxit aquell de... Molt pesetero. Un altre que també s'ha anat pel tema pesetero és l'Ashley Wood, australià, que també em va agradar molt. Els seus dibuixos eròtics em van enamorar també en el seu moment i em van potenciar molt. Un altre que m'ha influenciat, que també m'agrada molt, és en Andrew Hem. Aquest, que també havia treballat amb un altre, aquest brasiler sí que m'encanta, com s'ha dit l'home aquest? Tenia aquella web que es deia Feral Kid, Joao Ruas, bueno, aquest és una bèstia, aquest m'encanta. I te parlo de les primeres influències en aquell moment d'estudiant de 20 i pocs anys, no?
2: Com a dibuixant, quin era el teu ritual o a on t'inspires?
0: A veure, el ritual és important que m'ho diguis perquè és que parteixo molt d'aquesta proposta, és a dir, jo en comptes d'arribar a un lloc i posar-me a pintar i tal, intento teixir l'espai on t'ha d'aflorar la creativitat, no? Per una banda, el taller, que és la part solitària, on, per exemple, tinc una bona vidrera, diguéssim, unes finestres que hi toca molt la llum, però rarament la tinc oberta, tinc les persianes abaixades, perquè m'incomoda sentir la gent del carrer, que estic a un primer pis, no? I també no m'agrada que em mirin, i necessito estar com treballant en secret. I a vegades el que faig és disposar els elements sobre la taula, el cavallet, les pintures, i m'ho preparo una mica perquè després només hagis de seure i anar fluint una mica amb el que ja tens de preparat. Per exemple, m'incomoda molt haver de parar el procés creatiu per obrir el tub i posar més pintura. Per tant, sóc exuberant posant la pintura per cobrir tota la sessió, que poden ser de 3 o 4 hores pintant, no? I el que té a veure amb la vertent del dibuix d'esbossos, que faig esbossos en llibretes, aquestes llibretes les vinc fent des dels 14 anys, aquell moment que comentàvem abans, que vaig venir aquí a Girona, i em vaig sentir molt recolzat per un professor de l'escola Belloc, el senyor Isaac d'Aigua Viva, que ell feia servir unes llibretes, i llavors dic, hòstia, jo també, no? Jo també puc, no? I vaig començar a fer unes llibretes, doncs te parlo de l'any 2000, i bueno, les he continuat fent. Llavors les llibretes les faig molt en els bars, necessito aquella sensació d'estar sol però acompanyat, no? D'estar sol però acompanyat, i clar, vaig al bar i poder sovint és ara la calor, amb la calor no, però cafè amb llet descafeïnat, amb la llet natural que demano, no? Perquè el molt calent em crema molt a la gola. I llavors prenc el cafè, fumo, soc molt fumador, i en aquell moment també disposo els elements i començo a dibuixar una mica com qui no vol la cosa, i la cosa va agafant volada, ta, ta, ta, ta, ta, i em vaig animant i anar fent.
2: Com creus que és el... Què creus que és el més difícil a l'hora de crear una pintura?
0: Bueno, hòstia, és que això depèn de vegades el que estiguis buscant. Hi ha autors que, per exemple, volen explicar la realitat, hi ha altres que prefereixen transmetre un missatge molt, molt més directe, molt més punyent. A mi m'agrada molt la sutilesa, o sigui, la controvèrsia, però des d'un una, no et diria ironia, però una fricció molt fina, saps? I llavors jo crec que el més fàcil, sí que et diré que el més fàcil és caure en lo grotesc, lo caricaturesc, lo esperpèntic. Crec que potser la dificultat rau en aquella senzillesa, sense manierisme, sense coses de més, no?
1: Si poguessis triar un lloc per exposar, on seria? Què exposaries i com ho distribuiries?
0: Pues, no sé, segurament intentaria, no agafaria una gran galeria o un gran museu, agafaria algo més als marges, però potser seria a Mèxic, per exemple. Mèxic em desperta cert interès, o potser per Sud-amèrica, no sé, últimament estic amb aquest tema de voler viatjar a Mèxic i fer alguna estada allà o així, i Buenos Aires, que ve una mica donat per aquesta amistat amb el poeta Edu Sibori, que poder després en parlem, no ho sé.
1: Molt bé, sabem que has creat una editorial, El Veïnat, pavelló número 6. Com va sorgir la idea i d'on ve aquest nom?
0: Ah, sí, el pavelló número 6 és un conte curt d'Anton Chekhov. I bé, teníem un blog, aquest noi que et comentava, l'Edu Sibori, argentí, resident a Girona des de fa cosa de 20 anys, 25, vivíem al mateix bloc, jo en el primer i en el segon, sense més veïns que nosaltres dos, no? I al bloc li vam apodar el nom de pavelló número 6, perquè la pròpia lectura del conte dona un gir de guió en el sentit de no voler categoritzar, per exemple, pues aquest té un problema de salut mental o està boig o el que sigui, no? Sinó que té una voluntat d'entendre la patologia des d'una part sistèmica, no? Com si fos un joc construït d'alguna manera socialment, de que t'adjudiquen aquest paper i és difícil sortir-se'n, i tot aquest compendi de qüestió més social, no? I el conte i el propi director d'un psiquiàtric que comencen a adoptar de la seva paraula, de si està prou bé, si no està prou bé. Hi ha un amic que, bueno, ell li parla de les seves intimitats i li diu, bueno, millor pren-te unes vacances. Llavors, aquesta pròpia construcció, com si diguéssim, social, que té que recau el dubte sobre un individu. Per què dèiem això? Ara m'he perdut.
1: Pues l'has perdut tu.
0: Total, perquè el blog el vam apodar pavelló número 6, per aquesta idea de trencar amb aquest estigma.
2: Quants llibres has publicat i quina ha sigut la teva participació?
0: Amb els llibres hem publicat cap a 6 volums o així. Portem 2 anys ben bons treballant més de valent. És veritat que hem de triar molt els projectes, perquè l'Edu fa la seva tasca a nivell laboral, treballant amb les persones sense llar. Té la part poètica, que també l'ha de cuidar i no l'ha d'abandonar gens, no? Li demana unes atencions. Jo tinc la part de pintura i anem molt enfeinats, a part que volem temps, sempre es vol una mica de temps per un mateix, no? Mm. Llavors, la qüestió que hem tret cap a 6 volums, els 2 anys darrers han sigut molt prolífics, però hem de triar molt quins projectes. Ara mateix, que serem setembre, octubre, haurem de poder triar molt bé quins projectes, amb quins projectes ens enfoquem, perquè invertim unes moltes hores en els llibres, fem un tracte molt personalitzat amb la persona, fem el llibre de tu a tu, fem sessions de treball conjuntes, i crec que de moment aquest és la distinció de l'editorial, que no és que tu presentis un manuscrit i bueno, ja t'ho farem i ja et direm alguna cosa quan surti el llibre. El procés importa, i l'autor té molta decisió sobre el producte final.
2: Mm-hmm. Quan veus el món de la pintura, com veus el món de la pintura ara mateix?
0: Clar, el món de la pintura, pues, realment s'emmarca en un altre món, que és el món de l'art. Està bé parlar de la pintura, però també està en el món de l'art, no? L'art en general, almenys aquí a Catalunya i per lo que fa a les institucions, s'està proposant molt l'art conceptual, no? I a vegades és molt racional, massa pel meu gust, perquè no hi lligo tant, no? Amb la tendència que tinc, però el que és la pintura s'ha emancipat molt. És a dir, veníem d'una pintura que intentava representar la realitat, ens vam emancipar i guanyar llibertats en aquest sentit a través de la fotografia, que va poder plasmar major virtut la realitat. Després s'ha generat uns codis de l'artista, aquell ego, aquella part també de plasmar la pròpia visió de cadascú i tal, i tot això ha donat molts fruits. I ara estem en un altre paradigma que és molt nou, evidentment m'anticipo, però estem en el món de la intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial el que fa és que et priva del procés, i t'ho ven com un avantatge. Jo penso que estem en un moment de primar molt el procés, menys tenir una mica més el resultat final i viure les experiències que ens toca viure.
1: Si algú està interessat en la teva obra, on s'ha de dirigir?
0: Bueno, en principi tinc un Instagram, val, que el tinc bastant actiu, intento cuidar l'audiència, que és oriol.tuca. La pàgina web també no té massa pèrdua, oriol.tuca.com, i bueno, a partir d'aquí poden trobar l'email, el telèfon, comunicar-se amb mi, sóc una persona accessible. Evidentment que estan tots convidats a venir a muntar i estudio, però els horaris són fluctuants segons la demanda del que hem de fer, que hem de deixar de fer, etc. I al pis on treballo, que és un primer pis, jo li dic un niu de rates, és un niu de rates, ja està, és així. Doncs pues allà hi rebo segons qui, no tothom.
2: Oriol, hi ha alguna altra cosa que vulguis afegir abans d'acabar aquesta primera entrevista?
0: Doncs ara que ho dius, poder, no sé, crec que estic content de que malgrat les circumstàncies que hi ha, s'està generant, perquè abans comentàvem lo de Homo homini lupus, no? D'aquelles rivalitats, crec que hi ha la contramoneda, que és que s'estan generant uns vincles i una solidaritat també entre els pobres, diguéssim, bastant reixides i amb molt de sentit i molt de seny, i això també m'ha donat molta esperança.
2: Molt bé, en una estona curta tornem amb tu per fer-te unes preguntes més divertides, d'acord?
0: Genial, us espero.
1: Doncs gràcies. Ara arribem a les nostres seccions personals.
3: Ens patina l'embrague, ens encanta apreciar el que ens envolta.
4: Hola a tothom, sóc l'Àlex i comencem amb la secció de curiositats dels animals. Avui parlarem d'un procés que permet conservar certes característiques dels animals, principalment vertebrats, durant moltíssim temps a natura, i que ens ajuda a esbrinar com eren i com actuaven els animals que vivien fa milions d'anys. Em refereixo a la fossilització. Un fòssil comunament es coneix per restes d'ossos d'animals extints que es troben a algunes roques enterrades a molts metres sota terra, però de fòssils n'hi ha un grapat de tipus. La paraula fòssil prové de la paraula llatina fodere, que significa excavar. Però tot i tenir aquest nom, no tots els fòssils es troben sota terra. Existeixen diversos processos de fossilització. El més comú és la petrificació, que és el tipus de fossilització que van patir els dinosaures. És a dir, ocorre quan part de l'estructura òssia de l'animal s'ha conservat durant milions d'anys en una roca. També altres exemples famosos i importants que tenim són l'ammonit, que prové d'un mol·lusc que recorda una mica un cargol, i els trilobits, que provenen d'un tipus d'artròpodes que són principalment insectes. També existeix la impressió, marques que es queden en una roca, la qual en el moment de fer aquesta marca el terreny era tou, però que s'ha acabat endurint durant el pas del temps deixant la forma d'aquesta marca. Per exemple, és molt comú aquesta fossilització en les plantes. Ocorre quan una planta cau en un terreny tou, amb el pas del temps la roca s'endureix, deixant la forma de la planta a la roca. Però la planta es desintegra. També et pot passar amb les petjades dels animals, que en aquest cas el grup de fòssils formats s'anomena icnofòssil. També existeix la inclusió. Què ocorre quan un animal es queda atrapat en un material conservador, com per exemple el famós mamut que es va congelar i es va trobar en un gran bloc de gel, que parlaríem de gelificació o congelació. També es poden quedar atrapats en resina d'arbre, procés que generalment es dona en organismes petits com insectes i que dona lloc al famós ambre amb el mosquit a l'interior. I finalment tenim la momificació. Què ocorre quan un animal és enterrat ràpidament i, degut a la sequedat a la que queda el cos de l'animal, es conserva la pell i o els òrgans. Tot i que s'han trobat casos en els que no compleixen tots els requisits principals de la momificació i tot i així s'ha conservat amb pell i òrgans. És un procés de fossilització d'inclusió interessant i misteriós. I per posar un exemple, els animals més trobats amb aquest mètode són els dinosaures molt grans. Hi ha altres maneres de classificar els fòssils, però ens quedarem amb aquestes. I fins aquí les curiositats dels animals d'avui.
5: Benvingudes, patinadores. Avui en Jimmy parlarà d'un grup de Madrid, de meitat dels 80, el Sangre Azul, un grup força interessant, però només tenen tres àlbums d'estudi, Obsession, Cuerpo a Cuerpo i El Silencio de la Noche, i una primera maqueta. Aquest grup estava liderat pel vocalista Carlos Raya, però podria haver aconseguit més èxit del que van tindre. Però tot i així, amb els tres àlbums van aconseguir bastant èxit a Espanya i Llatinoamèrica. I us deixo amb el tema Dueño y Señor, de l'àlbum Cuerpo a Cuerpo. Fins la propera.

Molt bones, rariollents. Soc la Pilar, amb la meva secció de cuina. Avui us poso una recepta especial d'estiu, que és la següent: pastís de patata i carn. Ingredients per a 4 comensals: 300 grams de carn a la bolognesa, 500 grams de patata bullida, una cullerada de mantega, 150 ml de llet, 100 grams de formatge ratllat. Doncs ara que tenim els ingredients, anem a la preparació. Pelem i triturem la patata. El que va millor és passar-les pel passapuré o fer-lo amb una forquilla, amb la mantega i la llet. Agafem una safata de forn untada amb oli d'oliva i posem una capa de crema de patata, una capa de carn a la bolognesa i una altra de patata i el formatge per sobre. Ho fiquem al forn 20 minuts, preescalfat abans a 200 graus. Passat aquest temps ja podem apretar i degustar del plat. I fins aquí la meva recepta d'aquesta setmana. Espero que sigui del vostre agrat. Fins la propera setmana.

Hola, sóc Susi Country i ara us porto la meva secció. Us parlaré del cantant de country Alan Eugene Jackson i de l'últim concert de la seva carrera. La data del concert va ser el 27 de juny del 2026 al Nissan Stadium de la famosa ciutat de Nashville. El principal motiu de la seva retirada és que té una malaltia que li provoca un dany progressiu als nervis i a la mèdula espinal amb la resta del cos. Encara que la malaltia és degenerativa i no té cura, no redueix l'esperança de vida. El seu concert de comiat va tocar un repertori bastant variant d'èxits. Inclou temes com Gone Country, Chattahoochee i Five Folk Love Somewhere. Us deixo que escolteu la cançó Chattahoochee. Yeehaw!

0: Continuem amb el programa i amb el convidat d'avui, Oriol Tuca. Ara farem unes preguntes més personals, més divertides i informals. Estàs a punt?
1: Endavant, sí.
2: A veure, comencem. Quan Espanya va guanyar la final del Mundial, què vas sentir?
1: Hòstia, que potser hagués guanyat millor Argentina. Sí, sí, però, bueno, estàvem de celebració. No vam veure el partit, vam anar amb la família perquè era l'aniversari de ma mare. I vam veure el partit després, com ja s'estava acabant, vam tornar a casa i estàvem amb el meu germà, però bueno, la veritat que vaig passar molt, és que jo no estava molt al cas, però que has dit, hòstia, poder millor que has guanyat a Argentina, no?
0: D'aquestes opinions, quina és la que més t'agrada? Anar de passeig per la vora del mar, veure un partit de futbol o fer esport en un gimnàs?
1: Anar de passeig a la vora del mar. I si és a Empúries o a l'Escala, millor.
2: Si durant una tarda poguessis teletransportar-te on et vulguis, quins serien els teus plans per passar la teva tarda ideal?
1: Hòstia.
2: Ara mateix.
1: Hòstia, ara mateix. On t'aniria? Intentaria anar als Andes. Però l'únic que per anar als Andes has de mastegar coca.
2: Sí.
1: Saps? Perquè si no et ve molta son, es veu, no?
2: Mal d'altura, no?
1: Amb l'altura, això, mal d'altura, sí.
0: D'aquestes opinions, quin és l'estil de pel·lícula que més t'agrada? Aventura, fantasia, amor o totes les opcions són anteriors?
2: O una altra opció.
1: Saps que m'agrada molt els conflictes i els drames psicològics.
2: Com et veus professionalment d'aquí 10 anys?
1: Hòstia, aquesta m'està matant. M'està matant, no avui, m'està matant cada dia una mica. Però ara faré 40 anys, tinc ganes de fer el salt d'una puta vegada, perquè he passat arribes aquí després d'haver estudiat, et vols introduir en el món, no sé què i tal, en un principi estàs a tot arreu i una cosa et vas consolidant i dius, hòstia, i ara sóc consolidat, no? Però dius, bueno, i això és el que em pagueu? Però clar, el que realment m'agradaria és fer el salt en el sentit de donar un gir important, a poder exposar en galeries, viure d'això, no et dic internacionalitzar-me com a tal, però poder fer un ventall també més ampli cap a França o Alemanya.
0: Estàs veient una cursa de cotxes, però només ets tu a les grades. Què faries? Marxar? Esperar? Tenir por? Aprofitar per fer fotos, ja que no hi ha ningú?
1: Pues segurament vindria molt d'angoixa i sentiria un silenci, allò com un absurd, no? De què foto jo aquí?
0: No.
2: Surts a fer un passeig pel bosc i et trobes a un gat ferit. Què faries?
1: A veure, et dic políticament, et diria que el recolliria, que el cuidaria, que el portaria a casa i tal. A priori no sé el que faria, però coneguent-me, seguiria de llarg.
0: Estèticament parlant, quina és la teva estació preferida? Primavera, estiu, tardor o d'hivern?
1: Tardor i amb molta diferència.
2: A quin personatge històric t'agradaria conèixer?
1: Shakespeare.
0: D'aquestes característiques dels animals, amb quina et quedaries? Camuflar-te amb l'entorn com un camaleó? Tenir membranes entre els dits per poder nedar més ràpidament com la granota? Veure a molta distància com l'inx? O poder trepar per les parets com les sargantanes?
1: Ah, sí, escalar per les parets. Sí, una mica com l'Spiderman, no? També.
2: Oriol, hem d'anar acabant aquesta entrevista. moltes gràcies per haver vingut al programa i esperem poder trobar-nos en un altre moment.
1: Vale, gràcies. Molt de gust. Esteu convidats, vosaltres dos, evidentment, i la resta d'audiència, a visitar-nos a Montall Estudio, carrer Rutlla 53 Baixos, a Girona. I viva l'art!
2: Olé. Fins la propera.
0: Amb el programa d'avui hem vist que tots podem utilitzar l'art que portem a dins per expressar les nostres emocions, sentiments i compartir-les amb els altres d'una manera o altra. Que no tingueu por i deixeu-vos anar.
2: Acabem el programa d'avui. La setmana vinent, tot i la calor, continuarem amb vosaltres amb un programa especial en què us portarem uns debats sobre temes molt interessants. Com cada setmana, us donem les gràcies a vosaltres que ens escolteu, a les ràdios amigues que ens difonen i a tot l'equip de ràdio de la Fundació Drissa. Avui marxem amb Ben Harper i el tema Diamonds on the Inside. Fins la setmana vinent, patinadores i patinadors.

Hola, què tal? Una edició més. Arriba a la vostra sintonia al programa Hot Dance 80. Avui farem el repàs a la història de la música disco amb una formació que triomfava als finals dels 70 i començaments dels 80, com els Village People. I també repassarem una mica la vida de Tol Talk, ja que a finals del febrer del 2019 va morir el líder de la formació de Tol Talk, Mark Hollis. Així doncs, benvinguts a Hot Dance 80.

Village People és una formació americana de música disco formada a la ciutat de Nova York el 1977. Reconeguda a nivell internacional tant per els seus peculiars disfresses com per les seves cançons mogudes amb lletres suggerents i plenes de doble sentit. Els membres originals del grup eren Victor Willis, el policia, Philip Rose, l'Ameridio, David Hudo, el constructor, Alex Briley, el militar, Glenn Hanks, el motorista, i Handy Jones, el vaquer. Aquestes personificacions masculines eren insinuacions res subtils sobre la presumpta homosexualitat del grup, plasmades d'acord amb els estereotips o típics gais de l'època. Molts d'aquests prototips d'home gai es poden trobar en l'art eròtic de Tom Findlandia i revistes com Physical Pictorial.

barreja d'ingeni i exageració, Village People es va convertir en un fenomen mundial durant els anys daurats de la música de disco. El grup fou fundat el 1977 a Nova York per dos músics francesos, Jacques Morali, un productor consumat que estava tenint èxit amb les llistes disco amb el grup de Richie Family, i Henry Belulu. El grup fou creat específicament per a promocionar i interpretar les creacions de música disco d'aquests dos músics i per atreure l'audiència homosexual a través dels estereotips comuns que li corresponia a aquest col·lectiu. A l'igual que va passar amb els Boney M, Village People fou un grup dissenyat a la mesura. Malgrat que els compositors eren francesos, les cançons eren totes cantades en anglès.

A mesura que preparava el seu grup, Morali va firmar un contracte amb la discogràfica Casablanca. Molt exitosa llavors, mercès a l'èxit de Donna Summer. El nom del grup fa referència a una coneguda zona d'ambient gay de Nova York, el Greenwich Village. Jacques Morali i Harry Belulu es varen inspirar en diversos escatips d'estètiques extrets de la gent que freqüentava el Village. Encara que el grup interpretava temes com un missatge gay, en la formació original hi havia tant membres hetero com homosexuals.

Els compositors Fim Hart i Peter Withergan s'encarregaven de composar temes en els que la temàtica homosexual es colava mitjançant els rols, usos i costums. Cançons com Go West o Macho Man tocaven els interessos del grup. Al mateix temps s'escollien personatges i la seva vestimenta per completar la posta en escena: vaquer, motociclista, soldat, indi, policia, i un treballador de la construcció ballaven una coreografia planejada per al públic desitjat.

Mark Holly és la força impulsora del darrere de la banda britànica Tall Talk. Ha mort als 64 anys. La banda que va tancar entre el New Romantic i el Post Rock va rescatar el panorama musical amb una sèrie de llançaments notables.

Com cantant i principal compositor de l'agrupació Tol Tol durant els anys 80, Mark Hollis operà un dels sorprenents canvis estètics, començant com un dels protagonistes del synthpop, per llavors convertir-se la banda en abanderada del rock experimental. El grup es va formar a Londres el 1981, arribant a la fama a la dècada dels 80 amb tota Europa, especialment per èxits com It's My Life, que estem escoltant, i el seu Sack of Shame.

Amb una forta tendència al synthpop, la banda va canviar de so en una nova direcció amb el seu àlbum de 1986, The Color of Spring, adoptant un enfoc més improvisat utilitzant guitarra, pians i òrgans. Precisament un tema d'aquest disc, Living in Another World, va arribar al número 1 el maig de 1986.

hem començat amb els Pillas People, hem seguit amb els Tol Talk i ara ja entrem de ple amb una nova edició de Hot Dance 80, que hem començat amb Broken Winds, una cançó de Mr. Mister. I anem a una pel·lícula que ara es fa als teatres una gira. I és que Flashdance es va fer famós amb aquella noia soldadora que feia bicicleta estàtica. Cada dia treballava en una fundició i de nit, doncs, feia el que més li agradava, ballar. Estem parlant de Maniac i una producció de Michael Sambello.

I és que als 80 les pel·lícules musicals triomfaven arreu. La febre del dissabte nit, Fama, Flashdance, Xanadu. I seguim escoltant bona música, com sempre, aquí a Hot Dance 80.

Lògicament hi havia música, com diem sempre, més bona, més dolenta, però tota tenia cabuda dins de la pista de les discoteques i les FMs. Fins i tot una noia italo-americana. Estem parlant de...

Hot Dance 80 amb Josep Maria Jurado. Hot Dance 80 amb Josep Maria Jurado. Hola, sóc en Toni Peret i us vull dir una cosa. Esteu escoltant un dels millors programes que mai s'han fet dels 80. Hot Dance 80 amb Josep Maria Jurado. Una salutació a tota l'audiència. Tots els records, la millor música dels 80. No te la pots perdre. Cada setmana a Hot Dance 80.

Sabeu qui és aquesta senyorita Massina? Ella és italoamericana. El seu nom és Luisa Ciccone. El seu nom artístic és Madonna. Doncs aquesta dona serà la protagonista de la propera edició de la història de la música disco. Si voleu escoltar temes expressament en aquesta edició de Madonna, només teniu d'enviar un correu electrònic a l'adreça hotdance80@gmail.com. I entre totes les peticions, doncs, farem una selecció per les cançons que volem escoltar en aquest espai, en aquest espai de Hot Dance 80. I ells són les maniobres orquestrals a la foscor, més coneguts com OMD. I aquest és l'avió que van llançar sobre la ciutat d'Hiroshima.

una cançó dedicada a la bomba atòmica que van llançar sobre Hiroshima als americans. Un cap quadrat com el president que tenen ara, que és capaç de fer qualsevol cosa per fer anar bé la seva butxaca, per destrossar el món. Bueno, val més que anem parlant de música que no pas de política, perquè, com hem dit més d'una vegada, això no és pas un programa de política.

Sweet Dreamer, Made of This, una cançó pop que potser és una de les que més, o potser la que més s'ha punxat a la FM i a les discoteques del nostre país. Sweet Dreams are Made of This, ells són Eurythmics, Annie Lennox i Dave Stewart. I semblava que la ràdio tenia de volar, desaparèixer, perquè el vídeo semblava que es tenia de menjar el món. Però no va ser així. El vídeo va passar per tres formats. 2000, Betamax i un altre sistema. VHS. Doncs el vídeo semblava que es tenia de menjar l'estrella de la ràdio, però l'estrella de la ràdio segueix a puesto i el vídeo també. Video Killer, the Radio Star, ells són The Bangles.

The Video Star, l'estrella que va matar... El vídeo que va matar l'estrella de la ràdio. És la música de Bangles. I ara escoltarem una cançó que va ser original. Aquest és el hot version d'avui, que fa molts dies que no el fem. Under Pressure és la música de Queen acompanyat de David Bowie.

0: Remenant botons, a vegades es tallen coses, però crec que sí que ha pogut escoltar el que era la versió original dels Queen i la versió que hem fet d'aquesta cançó, els Ice Ice Baby.
1: This generation rules the nation with Russian.

paso adelante. Un pas endavant fèiem amb els Madness. I ara, amb el rock del vaixell, Rock the Boat.

una cançó original de Forest. I que hem escoltat aquesta versió de Fuyes Corporation. Això és Forest, una cançó que va tenir molt d'èxit a finals dels 70 i començaments dels 80. I canviem radicalment l'estil per escoltar el seient del conductor, perquè al seient del conductor sempre hi ha molta música. Hi ha molts decibelis, puja la ràdio, es puja el CD, es puja els iPods, es puja tot el volum i escoltem cançons com aquesta.

Drive a Seat, el seient del conductor. Una producció dels Sniff and the Tears. I ara anem a escoltar una producció d'un home que va ser el vocalista de Genesis i va emprendre la seva carrera en solitari. Estem parlant de Peter Gabriel i això és Sledgehammer. Un dels primers videoclips que varen sortir va ser una producció amb aquesta cançó de Peter Gabriel.

Espero que aquests minuts hagin estat del vostre grat. Per la meva part, res més. Serà fins la propera edició de Hot Dance 80. Una forta encaixada. Qui us ha estat acompanyant? Josep Maria Jurado.

ありがとうございます。

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.